아론데 아론데 아론데

Es más verdad.

0: s'inaugura l'exposició Evitar el meu cos, per reflexionar sobre la pressió estètica en la dona. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull a partir d'avui l'exposició Evitar el meu cos, de l'artista Yolanda Domínguez. Aquesta mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament, des d'avui mateix s'emmarca dins la programació del Mes de la Salut de la Dona, organitzada per l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la vellesa. La inauguració ha comptat amb la presència d'Eva Soler Guallar, diputada adjunta d'Igualtat i Feminismes de la Diputació, que ha subratllat la rellevància que Palafolls hagi apostat per aquesta temàtica. Soler ha destacat que Palafolls és un dels primers pobles que acull aquesta exposició, perquè actualment funciona com una prova pilot abans d'entrar formalment al catàleg de serveis de la Diputació.
1: Les dones al final ens impacten molt més, tot i que és veritat que no hem d'oblidar que els homes també els impacta, i cada cop més, també ho penso, aquesta societat, no?, que tenim tan consumista, tan perfeccionista, acaba també impactant, però en les dones se'ns exigeix des de nenes, no?, i en nenes, doncs, que són més grasses de petites i per tant ja estan sent qüestionades, o són més petites i ja estan sent qüestionades, l'edatisme ens afecta molt més a nosaltres com a dones, no?, i al final hem de visibilitzar-ho. No és normal, no és normal que se'ns qüestioni, no és normal que tu no tinguis les mateixes oportunitats d'accedir a una feina i siguis qüestionada pel teu aspecte físic quan amb un home no està passant això. Per tant, només el punt de tenir-la, de reflexionar, ja està, ja genera la consciència col·lectiva de que sí que està passant alguna cosa que no hauria d'estar passant.
0: La diputada remarca la necessitat d'aquest tipus de propostes per denunciar unes violències que sovint estan normalitzades. Segons Soler, l'exposició convida a reflexionar sobre el fet que el cos ha de ser una forma de viure en plenitud i llibertat, sense ser qüestionat per l'aspecte físic o l'edat. Vinculat a aquesta exposició, el pròxim 10 de juny a les 5 de la tarda es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela al mateix MIT per analitzar els fons dels cànons de bellesa. Totes les activitats del Mes de la Salut són gratuïtes, tot i que cal realitzar inscripció prèvia a través del web municipal o al Casal de la Dona per qüestions d'aforament.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Comença l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 2 de juny de 2026. El Consell Comarcal espera tenir a finals d'any el recull de demandes dels municipis sobre el litoral i portar una proposta a Madrid. Marc Tres Serres.
3: El Consell Comarcal confia tancar abans de final d'any el recull de demandes i propostes dels municipis costaners, que serveixi per bastir una proposta conjunta d'actuacions i traslladar-la al Ministeri per a la transició energètica.
0: Millorem bus proposa la Generalitat i Moventis informar del servei als usuaris amb panells a les parades i amb un canal de WhatsApp. Martí Capçada.
4: Mentre espera que es concreti i es materialitzi la inversió anunciada per la Generalitat en el servei de busos interurbans, l'entitat Millorem Bus Baix Maresme continua la seva campanya de recull d'incidències i queixes dels usuaris, campanya que també s'acompanya sovint de propostes dirigides al Departament de Territori, que és qui pren les grans decisions en el servei, i a l'empresa concessionària Moventis.
0: El CEDIM denuncia que la Casa Museu de Canet pateix un procés de despersonalització. Dani Grau.
5: La relació entre el consistori i el CEDIM cada cop és més distant.
0: La plataforma Malgrat Actiu lamenta la manca d'informació en la implementació del nou sistema de recollida selectiva. Ona Malgrat.
6: Entre els dubtes que tenen des de la plataforma hi ha on s'ubicaran exactament totes les àrees tancades, quins edificis tindran cubells individuals i quins dies i fraccions seran definitius per cada zona, entre d'altres.
0: Les gestants puntuen l'obstetricia de l'Hospital de Calella entre les millors a la regió sanitària de Girona. Sergi Ferrer.
7: El resultat situa la corporació i més concretament l'Hospital Sant Jaume de Calella per sobre de la mitjana de Catalunya en dos indicadors especialment rellevants: la valoració global del servei i la fidelitat de les gestants.
0: I a Palafolls s'inaugura l'exposició Evitar el meu cos per reflexionar sobre la pressió estètica en la dona. Melina Morilla.
8: L'activitat forma part del mes de la salut de la dona i convida a viure el cos en plenitud i llibertat sense ser qüestionat per l'aspecte o l'edat.

0: Aquesta és la notícia que obre l'informatiu comarcal d'avui de l'Ona Maresme. El Consell Comarcal espera tenir a finals d'any el recull de demandes dels municipis sobre el litoral i també portar una proposta a Madrid. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, el Consell Comarcal confia tancar abans de finals d'any el recull de demandes i propostes dels municipis costaners i que serveixi per bastir la proposta conjunta d'actuacions i traslladar-la al Ministeri per a la Transició Energètica. El treball de consultes als diferents consistoris va començar el juny del 2024, fa dos anys, i avui el president de l'ENS, Rafa Navarro, ha indicat que a hores d'ara falten incorporar al recull les aportacions de quatre municipis i que s'espera tenir el document llest abans que acabi aquest 2026. En aquell moment, Navarro no era president del Consell Comarcal, però sí que era responsable de litoral i per això liderava aquesta escomesa. Ho va justificar la necessitat d'actualitzar l'estratègia iniciada a principis del 2000, que va desembocar l'any 2014 en un pla de protecció del litoral de l'antic Ministeri de Medi Ambient, que finalment només es va materialitzar a Premià de Mar amb els espigons que s'han construït recentment.
2: El que hem fet des del Consell Comarcal o com a Consell Comarcal és anar a parlar amb el Ministeri i dir-los que volem ser l'organisme que reculli les sensibilitats de tots els ajuntaments, aquells que estan d'acord amb l'estratègia de 2014, però també aquells que volen ofertar alternatives diferents, perquè el Ministeri és partidari de poder-les incorporar en una nova versió d'aquesta estratègia. I això és el que estem fent, parlar amb tots els ajuntaments litoral, recollir aquestes propostes especials o aquests detalls específics, aquestes puntualitzacions sobre la proposta del 2014 i refer el document per poder anar al Ministeri de nou com a comarca cohesionada, tot i que cadascú tingui les seves particularitats, i entregar una reversió, una versió 2.0 d'aquesta estratègia litoral.
1: Ahir, en declaracions a Ràdio Arenys, el mateix Navarro admetia que no serà fàcil conjugar en una mateixa proposta conjunta les diferències de criteri que existeixen entre municipis, però es mostrava convençut que s'aconseguirà perquè, segons deia, hi ha molts més punts en comú que discrepàncies.
0: Gràcies, i mentrestant, Millorem-vos proposa la Generalitat i Moventis informar del servei als usuaris amb panells a les parades i també amb un canal de WhatsApp. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, mentre espera que es concreti i es materialitzi la inversió anunciada per la Generalitat en el servei de busos interurbans, l'entitat Millorem-vos Baix Maresme continua la seva campanya de recull d'incidències i queixes dels usuaris, campanya que també s'acompanya sovint de propostes dirigides al Departament de Territori, que és qui pren les grans decisions en el servei, i també a l'empresa concessionària Moventis. Ahir, justament, a la plataforma tramitia totes dues instàncies una proposta encaminada a millorar la informació que es dispensa als viatgers sobre l'estat del servei a temps real i sobre eventuals retards o incidències. En concret, proposen dues accions: la instal·lació de panells o rètols lluminosos a les parades que informin de l'hora d'arribada de cadascun dels cotxes de cada línia i la creació d'un canal de WhatsApp unidireccional que traslladi als usuaris les informacions que ja es donen a l'aplicació de Moventis o al compte de la xarxa X, però que molts viatgers no veuen per raó de la bretxa digital, en el benentès que molts d'aquests usuaris sí que utilitzen WhatsApp. Millorem-vos considera que més enllà de treballar per reforçar el servei, especialment en les línies més concorregudes, General i Moventis han de vetllar perquè l'usuari també, en els casos d'incidències, pugui tenir solució i evitar tant com sigui possible les situacions d'incertesa i malestar que actualment es repeteixen a les parades cada cop que un vehicle queda aturat en un embús o bé pateix una avaria.
0: El CEDIM denuncia que la Casa Museu de Canet pateix un procés de despersonalització. Dani Grau, bona tarda i ben tornat.
4: Doncs gràcies, Jaume. El Centre d'Estudis de l'Arca Montaner, CEDIM, ha expressat el seu, en un comunicat que ha fet públic, la seva preocupació per l'evolució recent de la Casa Museu de l'Arca Montaner de Canet, ja que considera immersa en un procés de despersonalització progressiva que posa en risc el projecte que original de l'equipament concebut per divulgar la figura i l'obra de l'arquitecte modernista. L'entitat qüestiona diverses actuacions impulsades en els darrers mesos i assegura que aquests contribueixen a diluir el relat entre central del museu. Entre els exemples assenyalats hi ha la inauguració d'una exposició temporal dedicada al fotògraf canadenc Eugeni Forcano amb motiu del centenari del seu naixement. Tot i el reconeixement i el valor que tenia Forcano la trajectòria, en la seva trajectòria, el Cedim considera que la mostra ubicada a la sala de jardí desplaça el focus d'un monarquia que hauria de caracteritzar l'equipament. En aquest sentit, l'entitat recorda que des de l'obertura provisional de la sala Forcano l'any 2011 hi ha hagut temps suficient per plantejar un espai específic i permanent dedicat al fotògraf separat de la Casa Museu. Una altra de les decisions qüestionades és la instal·lació del conjunt de menjador d'arquitecte Jeroni Granell. S'ha dit recentment per el Museu de Disseny de Barcelona, segons el Cedim, aquesta incorporació no respon a criteris museològics propis d'una Casa Museu dedicada a una figura concreta. Segons el Cedim, caldria definir com ha de ser la Casa Museu i saber cap a on s'ha d'anar. El Cedim també mostra reserves respecte al projecte de remodelació de l'accés a l'equipament pressupostat en 230.000 euros i presentat com una actuació per millorar l'accessibilitat. Segons l'entitat, la intervenció comportaria una reducció significativa de l'espai destinat a exposicions temporals, tal com que podrien limitar la capacitat de projecció cultural del museu. A més, considera que la reforma no resol les principals mancances d'accessibilitat, ja que la Masia Rocosa, on es concentra la major part del discurs museogràfic, continuaria sent inaccessible per a les persones amb mobilitat reduïda. El desacord entre entorn de la projecció de la figura de Domènec i Montaner entre el Cedim i l'Ajuntament de Canet cada cop és més evident.
0: Gràcies, Dani. La plataforma Malgrat Actiu lamenta la manca d'informació en la implementació del nou sistema de recollida selectiva, Ona Malgrat.
5: Així és, després de revisar els plecs tècnics de la licitació del servei a l'empresa Lum Selectiva, la plataforma Malgrat Actiu n'ha extret alguna informació, com per exemple, que s'han previst tres sistemes de recollida diferents: el porta-porta individual per a cases i edificis fins a 20 habitants, el porta-porta comunitari per a edificis d'entre 20 i 50 habitants i la instal·lació d'àrees tancades intel·ligents amb control d'accés per a edificis de més de 50 habitants. Entre els dubtes que tenen des de la plataforma hi ha on s'ubica seran exactament totes les àrees tancades, quins edificis tindran cubells individuals i quins no, quins dies i fraccions seran definitius per a cada zona, com es farà el control d'accés a les àrees tancades o com es cobriran els moments d'alta afluència. Xènia Busert, fundadora de Malgrat Actiu, diu que falta transparència i que abans de prendre una decisió en relació a aquesta qüestió s'havia d'haver preguntat a la ciutadania.
6: Falta la transparència amb aquest poble. Vull dir, no expliquen el que està passant, el que volen fer, ni res. Sí que ens han posat, per exemple, de les escombries, ens han posat l'impost, ja, jo ja l'he pagat, quasi 560 euros, però ja està. No sabem, no tenim ni idea del que passarà, com es farà, quin tempos n'hi ha, ni res. Jo buscant i verificant informació, perquè jo soc molt així, i vaig buscant i buscant, vaig trobar que teòricament es vol fer barrejada, vull dir, porta a porta i contenidors intel·ligents, però a on, com, ni idea, no diuen res. Pues eso, informació i preguntar a la gent, parlar amb la gent, amb el poble, això és el que falta.
5: Busart considera que si la implementació del nou sistema de recollida selectiva no s'organitza bé, serà un caos. La brutícia o la possibilitat que les escombraries al carrer atreguin animals com gavines, rates o gats són dues de les qüestions que preocupen a la plataforma. Rosa Maria Nieto, membre de Malgrat Actiu, també mostra inquietud pel fet de que qui treballi de nit potser no podrà treure les escombraries.
6: Els carrers estaran ple d'escombraries tirades perquè ja es veu ara, havent i contenidors normals, tu ja veus que el carrer està brut, ple d'escombraries, i clar, amb el turisme, si no s'explica bé, crec que o ho vigilen molt bé, ho organitzen molt bé, que ja es veu com van, serà un caos. Jo penso que serà un caos.
7: I un altre tema, jo ho dic per exemple per la meva experiència, jo treballo molt de temps a l'any de nit. La gent que treballem de nit, a quina hora baixarem les escombraries? Jo tindré que ficar-me les escombraries al maletí del cotxe i emportar-me-les a un altre poble, perquè en el meu poble no podré. Veient altres pobles, veus les gavines picotejant les bolses, rates, els gats del carrer, vull dir, els pobles que hem vist que ho estan fent no és el més higiènic, sobretot a l'estiu.
5: L'adjudicació del nou servei de recollida selectiva de residus a l'empresa Lum Selectiva es va aprovar al ple el mes d'abril. El contracte tindrà una durada de 5 anys i un cost de 17 milions d'euros.
0: Més temes. Les gestants puntuen l'obstetrícia de l'Hospital de Calella entre les millors a la regió sanitària de Girona. Sergi Ferrer, bona tarda.
8: Bona tarda. Aquestes dades consoliden el model d'atenció desplegat en els darrers anys per la corporació basat en tres grans eixos: l'adaptació dels espais assistencials, la formació i actualització contínua dels equips professionals i la revisió de la pràctica clínica per garantir una atenció més respectuosa, personalitzada i centrada en les necessitats de les dones i les seves famílies. La doctora Marta González és la cap de ginecologia i obstetrícia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Escoltem-la.
9: La suma de la feina, de molta feina que hem fet durant aquests anys, de millorar la sala de parts, de recanviar una miqueta la manera que tenim de treballar, de treballar tots junts, de sobretot això, la fusió, l'analitzar els protocols, és que és tot, és un canvi, és una mirada que realment estem molt satisfets perquè ens ha donat aquest bon resultat.
8: Entre els aspectes més ben valorats per les usuàries destaquen el respecte i tracte rebut, l'acompanyament durant tot el procés assistencial i la sensació de sentir-se en bones mans. Per a la corporació, aquests resultats són també fruit d'un model assistencial que situa la dona al centre de la presa de decisions i que aposta per adaptar-se a les necessitats i preferències de cada gestant durant tot el procés. L'acompanyament, però, comença molt abans del moment del part. Aquests resultats són el reflex de la implicació dels equips multidisciplinaris que intervenen en l'atenció materno-infantil i del compromís per oferir una experiència assistencial de qualitat, segura i humanitzada.
0: L'Ajuntament de Tordera rep el reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya 2025. Marc.
1: Així és, està premiat a l'Ajuntament amb els reconeixements d'aquesta Administració Oberta 2025, uns guardons que els atorga cada any el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya per distingir administracions públiques catalanes i capdavanteres en transformació digital i govern obert en la seva relació amb la ciutadania i també amb la seva gestió interna. Ha estat en l'edició celebrada fa unes setmanes on Tordera va aconseguir estar entre les 20 millors de Catalunya en la categoria de 5.000 a 20.000 habitants. Ho valorava l'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías.
10: Destacant que l'Ajuntament de Tordera ha estat reconegut recentment, fa pocs dies, per segon any consecutiu, dins el rànquing top 20 de l'AOC, de l'Administració Oberta de Catalunya, una distinció que agrupa els municipis capdavanters en el desplegament efectiu de l'administració digital i del govern obert. Per tant, volem felicitar tot el personal de municipal que treballa en aquest departament en pro de la transparència i sobretot la digitalització dels tràmits que estem duent a terme, que són molts.
1: A l'hora d'atorgar els guardons s'analitzen indicadors objectivables d'ajuntaments i consells comarcals a partir de dades de qualitat i contrastables. Tot això conforma l'índex de maduresa digital de l'Administració Oberta de Catalunya, en base al qual s'atorguen els reconeixements. Aquests indicadors es publiquen de forma oberta i es poden consultar a la mateixa web de l'Administració Oberta de Catalunya.
0: I final de curs amb més de 30 graus dins l'aula a l'Institut Bisbe Sivilla de Calella. Sergi.
8: Així és, l'Institut Bisbe Sivilla encadena els últims dies de curs amb una situació que s'ha repetit a moltes aules: calor intensa, ambient carregat i dificultats per mantenir el ritme habitual de les classes. A primera hora la temperatura ja es deixa notar i quan el sol comença a tocar de ple a l'edifici, la sensació dins les classes encara s'accentua més. Eva Sánchez és la directora.
11: Molt difícil perquè, clar, a les 8 del matí quan arribem ja fa molta calor i durant el dia cada vegada va agafant més, també els nens van passant les hores i cada vegada estan més cansats i tot això fa que sigui molt difícil desenvolupar les classes aquest dia.
8: Segons l'hora del dia i si el sol toca de ple, la temperatura dins l'aula es pot enfilar per sobre dels 30 graus.
11: Algun nen ho mira o algun professor amb el seu mòbil i és evident que a vegades estem a 30 i pico graus. Segons a quina hora del matí i si és una part de l'edifici on està donant el sol, la temperatura puja de seguida.
8: Per intentar alleugerir la calor, l'Institut continua utilitzant els ventiladors que el Departament d'Educació va repartir arran de les altes temperatures del final del curs passat. N'hi havia un per aula, però no és una solució suficient per espais on s'hi concentren prop de 30 alumnes. A més, alguns s'han anat espatllant i encara no s'han reposat. La situació no és exclusiva de Calella i per això a Catalunya s'ha articulat la plataforma Aules que Cremen, impulsada per docents i famílies per denunciar les temperatures extremes als centres educatius. El col·lectiu recull dades de diferents escoles i instituts del país i alerta que la manca de climatització s'ha convertit en un problema estructural. A l'Alt Maresme, els registres dels últims dies han deixat valors com els 30,8 graus al Pic Gros de Sant Cebrià de Vallalta o els 31 graus a l'Institut Euclides de Pineda de Mar.
0: Gràcies, i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt prepara un estiu carregat d'activitats per al jovent amb la posada en marxa d'un nou casal juvenil gratuït adreçat a joves entre 12 i 17 anys. Martí.
3: Doncs sí, Gemma, la iniciativa que acabes d'explicar combinarà activitats esportives, culturals i de lleure amb l'objectiu de fomentar la participació i crear nous espais de trobada.
12: Trobem, doncs, que la gran quantitat de nois...
3: Disculpeu, torno a començar. La iniciativa combinarà activitats esportives, culturals i de lleure amb l'objectiu de fomentar la participació i crear nous espais de trobada entre els adolescents del municipi. La regidora d'Infància, Educació i Joventut, Mati Pérez, ha explicat que el casal funcionarà els matins i inclourà propostes com vòlei platja, crossfit, tallers de ceràmica, grafiti, activitats aquàtiques i sortides fora del municipi. Ara sí, l'escoltem. Doncs no estem tenint problemes tècnics, segueixo. La programació estival també inclourà una gran festa d'estiu el 27 de juny al Parc dels Gabrielistes, amb inflables aquàtics, una festa holi i una proposta nocturna amb música i pintura fluorescent. A més, es recuperaran esdeveniments com l'Espavilat Fest, un tardeig de DJs locals i diverses activitats per donar visibilitat als joves talents del municipi. Les inscripcions del nou casal juvenil es preveu que s'obrin durant les properes setmanes, un cop es tanqui definitivament la programació.
0: I el projecte de renaturalització dels patis escolars de Palafolls és un exemple de bones pràctiques a la Diputació. Melina Morilla.
13: Així és, l'Ajuntament ha participat aquest dimarts en la jornada d'adaptació a la calor en un context de canvi climàtic organitzada per la Diputació a l'espai Francesca Bonmason. El nostre municipi ha estat un dels protagonistes de l'esdeveniment en ser seleccionat per exposar el projecte de renaturalització dels patis escolars com un exemple de bones pràctiques municipals davant d'altres consistoris i tècnics de la província. Durant la sessió, la representació de l'Ajuntament de Palafolls ha presentat els detalls d'aquest projecte, que ha transformat els espais exteriors de les escoles, de les ferreries, Mas Prats i la llar d'infants. La iniciativa ha estat reconeguda per la seva capacitat de crear entorns més naturals, accessibles i preparats per fer front a les onades de calor integrant solucions basades en la natura. La intervenció a Palafolls, que ha comptat amb una subvenció de la Diputació de poc més de 115.000 euros, ha permès la creació d'espais com el bosc comestible Mas Prats o l'adequació de zones de jardí i tancaments verds a la resta de centres. Aquestes actuacions no només milloren el confort tèrmic dels infants, sinó que també s'han convertit en espais d'aprenentatge i biodiversitat, eixos centrals del nou projecte educatiu sobre sostenibilitat que impulsen des de l'àrea d'educació. La jornada de la Diputació ha servit també per fer balanç del programa Adapta Clima 2030, un fons dotat amb 16 milions d'euros per ajudar els pobles a reduir la vulnerabilitat de la població davant l'augment de les temperatures.
0: I 15 famílies de Caldetes aposten per l'escola Bressol Sagrada Família per al curs vinent, Martí.
3: Correcte, l'Escola Bressol Municipal Sagrada Família ha tancat el període de preinscripció pel curs 2026-2027 amb un total de 15 noves sol·licituds, una xifra que consolida la confiança de les famílies en el projecte educatiu del centre. El grup amb més demanda ha estat el d'IU, que ha rebut 8 noves peticions i se suma als 8 infants que ja hi estaven matriculats. Pel que fa a l'aula d'I2, s'hi han registrat 5 noves inscripcions, mentre que el grup d'I0 incorporarà 2 nadons. Per adaptar-se a les necessitats actuals i garantir una atenció educativa de qualitat, està previst crear una aula mixta d'I0 i d'IDU i d'IU. Aquesta mesura permetrà equilibrar els grups i oferir una millor organització dels espais i recursos.
0: Canviem de qüestions. Balanç positiu de la jornada de protecció del litoral a Canet, Dani Grau.
4: Sí, una trentena de subministres i una quarantena de voluntaris han participat aquest

0: i tenia també un clar entorn didàctic, ja que es van fer xerrades de sensibilització, un taller de classificació de les deixalles i va acabar amb una festa de l'escuma.
1: A Palafolls s'inaugura l'exposició Evitar el meu cos per reflexionar sobre la pressió estètica en les dones. Melina.
2: L'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull a partir d'avui l'exposició Evitar el meu cos de l'artista Yolanda Domínguez. La mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament des d'avui mateix, s'emmarca dins la programació del Mes de la Salut de la Dona, organitzada per l'Àrea d'Igualtat. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la vellesa. La inauguració ha comptat amb la presència d'Eva Soler, diputada adjunta d'Igualtat i Feminismes de la Diputació, que ha subratllat la rellevància que Palafolls hagi apostat per aquesta temàtica. Soler ha destacat que Palafolls és un dels primers pobles que acull aquesta exposició perquè actualment funciona com una prova pilot abans d'entrar formalment al catàleg de serveis de la Diputació. La diputada ha remarcat la necessitat d'aquest tipus de propostes per denunciar unes violències que sovint estan normalitzades. Segons Soler, l'exposició convida a reflexionar sobre el fet que el cos ha de ser una forma de viure en plenitud, llibertat i sense ser qüestionat per l'aspecte físic o l'abat.
3: Les dones al final ens impacten molt més, tot i que és veritat que no hem d'oblidar que els homes també els impacten, i cada cop més, també ho penso, aquesta societat, no?, que tenim tan consumista, tan perfeccionista, acaba també impactant, però en les dones se'ns exigeix des de nenes, no?, i en nenes, doncs, que són més grasses de petites i per tant ja estan sent qüestionades, o són més petites i ja estan sent qüestionades, l'edatisme ens afecta molt més a nosaltres com a dones, no?, i al final hem de visibilitzar-ho. No és normal, no és normal que se'ns qüestioni, no és normal que tu no tinguis les mateixes oportunitats d'accedir a una feina i siguis qüestionada pel teu aspecte físic quan amb un home no està passant això. Per tant, només el punt de tenir-la, de reflexionar, ja està, ja genera la consciència col·lectiva de que sí que està passant alguna cosa que no hauria d'estar passant.
2: Vinculat a l'exposició, el pròxim 10 de juny a les 5 de la tarda es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela, al mateix MIT, per analitzar a fons els cànons de bellesa. Totes les activitats del Mes de la Salut són gratuïtes, tot i que cal realitzar inscripció prèvia.
1: I la Biblioteca de Tordera ampliarà l'horari durant la selectivitat per acollir fins a 600 estudiants diaris. Marc.
4: Exacte, els dies 9, 10 i 11 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat que se celebraran a l'Institut Lluís Companys, la biblioteca que se situa al costat de l'Institut modificarà excepcionalment el seu horari per oferir un espai confortable als joves que s'examinen. Segons ha informat el consistori tordarenc, la biblioteca obrirà els 3 dies de 9 del matí a 8 del vespre sense tancament al migdia. De fet, aquesta mesura farà que la sala polivalent de la biblioteca també serveixi per simular un menjador escolar. Aquesta mesura ja s'ha aplicat en edicions anteriors i vol donar resposta a la gran afluència d'estudiants que venen també d'altres municipis. Ho explicava la directora de la Biblioteca de Tordera, Sílvia Enfrons.
5: Entre prova i prova els hi va molt bé poder tenir aquest espai, doncs, amb una temperatura ambiental adequada, fresquets, a un espai tranquil per poder seure, per poder acabar de repassar algun contingut d'exàmens, doncs, que tenen el dia següent, per exemple, poder compartir una mica com els hi ha anat la cosa. I
4: l'equipament espera rebre cada dia al voltant de 600 persones, comptant tant els estudiants com els usuaris habituals del servei.
1: En esports, el cadet masculí de Malgrat guanya el campionat de Barcelona de bàsquet. Ona a Malgrat.
6: L'equip cadet masculí de l'AECAM, entrenat per Marc Pedemonte, s'ha proclamat campió de Barcelona després de guanyar el Granollers amb un resultat de 65-74 a la final. El conjunt local va aconseguir el passi a la final després de derrotar el club bàsquet Pegagó Jum Negre per 87-52 a la semifinal. L'AECAM lluitarà ara pel campionat de Catalunya, que tindrà lloc el proper cap de setmana a Malgrat de Mar.
1: Moment ara de fer un cop d'ull al temps. Com ho tenim això, Quim Serra?
7: Hola, bon dia. De moment, jornada que ve marcada per un temps força tranquil, amb alguns núvols, alts i mitjans, poc importants. Es tracta del pas d'una cueta frontal poc activa. Aquesta tarda sí que es reactivaran les tempestes al Pirineu, Prepirineu i nord de la serralada prelitoral, però aquí la costa no hauria d'arribar res de tot això. De fet, fins i tot sembla que aquesta tarda podríem tenir més clarianes que no pas aquest matí, amb núvols alts i mitjans poc importants. D'entrada, els vents fluixos. Aquest

0: Matí del sud-oest. Aquesta tarda seran moderats, però de component est, i les temperatures que avui baixen una mica, tampoc no massa. La situació marítima amb aquest vent més moderat a la tarda s'alteraria una mica i cap al vespre veurem petites àrees de maró poc importants en conjunt, però predominarà el marejol. De cara a demà, l'ambient es farà assolellat, en general alguns núvols poc importants i amb unes temperatures cada dia podran pujar una mica, però tampoc no gaire. Més o menys les tindrem com les d'ahir. Avui baixa una mica, demà tornen a recuperar-se, a l'espera, tot això, d'un canvi de temps que dijous a última hora de la tarda ens portarà xàfecs i tempestes i una bona davallada de temperatures que notarem ja de cara a divendres.
1: Molt bé, doncs després de conèixer la previsió del temps, nosaltres farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, a aquesta hora farem el repàs a les xarxes socials. Avui també tenim secció de música amb en Sergi Ferrer, que ens parlarà de la Big Bang Jazz Maresme. Ens explicarà més endavant en què consisteix aquesta banda. També tenim avui tastets de llengua amb en Martí Capçada, de la mà de l'Oficina de Normalització Lingüística del Maresme, per descobrir doncs nou vocabulari, i també parlarem amb l'Aron Valera, que ha estat premi de, ha guanyat un premi de treball de recerca per crear un aleró. Fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
2: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
4: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
5: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
6: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Passen 5 minuts a 3:45 de la tarda, moment del repàs a les xarxes socials i destacar doncs els tuits que avui hem escollit a l'Ona Maresma. Martre Serres, bona tarda.
3: Hola Gemma, bona tarda.
2: En primer lloc, al Maresme, què és notícia?
3: Doncs mira, tres menors d'edat han estat detinguts aquest dimarts al matí durant els greus incidents registrats en el marc d'un desnonament al barri de Cerdanyola de Mataró. Segons han informat els Mossos, durant els aldarulls, 5 agents han resultat ferits lleus i s'han produït danys en diversos cascos, escuts i altres elements de seguretat i d'ordre públic utilitzats doncs, per als Mossos. Segons fonts policials, unes 50 persones concentrades per intentar impedir l'execució d'aquest ordre judicial han llançat llambordes, pedres, ampolles i altres objectes contra aquesta línia de la policia desplegada a la zona. Davant aquesta situació, efectius de l'àrea regional de recursos operatius han actuat per dispersar els concentrats i restablir la seguretat. L'actuació judicial afectava una família, en aquest cas, amb 4 fills menors d'edat que residia en un habitatge del barri. Diverses persones convocades pel Sindicat d'Habitatges de Mataró s'han concentrat al lloc dels fets per intentar evitar aquest llançament. Per tant, molta complicació i tensió avui a la capital del Maresme.
2: I tant, matí ben mogut. En clau internacional, què destaquem?
3: Doncs déu-n'hi-do, la notícia també és potent, ja que la política migratòria europea entra ara sí en un terreny molt desconegut. El reglament aprovat ahir dilluns pot marcar un abans i un després i suposa un enduriment sense precedents. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea, dues institucions amb majoria de dretes i d'extrema dreta, això també cal remarcar-ho, han tancat els últims serrells de pacte migratori que entraran en vigor d'aquí 10 dies, el 12 de juny. De fet, el Consell, només a Espanya, s'hi ha oposat clarament a aquest nou reglament. L'element més nou és l'aval a la creació de centres de deportació d'immigrants a tercers països, a persones a qui se'ls hagi rebutjat el dret d'asil a Europa. Aquest seria el fet remarcable. De fet, països com Grècia, Dinamarca o Holanda ja s'organitzen per trobar estats amb qui arribar a un acord, com va fer la Itàlia de Meloni amb Albània, i el pacte accelera també el retorn a països d'origen als qui se'ls denegui la sol·licitud d'asil. Molts d'ells, com Egipte o el Marroc, es declararan països segurs, malgrat que tenen un índex de dubtosos compliments dels drets humans. A més, augmenta fins als 30 mesos el temps que un migrant pot passar detingut i contempla que es puguin expulsar famílies amb menors. Amb tot, en queden fora els menors no acompanyats. Els qui ho estan sí que poden ser deportats. Finalment, obre la porta a un dels punts més polèmics, com dèiem, que és que es volia evitar tenir una ICE europeu. El nou reglament permetrà en ocasions molt justificades registres i detencions a domicilis. Això serà el que a priori estarà vigent a partir d'aquest 12 de maig. Són moltes coses a tenir en compte, però una d'aquestes és aquest registre i detencions a domicilis i a cases particulars, com també ha passat als Estats Units amb la guàrdia anti-immigració de Donald Trump.
2: I anem acabant el tema curiós del dia, Marc.
3: Sí, aquest és més light. Anuncis a Wallapop, i és divertit, fins i tot. Anuncis a Wallapop de balcons per veure el Papa Lleó 14 a Barcelona, que vindrà d'aquí pocs dies. Veïns dels carrers propers a la Sagrada Família, com el de Rosselló, Diagonal o el carrer Sardenya, per on passarà el Papa, doncs lloguen els seus balcons per entre 150 i 900 euros. I alguns també, això sí, oferiran begudes, menjar i accés al lavabo per la gent qui pagui aquest lloguer. Com que vindrà, els hotels estan caríssims per la demanda que tenen i alguns veïns han estat intel·ligents en veure que això els hi pot repercutir econòmicament d'una forma positiva.
2: Gairebé és més car anar a veure el Papa que a Bad Bunny.
3: I tant. Això és de... Jo quan he vist els preus he flipat.
2: 900 euros, per un balcó per veure el Papa. Déu-n'hi-do, la gent fa negoci amb tot. Marc, anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, què estem preguntant?
3: Bàsicament, relacionada amb aquesta última notícia curiosa que hem explicat sobre el Papa, si us fa il·lusió que vingui a Barcelona el Papa 14.
2: Molt bé, a tu et fa il·lusió?
3: Lleó 14, perdó, que m'he deixat el seu nom, home, òbviament. A mi no me'n fa perquè no ho segueixo gens, la veritat, el tema papal. M'interessa, o sigui, m'ha fet sempre molta gràcia el tema de la fumata blanca o fumata negra, quan hi ha hagut els canvis de papa, les morts, i també el posar un nou papa, però més enllà d'això...
2: Molt bé, doncs a tu doncs t'és igual, no? Per tant, podem posar com a opcions sí i no, o més igual, què et
3: sembla? Exacte, així serà.
2: Perfecte, doncs moltes gràcies, fins ara.
3: Fins ara.

0: I la primera entrevista d'avui ens porta fins a Palafolls. Aquest diumenge tenim prova esportiva i ens ho explica tot la nostra primera convidada, que és ja a l'estudi, amb en Jordi Prats de Valls. Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja ho tenim tot a punt, o gairebé a punt, per una nova edició de la Trail Senyor del Castell. És la 8a edició, l'organitza el grup Safir Team, i avui, per explicar-ho a l'Ona Maresma, tenim una de les seves responsables. És la Lu Vázquez. Lu, molt bona tarda, benvinguda a l'Ona Maresma.
2: Bones, què tal?
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Et demanaria que t'acostessis una miqueta més al micròfon, perquè volem escoltar-te bé, perquè, com dèiem, aquest diumenge arriba ja una nova edició de la Trail Senyor del Castell.
2: Doncs aquest diumenge ja tenim aquí la 8a edició, ja està tot gairebé a punt, inscripcions a tope, molt contents i treballant ja tots a ple rendiment fins diumenge.
1: Per entrar ja directes en matèria, perquè ja fa molt de temps que són les inscripcions obertes i que la gent ha anat rebent inputs a través de les vostres xarxes socials, la principal novetat aquest any és que inclueu una modalitat més, no?
2: Correcte, aquest any una miqueta petició popular, tenim una modalitat més, perquè com sempre havíem tingut la trail i teníem la marxa, que la marxa era força exigent i de més, i molta gent ja venia i la feia corrents. Hem decidit doncs fem la marxa, la transformem en la speed trail, es torna competitiva, i incloem una nova modalitat, com tu dius, que és ben bé la caminada, que són 7 quilòmetres, que és per camí ample i és per acabar d'incloure tota aquella gent que no s'acabava d'atrevir amb la nostra marxa, i així que aquest any tenim dues competitives per córrer i una caminada perquè tothom pugui venir i gaudir de la festa.
1: M'encanta això de petició popular, perquè en aquest cas vosaltres també escoltant i rebent els inputs de la gent que participa un any rere l'altre a la Trail Senyor del Castell i veient una miqueta en què podem millorar, no?
2: Molt, és que crec que és molt important. Crec que una cosa que és característica de la nostra cursa és que sempre escoltem què vol el corredor. És una cursa ben bé de poble, que jo considero que moltes vegades són les millors, i està pensada per allò que vol la gent, i molta gent volia competir a la marxa, doncs la transformem, la fem competitiva i fem una de més petita per aquells que també vulguin venir a caminar.
1: Per tant, per tots aquells que ho sàpiguen, que de fet encara queden inscripcions obertes, però per molt poc temps, però per dissenyar aquests tres recorreguts, si no m'equivoco, que és el que oferiu en aquesta trail, Senyor del Castell.
2: A veure, tenim la trail, la clàssica des de fa ja uns anys que va créixer, 17 quilòmetres i sense desnivell, per córrer, competitiva, molt sorprenent, corriols, trencacames, trail de debò. Aquesta és la gran cursa. Llavors tenim la speed trail, que és té una part de camí ample, però té bastanta muntanya, 11 quilòmetres, 400 de desnivell, i en diem speed trail perquè aquells que vinguin a córrer i a competir serà molt molt ràpida. Speed trail que també es pot fer caminant, com tots els anys, i en la que també aquest any, si volen els participants poden portar el seu gos per fer-la caminant, per fer-la tranquil·lament, que les temperatures ja seran altetes, però poden venir amb ells. I llavors tenim la de 7 quilòmetres, que és tot per camí ample, és purament caminada. Sí que no convidem gaire a córrer aquesta distància, perquè si no ben bé es faria massa curta la festa, i també pujaran al castell, però en aquest cas per camí ample, i està pensat per tothom que estigui mínimament acostumat a caminar per la muntanya, doncs que pugui venir. Molt clar, tres distàncies, 17, 11 i 7 quilòmetres.
1: Per tant, que ningú es pensi que és una cosa d'aquelles per tots aquells que van a competir, que també existeix aquesta modalitat, però com dèiem, mica en mica aquesta trail s'ha anat adaptant i hem trobat circuits i modalitats per tots els gustos, Per tant, tothom que hi vulgui participar, benvingut, Lu.
2: Correcte, aquesta és la idea. Jo crec que les curses de poble han de ser han de convidar a tothom que vulgui venir, amb la qual si vols venir a competir, és per tu, però si vols venir a caminar, a passar un diumenge, una bona estona, veure el castell, l'entorn de Palafolls, que jo crec que és sorprenentment maco per molta gent que no el coneix, i llavors gaudir de la festa amb nosaltres a Plaça Popi, amb la botifarrada com sempre, amb tota la beguda que necessitis, música en directe, vull dir, festa grossa.
1: Tot i això, tenim el castell en obres encara, per tant, en aquest cas, com ens teníeu acostumats al principi, no per vosaltres, òbviament, sinó perquè les mesures de seguretat no ho permeten, passarem a prop del castell, no hi podem entrar, el que dèiem, esperem que pròxims anys, però que també té aquest encant, de veure de prop el castell de Palafolls.
2: Nosaltres ens agradaria poder entrar i no es pot entrar, cap problema, ens hi apropem, estem a la plaça del castell, que les vistes són fantàstiques, vull dir que es gaudeix el castell de totes maneres encara que no hi puguem entrar, vull dir que creiem que el fet de no poder entrar és un petit hàndicap que no li treu encant en absolut ni al recorregut ni a la cursa.
1: El que és important per tota aquella gent que digui, ostres, que hi ha la nova edició del Trail Senyor del Castell, encara no sé per on començar. Hem de dir que inscripcions encara obert obertes, si més no, per les tres modalitats, però a poc temps, eh?
2: Lu? Molt poc temps. Les vam obrir ja fa dos mesos, mitjans de març, i estan obertes, de fet, només fins demà. Fins demà a les 12 de la nit. No ens en queden gaires, estem molt contents perquè la rebuda ha sigut bastant espectacular, ha sigut molt paulatina, molt lent, però ara ens queden només, si no m'equivoco, 30 inscripcions entre totes les modalitats. Hem decidit no tancar cap modalitat, doncs, perquè la gent pugui continuar apuntant-se allò que vulgui, però tenim un límit de gent que estem a punt d'arribar, amb la qual ens queden avui i demà perquè la gent s'apunti, com sempre, a la nostra web, que és www.safirteam.com.
1: En el cas que no s'arribi a aquest topall de 30 inscripcions més en aquests dies, no sé si el mateix dia de la trail fareu inscripcions, tot i que deixa'm dir que no és recomanable. Primer, òbviament, per afavorir a l'entitat i a l'associació, que sabem que això també és un problema afegit per vosaltres, aquestes inscripcions d'última hora, per tant, fem-les ja, però en el cas que es poguessin fer, no sé, la gent es podria apuntar el mateix dia?
2: Sempre amb la condició de que no s'hagin exhaurit entre avui i demà, doncs sí, es podran fer inscripcions presencials. Sempre tenint en compte que, clar, nosaltres oferim una bossa del corredor de les clàssiques, on intentem donar molts productes als participants, però, clar, en cas de les inscripcions presencials això ja no és possible. De fet, les tanquem uns dies abans per assegurar-nos que tenim totes les bosses del corredor, que tenim tots els avituallaments correctes, que està tot més que calculat. Però si en queda alguna, sí, hi hauria la possibilitat de fer la inscripció presencial, tot i que és veritat que no és recomanable perquè llavors molta gent ve a última hora perquè veu la festa que hem muntat, escolta que la podem fer, a vegades et sap greu, però moltes vegades també arribem a un topall, tampoc no volem fer massa gent i que la cursa perdi qualitat o encant, amb la qual sí recomanem que les 30 inscripcions que ens queden, si no m'equivoco, ho hem mirat aquest matí, realment ens en quedaven 32 aquest matí a primera hora, doncs que millor fer-les online.
1: Tot i així, com dèiem, ajudar l'organització, que ja prou de feina porta a organitzar una proposta d'aquestes característiques, perquè sobre nosaltres, per un descuit, encara els hi puguem complicar més. Per tant, afanyeu-vos i feu aquesta inscripció que, doncs, diguem-ho, online, com es poden fer, Lu?
2: Doncs online, simplement anant a la nostra pàgina web, la pàgina web del club, perquè Safir Team és qui organitza la televisió del castell, que és www.safirteam.com, i allà veuran totes les opcions disponibles, i és molt senzill el procés d'inscripció.
1: Doncs recordeu-vos, entre avui i demà, hauríem de fer aquesta
2: correcte,
1: inscripció en qualsevol de les tres modalitats. Aquesta cursa sempre ens ofereix també bones coses a repassar, per exemple, una proposta que no en totes les modalitats, però sí en un parell, podem fer amb el nostre gos.
2: Doncs sí, nosaltres ja fa un parell d'edicions vam decidir que molta gent corre per la muntanya amb el seu gos i vam decidir incloure-ho. Això sí, només ho tenim inclòs a l'Speed Trail, que és la competitiva d'11 quilòmetres, que es pot fer corrents o caminant, com vulguis, aquesta sí que la deixem fer caminant, i a la caminada, la de 7 quilòmetres, per diversos motius. Primer, perquè la de 17 quilòmetres, la trail, la llarga, hi ha molts corriols i dificultaria potser en algun moment la competitivitat de la gent i no ho faria gaire còmode. I segon, pel tema de la distància. Sabem que tothom que porti el gos a la muntanya doncs serà prou responsable per conèixer les condicions del seu gos. Nosaltres posem molts avituallaments pels animals, posem molts punts de refresc, però considerem que 11 quilòmetres ja està bé per poder portar un gos amb condicions de seguretat, amb la qual si volen venir amb el seu animal de companyia són super benvinguts, està tot pensat per ells també, a la de 11 quilòmetres l'Speed o a la caminada, a la de 7 quilòmetres.
1: Se us ha d'avisar d'alguna manera o se us ha de fer saber les inscripcions?
2: Sí, a l'hora d'inscriure-us, ja quan t'inscrius a l'Speed Trail o a la caminada, hi ha l'opció de dir si vens amb el teu gos o no, el qual és important per nosaltres per també tenir calculat què és el que necessitem per als animals de companyia i que no els hi falti absolutament de res.
1: Lu, m'agrada també destacar que, com sempre, sou molt cuidadosos amb el medi ambient, amb el voltant, amb el que us envolta.
2: Home, considerem que com a club de trail i com a cursa de muntanya no tindria sentit ser d'una altra manera, amb la qual cosa intentem ser tot l'oberts possible. Som conscients de que últimament les muntanyes i volem anar tots, amb la qual cosa continuem promocionant l'opció de ser cursa verda i sense plàstic, amb la qual cosa demanem a tots els participants que portin els seus propis gots, els seus propis bidons, que se'ls hi ompliran sense problemes en els avituallaments, amb la qual cosa intentem no tenir gots de plàstic a la muntanya. I de la mateixa manera, el marcatge, com sempre, el fem un cop més amb cintes no plàstiques, són cintes de tela, que són reciclades ja de les últimes tres edicions, amb la qual ni tan sols hem produït més tela, de diferents colors per cada modalitat, i cintes que es recullen tant al principi les escombres de les nostres modalitats, que en tenim dos per cada modalitat, van recollint-les, i llavors durant els dos, tres dies següents, com a club, anem fent sortides per tota la muntanya per intentar que realment no quedi res, i estem bastant orgullosos, és a dir, que aconseguim deixar la muntanya gairebé més neta del que la trobem. Vull dir que sí, intentem que ens fem molt verds.
1: Igual que respectem doncs, i que encoratgem a que Safir segueixi treballant en aquest aspecte, també els mateixos corredors, home, que tinguin una miqueta de respecte també per la muntanya, que no tot recaigui, tota la responsabilitat recaigui amb la mateixa entitat, i que nosaltres, doncs, en lloc de tirar el got a terra, per exemple, doncs escolta, siguem curosos, en aquest sentit. Suposo que aquest també seria el missatge, Lu.
2: Home, hauria de ser el missatge. Nosaltres volem donar per suposat que els corredors de muntanya s'estimen la muntanya, amb la qual cosa sempre diem, si has pogut portar els teus gels per la força durant la cursa carregats, quan els buidis també te'ls pots guardar i els llences, tindrem les escombraries classificades per orgànics, plàstic i de més, amb la qual sí que demanem, ho donem per suposat, però sí que encoratgem a la gent a intentar ser el més curós possible, perquè si t'agrada anar a córrer la muntanya és perquè t'agrada la muntanya, l'hem de respectar.
1: Per la gent que ens agrada veure des de la barrera, diguéssim, venir a animar a tots aquells corredors que s'han apuntat tot plegat, com començarà i a on, Lu?
2: Doncs començarà el diumenge. Nosaltres com a club comencem a muntar a Plaça Popi, la Plaça Popi, que és aquesta ubicació que Safir va decidir fer el gran canvi fa 3 edicions i que va ser tot un èxit, perquè l'ubicació és fantàstica. A les 7 del matí començarem a donar dorsals, amb la qual ja ho tindrem tot muntat. Les curses surten a les 8:15, surt la trail, a les 8:30 surt l'speed i a les 8:40 sortirà la caminada, amb la qual si la gent vol venir a animar, que seria fantàstic, que de debò que veniu, perquè val la pena tot l'ambient que es munta allà. A partir de les 8 hi haurà les sortides, que vinguin, que animin, poden estar allà durant el dia, perquè la idea és que la cursa fins la 1 no farem tancament, vull dir que aquell és el lloc de trobada, és fàcil de trobar, Plaça Popi, tots allà.
1: És que ens teniu molt ben acostumats, també, Lu. Aquesta 8a edició de la Trail Senyor del Castell arriba aquest diumenge ben d'hora al matí des de la plaça de Popi, com sempre organitzat per Safir Team. Gràcies, Lu, avui per ser amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres, ens veiem diumenge.

0: minuts d'arribar a les 4 de la tarda. És moment de les efemèrides amb en Marc Tresserres, però abans anem a felicitar les persones que avui fan anys un 2 de juny. Marc.
1: Sí, exacte, Gemma. Anem a felicitar, en aquest cas, poca gent avui. L'actor Liam Cunningham, conegut per interpretar el senyor Davos a Joc de Trons. No sé si t'has mirat Joc de Trons i el tens al cap, aquest noi. Aquest senyor,
0: no.
1: Més ben dit.
0: No, ni idea.
1: Doncs
0: ara
1: ja està,
0: buscaré.
1: No.
0: Ara buscaré.
1: I tant.
0: Per posar-li
1: no
0: cara.
1: I l'altre és l'exjugador del Barça i de la selecció argentina, Sergio Agüero, que havia estat molts anys aquí i a més havia estat també entrenat per Pep Guardiola, el Manchester City, col·labora amb Ibai Llanos, també amb el tema de la Kings League. Vull dir que l'argentí avui fa anys, 37 només, va haver de retirar-se per una afectació al cor, però ara ja està bé i això, avui compleix 38 anys.
0: 38 anys, eh? Molt bé, doncs felicitats a tots dos i avui també és el Dia Mundial de...
1: L'acció contra els trastorns de la conducta alimentària, els TCA, que busca conscienciar els trastorns com l'anorèxia o la bulímia, que pateixen moltíssimes persones.
0: Molt bé, Marc, doncs ja felicitant a la gent que avui fa anys i també doncs repassant els dies mundials internacionals, anem amb les efemèrides. Què passava l'any 2003?
1: Doncs mira, ens anem cap a l'espai perquè l'Agència Espacial Europea va llançar la sonda Mars Express, la seva primera missió al planeta Mart. Es va enlairar des del país de Kazakhstan i la missió originalment constava de dues parts. La primera, el de posar-hi un orbitador, és al voltant del planeta, i la nau principal es va quedar orbitant, com dèiem, el planeta Mart, i això va ser un èxit absolut perquè encara, a dia d'avui, continua operativa i enviant dades. Després en explicarem més detalls. I d'altra banda, la part de les coses que es van, de la missió, es va enviar al mòdul de descens Beagle 2, que era un petit laboratori britànic dissenyat d'una manera molt enginyosa per buscar vida a la superfície del planeta Mar. Malauradament, després de separar-se de la nau principal, es va perdre el contacte amb ell, i anys més tard, fins al 2015, no es van trobar unes imatges d'alta resolució de la NASA que van revelar que el Beagle 2 sí que havia aterrat correctament, però que dos dels seus quatre panells solars no s'havien obert, impedint que l'antena funcionés per comunicar-se amb la Terra. Ara bé, l'orbitador, amb una càmera i un radar, Gemma, ha confirmat molta presència d'aigua, sobretot salada, i a més va detectar traces de metà a l'atmosfera, crucial perquè això, atenció, pot ser d'origen biològic. Per tant, poden haver-hi microorganismes a Mart.
0: Molt bé, i l'efemèride musical?
1: Doncs acabem amb, tal dia com avui, es publica el disc de debut homònim de l'artista britànica Dua Lipa el 2018, perdó que no he dit l'any. Va ser el trampolí definitiu que la va llançar a la fama mundial gràcies a superèxits com New Rules, que escoltarem ara de seguida, i IDGAF. Escoltem New Rules, que parla de superar una ruptura sentimental i de com evitar caure a la temptació de tornar-hi.

0: M'encanta la Dua Lipa. Marc, tu has hagut de instaurar new rules alguna vegada?
1: Espera't, que m'ho penso bé.
0: Noves normes, no? Perquè no, és del que parla, no? La Dua Lipa, en aquesta cançó. No
1: he necessitat... Bueno, noves normes per autoaplicar-me a mi, sí, però també he comentat que és per evitar justament aquestes noves normes, per caure la temptació de tornar. No m'ha passat en cap cas. Jo ja, un cop s'ha pres la decisió, allà s'ha quedat tot, perquè si s'ha pres és per algun motiu.
0: No has tornat amb cap exparella?
1: No. Un cop es tanca, es tanca.
0: Molt bé, molt bé. Un bon exemple, no?
1: Sí, va, però primer costa el procés d'acceptació i fer el pas definitiu.
0: Total, totalment. Marc, doncs amb aquesta cançó de la Dua Lipa arribarem a I-57. Vols afegir alguna cosa més?
1: No, que m'agrada molt Dua Lipa. N'hagués posat moltes més de cançons, però aquesta feia molt que no l'escoltava i a gaudir-la.
0: Perfecte, doncs fins ara.
1: Fins ara.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
0: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls.
2: Informació de servei. El servei del Respir.
1: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
2: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
3: Lo dice todo. Panorama
4: terrible, apocalíptico.
3: Persona que logró...
5: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que...

0: s'inaugura l'exposició Evitar el meu cos, per reflexionar sobre la pressió estètica en la dona. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull a partir d'avui l'exposició Evitar el meu cos, de l'artista Yolanda Domínguez. Aquesta mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament, des d'avui mateix s'emmarca dins la programació del Mes de la Salut de la Dona, organitzada per l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la vellesa. La inauguració ha comptat amb la presència d'Eva Soler Guallar, diputada adjunta d'Igualtat i Feminismes de la Diputació, que ha subratllat la rellevància que Palafolls hagi apostat per aquesta temàtica. Soler ha destacat que Palafolls és un dels primers pobles que acull aquesta exposició, perquè actualment funciona com una prova pilot abans d'entrar formalment al catàleg de serveis de la Diputació.
1: Les dones al final ens impacten molt més, tot i que és veritat que no hem d'oblidar que els homes també els impacta, i cada cop més, també ho penso, aquesta societat, no?, que tenim tan consumista, tan perfeccionista, acaba també impactant, però en les dones se'ns exigeix des de nenes, no?, i en nenes, doncs, que són més grasses de petites i per tant ja estan sent qüestionades, o són més petites i ja estan sent qüestionades, l'edatisme ens afecta molt més a nosaltres com a dones, no?, i al final hem de visibilitzar-ho. No és normal, no és normal que se'ns qüestioni, no és normal que tu no tinguis les mateixes oportunitats d'accedir a una feina i siguis qüestionada pel teu aspecte físic quan amb un home no està passant això. Per tant, només el punt de tenir-la, de reflexionar, ja està, ja genera la consciència col·lectiva de que sí que està passant alguna cosa que no hauria d'estar passant.
0: La diputada ha remarcat la necessitat d'aquest tipus de propostes per denunciar unes violències que sovint estan normalitzades. Segons Soler, l'exposició convida a reflexionar sobre el fet que el cos ha de ser una forma de viure en plenitud i llibertat, sense ser qüestionat per l'aspecte físic o l'edat. Vinculat a aquesta exposició, el pròxim 10 de juny a les 5 de la tarda es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela al mateix MIT per analitzar els fons dels cànons de bellesa. Totes les activitats del Mes de la Salut són gratuïtes, tot i que cal realitzar inscripció prèvia a través del web municipal o al Casal de la Dona per qüestions d'aforament.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, moment de remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
2: Hola de nou, Gemma. Doncs mira, sabeu que jo sóc un home de teatre i t'haig de dir que haver trobat aquesta efemèride m'ha fet especial il·lusió, perquè avui parlem de la mostra de teatre Bambolina, que no sé si algun dels nostres oients sabrà de quina mostra de teatre estem parlant, i és que aquesta proposta arribava a Tordera després d'haver passat per diferents municipis del Maresme. De fet, parlem d'aquesta 11a mostra de teatre escolar al Maresme, Bambolina, com dèiem, que continuava amb èxit per tots els pobles del Maresme, i aquell 2 de juny, però del 1990, arribava al municipi de Tordera. Adreçada a alumnes de 8è curs, la mostra promovia l'afecció als joves cap a les tècniques d'expressió teatral. En cada col·legi on es duia a terme, a gairebé totes les poblacions de la comarca, els alumnes havien estat treballant una obra durant tot el curs, i per aquelles dates doncs s'havia de posar en escena. A la comarca hi participaven 1.530 nois i noies de 12 a 13 anys. Bambolina era doncs una de les activitats del programa de normalització lingüística per escolars, l'objectiu del qual doncs era fomentar l'ús quotidià de la llengua catalana i facilitar la integració dels escolars castellanoparlants. En l'organització del programa de normalització lingüística hi col·laborava el Servei d'Ensenyament del Català de la Generalitat, el Consell Comarcal del Maresme i també els ajuntaments de la comarca. Doncs Gemma, una proposta que de ben segur poder hauríem de recuperar, de cara a aquests nous cursos, amb tot això que s'està parlant de recuperar el català, del pànic escènic i tot això, seria una bona proposta.
1: I tant. Jo crec que també, que també seria una bona iniciativa. Mira, a la meva època jo no recordo que preparéssim cap obra de teatre quan anava doncs a primària, però sí, el que fèiem era un playback, no sé si tu també.
2: No, jo ens posaven, si nosaltres sí, havíem fet obres teatrals, i fins i tot més gran, quan vaig fer el batxillerat de llengües, fins i tot recordo d'haver fet obres de teatre en llatí, que ja era suficientment complicat per posar-ho en escena. Però sí que és veritat que, i deixa'm tirar cap a casa, que el teatre ajuda molt precisament a superar aquesta por, no?, a parlar en públic, a fer una miqueta doncs, de desinterès o de poder, doncs això, no posar-nos nerviosos a l'hora que ja no parlo d'obrir un micro o de parlar davant d'un teatre sencer, però com a mínim de tenir un col·loqui essencial o de perdre la por, doncs això, a ser observat, no?, i mirat, la veritat és que ajuda.
1: Totalment. Jordi, moltes gràcies. Fins ara.
2: A tu, Gemma, fins ara.

0: Impulsar el comerç local és clau pels pobles i les ciutats i, de fet, des de Tordera es procura cuidar-ho i també mantenir-ho, oi que sí, Marc?
1: Sí, Gemma, i és per això que el teixit comercial tordarenc enceta una nova etapa amb la posada en marxa d'un projecte estratègic que busca enfortir i fer més competitiu el comerç local. Per conèixer tots els detalls d'aquesta iniciativa, en parlem amb el regidor de comerç de l'Ajuntament, Aniol Canals. I què tal, regidor? Benvingut a l'Ona Maresma.
2: Hola, bones. Què tal?
1: Bé, per posar en context dels nostres oients, què és exactament aquesta incubadora, aquest nou projecte, i quina ha estat la motivació principal de l'Ajuntament per impulsar-lo?
2: Bé, doncs aquesta incubadora comercial neix de la voluntat d'enfortir el nostre teixit comercial, de donar més diversitat pel que fa al que la gent pot trobar en el nostre municipi, i doncs ve arrel d'un estudi que vam realitzar del comerç de Tordera, i doncs aquí doncs vam anar desencallant i analitzant diferents temes i vam creure que podia ser interessant oferir doncs un local durant 6 mesos a un emprenedor o emprenedora per així que pogués provar el seu negoci aquí a Tordera sense haver de patir amb el lloguer d'un local, amb les despeses pel que fa als subministres, i així doncs fer com una miqueta Tordera una estratègia per establir un nou establiment.
1: A més, ara ja s'ha nombrat a la persona, no?, que utilitzarà aquest establiment, ja que hi som, qui ha estat, o com a mínim què ofereix ara mateix al seu establiment, i a més, quins criteris s'ha seguit perquè sigui aquesta persona?
2: Sí, de fet, aquesta noia es diu la Verónica Gil, ella doncs fa joies artesanals, i a part de fer joies artesanals, que ja vam inaugurar també a la botiga aquest passat dissabte, amb ella doncs a les 5 de la tarda, la veritat que va ser un èxit. Fa també tallers doncs de compartir moments amb les amistats, em refereixo a elaborar la teva pròpia joia amb els amics i les amigues, amb una copa de vi, cava, o el que la gent vulgui acabar de concretar amb ella. Aquest espai també és un espai on, a part d'aquestes joies artesanals i aquests tallers, tenim una part de mostrador, d'exposició de diferents artesans i artesanes de Tordera, que tenen els seus productes allà exposats, i així encara fortim més l'essència de Tordera, del que a Tordera les persones fan manualment, i encara li donem més importància en aquests productes propis i d'elaboració pròpia, no? Per poder arribar a obtenir aquest local hi havia tots uns processos de puntuació, de presentació de projecte, de mirar si tot això era viable, unes sessions formatives, bé, una sèrie de passos que s'havien de fer per garantir també un procés de qualitat.
1: Quins són els objectius principals que es marca la regidoria de comerç a curt termini amb aquesta iniciativa?
2: Doncs,
1: i a llarg termini, vaja.
2: Sobretot el fet de donar la possibilitat de que un nou emprenedor o emprenedora estableixi el seu negoci a Tordera, i que a Tordera des de l'Ajuntament els podem ajudar. Ja ho fem amb els comerços que tenen, bueno, que treballen habitualment en el municipi amb les diferents línies d'ajuts i campanyes que pactem amb ells, i també ho volíem fer doncs perquè el comerç de Tordera doncs doni encara més possibilitats i que ofereixi doncs un ventall més gran a la població. I d'aquesta manera, amb aquesta incubadora comercial, això s'ha pogut fer realitat.
1: Hi han hagut desavinences, posicionaments en contra del comerç local que s'hagi dut a terme això per part de l'Ajuntament? No, que s'hagin donat aquestes facilitats?
2: No, de fet enriqueix. Quantes més botigues tinguem en el nostre municipi, més circulació de gent tindrem i més ventes hi haurà.
1: El comerç, a més, de proximitat, ha viscut anys complexos, sobretot a causa de digitalització, canvis d'hàbits de consum, sobretot. Com respon aquest projecte a les necessitats actuals de les botigues del poble? Perquè també hi havia
2: l'aplicatiu del Cabàs.
1: L'aplicatiu del Cabàs, exacte.
2: Doncs és, dins d'aquestes estratègies de dinamització del comerç, aquesta és una més d'elles. El que també volíem posar en valor era poder instaurar un comerç també en el nucli antic del nostre municipi, un nucli antic doncs, que l'hem d'entendre que s'ha anat canviant, i també està bé com el tenim ara. De fet, hi ha molta iniciativa privada en tot el que és la compra d'habitatge i de reformar-lo, que això ja el que fa de per si sol és canviar l'aspecte d'una part dels carrers, i alhora doncs també oferir la possibilitat d'un relleu generacional. final molts d'aquests comerços del nucli antic acaben tancant perquè són la pròpia entrada de la vivenda, i alguns d'ells sí que han fet una reforma que el que fan és separar la vivenda del local i que ens permeten poder fer accions com aquesta, no? De fet, de donar l'oportunitat, doncs, a una persona a obrir el seu negoci i obrir-la en aquest indret tan especial per nosaltres. En els darrers temps s'han obert algunes botigues en aquests carrers, que això, doncs, ens fa especial il·lusió, però sense deixar de posar en valor que Tordera té molts centres comercials, que això també enriqueix, perquè tenim un municipi molt extens i això que ens dona en tenir diferents eixos comercials ens dona la possibilitat de poder anar a comprar menys de 5 minuts caminant.
1: Hi haurà més partides o línies de suport perquè es puguin beneficiar els comerços de Tordera a través de l'Ajuntament? No sé si, per exemple, aquest projecte també ha estat recolzat per la Diputació.
2: Exacte, aquest és un projecte que ve recolzat, ve amb una línia de recursos de la Diputació de Barcelona, i doncs, perquè ens entenguem, els recursos econòmics surten des de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Tordera. De fet, la Diputació ens ha agafat com a projecte, diria, doncs, especial d'interès, perquè realment els hi va agradar molt la iniciativa que els hi vam presentar, per això ens van atorgar la subvenció i doncs per fi ho hem pogut donar hem pogut donar forma al projecte i fer-lo realitat. El fet de poder comptar amb la Diputació de Barcelona i de tenir una injecció extra econòmica per certs projectes, doncs, ens ajuda a poder seguir com a municipi i doncs poder aterrar totes aquestes estratègies que tenim des de l'àrea de comerç.
1: Per tant, no sé si també té al cap altres estratègies o més partides, si arriben, no, diners de la
2: Diputació. Sí, per suposat. Si parlem de la incubadora comercial, no és una cosa que estigui únicament tancada aquests 6 mesos. La intenció d'aquests 6 mesos és que un cop finalitzin, com bé dèiem, aquesta emprenedora tingui la possibilitat de, o bé sigui en aquest establiment que està ara, que és la incubadora, o un altre que nosaltres també li puguem donar un cop de mà amb el contacte amb el propietari per establir-se en allà, doncs que aquesta incubadora ja sigui en aquí o en un altre espai pugui seguir.
1: Però llavors la incubadora haurà utilitzat aquest espai, si queda aquesta persona que se li ha adjudicat,
2: són diferents.
1: Haureu de buscar un altre...
2: Haurem de buscar un altre local, però són diferents escenaris que es contemplen, no hi ha res tancat, perquè al final el que tenim clar és que volem parlar i volem veure com va evolucionant, i alhora, doncs, si veiem que aquell moment, perquè al ser un projecte tan nou i que no s'ha fet a la zona, no sabem ben bé si és millor deixar l'establiment ja en aquell lloc perquè la gent ja sap on està, o és millor un canvi i seguir conservant la incubadora comercial en allà. Al final això ho hem d'anar veient i hem de veure, doncs, si aquest projecte ha funcionat, si podem tornar a demanar un altre recurs a la Diputació perquè ens ajudin a fer una nova incubadora, o si és una incubadora més de formació. Això s'anirà veient. A l'hora que deies, doncs, també altres línies, doncs, vam fer una reunió farà cosa de un mes aproximadament amb els comerços de Tordera que van voler venir en aquesta reunió per analitzar, doncs, totes les línies que anàvem executant fins ara, veure quines estan encertant i veure les que potser no estan funcionant tan bé i determinar quines són les estratègies que farem en el proper any.
1: Justament, ara parlaves d'aquesta reunió que havíeu fet amb altres comerços de Tordera. Què us demanen o què us transmet el comerç local a l'Ajuntament i a vostè com a regidor?
2: Bé, sobretot facilitats i que els ajudem a treballar, en el sentit de que en molts moments la burocràcia als comerços se'ls hi menja i ja és prou dur, doncs, aixecar aquesta persiana cada dia com per haver de pal·liar, per dir-ho així, en tota aquesta paperassa, i alhora, doncs, també mirar quines són les línies que poden ajudar a dinamitzar el comerç. No només parlem de campanyes, sinó també podem estar parlant de fires en certs moments, com ja fem, com podria ser la Fira del Conte, Sant Jordi, la Fira de Nadal, Campament Reial, totes aquestes accions que fas en un cap de setmana, uns dies puntuals, el que fan és que hi ha més afluència de gent, llavors, com bé dèiem abans, no?, més possibilitats de que la gent compri. Doncs analitzem diferents possibilitats de si es pot fer alguna fira més o no, de si hem de parlar de decoracions en moments temporals de l'any perquè d'aquesta manera, doncs, la gent li cridi més aquests aparadors dels comerços i vulguin entrar. Estem parlant també de campanyes que hem fet des de l'Ajuntament. Al final hem d'entendre que els comerços amb ells parlen, no? A Tordera ara mateix tenim una situació que no tenim associació de comerciants com a tal constituïda.
1: És la idea fer-ne una?
2: De fet, és una cosa que estem treballant amb ells amb tots aquests darrers anys. Però si per A o per B això no acaba sortint, la gran sort que tenim és que entre ells parlen. Llavors, què és el que hem de fer, no? Els comerços s'han d'ajudar entre ells en certs moments i els ajuntaments hem de determinar en quins moments podem ajudar els comerços. Llavors, ja ho vam iniciar l'any passat, vam fer campanyes en temporada baixa. Què vol dir això? Doncs que l'Ajuntament ajudi els comerços en aquest moment que tenen menys ventes i que en els moments que ells ja tenen una venda elevada, com podria ser, per exemple, el Nadal, doncs que siguin ells mateixos que s'organitzin. Si volen fer doncs una campanya a ells, que ho puguin fer-ho. I així doncs ha estat. Hem vist que aquesta dinàmica funciona i doncs en propers mesos doncs ja es podran veure quines serien les pròximes campanyes o accions que farem a partir d'ara.
1: Es busquen sinergies també entre el mercat i el comerç del dia a dia?
2: Per suposat. De fet, com bé comentava abans, les fires neixen per donar-li un suport i una major venda als comerços, no?
1: Exacte.
2: Doncs el mercat no deixa de ser una eina més de dinamització. Llavors el que tenim al mercat de Tordera és que tenim doncs la gran avantatge de tenir un mercat de més de 170 anys, d'una gran afluència de gent, de moltes parades, que el que fan és que conviuen conjuntament amb els comerços del nostre municipi. De fet, els nostres comerços, alguns treuen parada en el que fa a l'àrea de mercat, i doncs també es poden afavorir del diumenge i així doncs també tinguin més ventes. I en el mercat també doncs hem anat fent diferents campanyes que ajuden doncs a dinamitzar-lo i doncs a tenir aquestes sinergies amb els comerços per tenir més ventes.
1: Doncs a veure aquestes campanyes i també aquesta iniciativa de la incubadora, si funciona. Aniol Canals, regidor de Comerç de l'Ajuntament de Tordera, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Ona Maresma i molts encerts en aquest nou projecte.
2: Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns.

0: I a l'Ona Maresma torna a sonar la secció de música amb en Sergi Ferrer. Avui ens porta una de les propostes més singulars i potents de la comarca i especialment dedicada a tots i a totes les amants del jazz. El protagonista del dia és la banda Big Band Jazz Maresma. Endavant, Sergi.
1: Doncs sí, nou episodi de música i especialment aquest programa va per a tots i totes les amants del jazz. Parlem avui de la Big Band Jazz Maresma.

Big Band Jazz Maresme és una big band creada l'any 2005 a partir de la complicitat entre la Casa de la Música de Mataró i un col·lectiu de músics del Maresme apassionats pel jazz. El projecte neix amb una voluntat clara, impulsar i donar visibilitat a l'escena jazzística del territori, creant una formació estable amb músics locals i convidats de primer nivell.

A partir d'aquesta iniciativa també s'impulsa l'associació Jazz Maresme, una entitat dedicada a la promoció i difusió del jazz, especialment a Mataró. D'aquesta associació en neixen activitats que s'han convertit en punts de trobada clau per a l'escena local, com les Jam Sessions Jazz Club, que es celebren mensualment a la Sala Club, o el Festival a la Vora del Jazz, actiu des del 2014.

Al llarg de la seva trajectòria, la Big Band Jazz Maresme ha participat en nombrosos festivals de jazz arreu del territori, com el Festival de Jazz de Terrassa, el Cruïlla, el Blues de Cerdanyola o cites com les d'Arenys de Mar, Premià de Dalt o Sant Boi, entre d'altres. Aquesta presència constant en el circuit els ha consolidat com una formació de referència dins el panorama jazzístic català.

Un dels tres distintius del projecte és la col·laboració amb músics convidats de gran nivell internacional i estatal, com Carla Cook, Geese Davis, Eric Alexander o Laura Simó, entre molts altres. Aquest intercanvi constant ha permès enriquir el projecte i mantenir-lo viu i connectat amb l'escena global.

I anem a parlar discografia, i és que el primer treball arriba l'any 2011 amb Big Band Jazz Maresme, un disc que serveix com a carta de presentació de la formació amb el mateix nom de la banda. De fet, aquest àlbum captura l'essència més pura d'una big band tradicional, amb una sonoritat molt influenciada pel swing i el jazz nord-americà clàssic. El disc posa en valor el treball col·lectiu de la banda i la força dels arranjaments, mostrant una formació molt cohesionada i amb una clara vocació de directe.

I el segon treball arriba el 2018 amb Meeting Our Neighbors, un disc enregistrat en directe que representa molt bé l'evolució del projecte. En aquest cas, la Big Band Jazz Maresme aposta per una proposta més oberta i internacional, compartint protagonisme amb artistes convidats com la cantant Tricia Abbey o el trompetista italià Fabrizio Bosso.

Amb només dos àlbums, la Big Band Jazz Maresme ha aconseguit deixar constància d'un projecte sòlid i molt viu, que va més enllà de la simple interpretació d'estàndards i que aposta per mantenir la cultura del jazz a la comarca.

Ara sí, anem a per l'estil i les influències, perquè avui hi ha molta teca. L'estil de Big Band Jazz Maresme gira al voltant del concepte clàssic de Big Band, que és una formació orquestral de jazz formada habitualment per diverses seccions de vents, és a dir, saxòfons, trompetes i trombons, acompanyades per una base rítmica, amb piano, contrabaix, guitarra i bateria. Aquest format, popularitzat sobretot als Estats Units durant les dècades dels anys 30 i 40, es caracteritza per un so potent, dinàmic i molt ric en arranjaments.

Això que heu escoltat, de fet, és l'escat popularitzat, de fet, per Ella Fitzgerald, la magnífica Ella Fitzgerald. Entre els referents i influències més evidents hi ha formacions històriques com Count Basie Orchestra o Duke Ellington Orchestra, dues de les grans responsables de definir el so de les big bands clàssiques. Precisament, un dels elements més importants del jazz i també de la big band jazz maresma és la improvisació. Moltes peces funcionen gairebé com una jam session contínua. Una jam session és una trobada musical habitual dins del jazz i altres gèneres on els músics improvisen lliurement sobre una estructura o una harmonia determinada, deixant espai perquè cada instrument pugui expressar-se i dialogar amb la resta de la banda. Un altre gènere on es fan jam sessions és el blues.

i això explica també que moltes de les seves peces superin fàcilment els 5 minuts. És habitual escoltar solos extensos de saxo, trompeta, piano o fins i tot de bateria. A nivell sonor també hi ha un component molt cinematogràfic i enèrgic, com és habitual de fet en el jazz, que pot recordar a bandes sonores modernes inspirades en el jazz clàssic, com per exemple, us posaré, tiraré una mica cap a casa, si em perdoneu, la música del videojoc Cuphead, coneguda especialment pel seu ús intensiu del swing. Us posaré un exemple.

0: En conjunt, la Big Band Jazz Maresme representa molt bé l'esperit del jazz clàssic, música viva basada en la improvisació, el directe i la connexió constant entre músics, mantenint una tradició històrica però adaptant-la a l'escena actual del Maresme. I això és tot, fins aquí l'episodi d'avui de Música Comarcal del Maresme. D'aquesta setmana ens retrobem la propera setmana amb molta més música. Fins una altra!
1: Molt bé, doncs ja hem acabat aquesta secció de música. Ara farem el repàs a la pregunta del dia. Marc Treserres, estàs per aquí?
2: I tant, aquí estem.
1: Molt bé, doncs tenim alguns problemes tècnics, per això no tenim... Ara tenim la sintonia de la pregunta. Marc, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresme?
2: Doncs els nostres oients els estàvem preguntant si els hi fa il·lusió la visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona.
1: Molt bé, i com van aquestes votacions?
2: Doncs mira, la majoria de gent són del meu equip i diuen que no els hi fa il·lusió. Només una persona, en aquest cas el nostre company Martí Capçada, que m'agradaria saber el motiu pel qual li fa il·lusió que vingui el Papa Lleó XIV, que vingui a Barcelona. Per la resta de gent, no fa especial il·lusió, la veritat. No agafaran el cotxe i aniran a la capital.
1: Bueno, ja li preguntarem a en Martí, doncs, per què li fa tanta il·lusió, no?, que arribi el Papa. Doncs potser, mira, el vol anar a veure.
2: Tu
1: molt bé,
2: diries?
1: Marc, si no tinc res a fer, sí.
2: Sí,
1: perquè és una cosa única, no?, que es fa doncs un cop a la vida. Entenc que el Papa no visita Barcelona cada dia, ni un cop a l'any, no? És un cop i ja està, no? Perquè
2: sí.
1: Dubto que vingui més vegades. Ve a Barcelona, ve a Madrid i ja està.
2: Però llogaries un balcó o aniries allà
1: no.
2: Pel carrer?
1: Que ets boig, jo no pago un balcó. Si de fet, abans ens has dit que els preus eren de 150 a 900 euros, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Ni boja. Tant de bo tingués un balcó per llogar i poder fer calarons aquests dies, eh? Perquè,
2: Déu-n'hi-do... Ja veus.
1: La gent se les sap totes, eh? Fins i tot...

0: quan és Setmana Santa, això sí que segurament us sonarà més, no? Que es lloguen balcons per veure les processons allà a Sevilla.
1: Això, doncs, tampoc ho sabia. O sigui, sí que hi ha molta gent a les processons, però que es llogaven també allà.
0: Sí, sí, sí, per veure la processó com des de dalt, sense l'aglomeració de gent. Marc, ho deixem aquí, vale? Tornem d'aquí una estona. Fins ara.
1: Vinga, fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I els tastets de llengua d'avui, igual que la setmana passada, parlem dels mals noms que s'utilitzen als municipis del Maresme amb la Gemma Martínez i en Martí Capçada.

0: Doncs sí, Gemma, aquí estem un dimarts més amb els tastets de llengua i avui farem una secció que donarà una miqueta de continuació a la de la setmana passada, que vam parlar, per als oients que ens haguéssiu escoltat, dels malnoms que s'utilitzen aquí a la nostra comarca. Així que avui la Gemma Martínez, del Centre de Normalització Lingüística, ens en dirà uns quants més. Així que donem-li la benvinguda. Bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, ens començaràs a explicar d'aquests malnoms, i no ho he dit a la introducció, però més tard també parlarem dels cursos intensius d'estiu.
1: Sí.
0: Però anem per passos. A veure, quins malnoms ens vols dir aquesta setmana?
1: Sí, com bé has dit, la setmana passada vam començar a parlar dels malnoms dels habitants d'algunes poblacions del Maresme, i vam dir que, com que n'hi havia tants, no ens hi cabien en una sola secció, en un sol tastet, avui continuaríem, val? I si et sembla bé, anem cap a Premià de Mar.
0: Som-hi, a veure.
1: Doncs mira, els habitants de Premià de Mar són coneguts com a gafarrons. Una de les explicacions té a veure amb les burles dels de Premià de Dalt, que com que és un terme municipal tan petit, els deien gafarrons en al·lusió a la petitesa d'aquest ocell tan menut, que fa només uns 12 centímetres de llarg, val? Però segons sembla, té més a veure amb el fet que els premianencs eren uns proveïdors importants d'aquest ocell, dels gafarrons. En qualsevol cas, el mot ha quedat immortalitzat amb la colla dels gafarrons, que tenen una figura de foc, el gafarró, i altres de més petites, que són els gafarronets. Encara queda una mica perquè surtin, perquè començaments de juliol hi ha la festa major, però si els voleu veure, doncs esteu convidats a anar-hi.
0: És curiós, Gemma, perquè parlem de malnoms, que la pròpia paraula diu que un mal nom, però que molts cops aquests municipis se la fan seva la paraula i acaben sent el nom que s'utilitzen inclús els gegants, associacions, o sigui...
1: Clar, sempre aquests noms, a vegades l'origen d'aquests malnoms és incert, o hi ha diferents versions de l'origen, no? I algunes, com hem dit aquí, provenen d'una suposada rivalitat entre pobles, que avui dia doncs no és tan palesa, i clar, vulguis o no, aquest mal nom acaba sent un motiu d'orgull, no?, pels habitants de la població, que com tu dius se'l fan seu i el llueixen.
0: Doncs a veure, anem a veure quins més tenim.
1: Més amunt, a Sant Vicenç de Montalt, hi ha els xurrabins. Un xurrabí, en relació amb el que dèiem abans a Premià de Mar, és el mateix animal que un gafarró, i acompanya els veremadors i els trepitjadors de raïm. Per tant, també tenen un mal nom relacionat amb un ocell, amb el mateix que a Premià de Mar, val? Els de Premià de Dalt, en canvi, són coneguts amb el mot de pinassa. No se sap, però, si és més en el sentit que els de Premià de Mar els menyspreaven, dient que en aquell poble només hi havia fulles de pi, o bé que, i ara ve una versió una miqueta més cafre, van cremar un cadàver dels de Premià de Mar amb pinassa perquè estaven cansats que els haguessin d'enterrar els morts.
0: Oh, carai, mira, que si bé em surt una paraulota, però Déu-n'hi-do.
1: Un origen ben negre, sí. No ho sabem, d'acord? Per això et deia que molts cops aquests orígens, l'origen d'aquestes paraules és incert.
0: De llegendes, potser algun surt.
1: Sí, sí, sí. I si anem una mica més cap amunt, també relacionat amb altres animals, trobem la llegenda que hi ha relacionat amb els habitants de Calella, val? On es veu que van matar un gos pensant-se que era una lloba. Algú va veure rondant dos gossos i van anar a fer córrer la veu que hi havia dues lloves al voltant de Calella. El bo del cas és que s'explica que quan van matar un dels gossos estaven prenent el sol en una esplanada després d'haver-se tipat de les restes de l'escorxador de Calella. Quan la mestressa dels gossos ho va descobrir, va deixar els calellencs com a bons ignorants. Van confondre l'animal.
0: Home, no s'ha de generalitzar, però sí que és veritat que confondre un gos amb una jove...
1: Bé, bueno, abans, en aquella època, clar, depèn, sí. I si tornem a la confrontació entre diferents pobles, per treure'n una miqueta més de suc, tenim que els de Vilassar diuen els de Cabrils peluts, on deien. Quan finalment es van poder independitzar, els de Cabrils, en alçar una església després d'unes quantes baralles. Per tant, els de Vilassar anomenaven els de Cabrils, que estan ben bé a tocar, peluts.
0: Molt bé, ja veiem que pràcticament cap municipi se'n salva,
1: no.
0: D'aquests malnoms. En tenim algun més?
1: Doncs mira, els masnovins els diuen, hi ha un refrany, vaja, que diu els del Masnou, palangrés i res més. I també en diuen japeruts, tot i que hi ha diferents versions, totes relacionades amb la jaqueta que duien i que els quedava en forma de gepa, i d'aquí de gepa japeruts. I finalment podem acabar amb els de Tiana, que tenen un refrany que diu els de Tiana fan el que els dona la gana, i també són anomenats saltamarges. I és que es veu que quan els de Montgat anaven a la platja, diuen que els de Tiana baixaven a robar-los la fruita dels camps. Per això d'aquí ve el nom de saltamarges.
0: Vale, doncs tenim ja el context d'una nova i crec que última rivalitat, que ens has vingut a explicar.
1: Sí.
0: Que entre la setmana passada i aquesta, bueno, jo diria que hem tocat tots.
1: Hem descobert moltes llegendes.
0: Moltes, exacte. Doncs perfecte, Gemma. Anem a dedicar els 3-4 minutets que ens queden a parlar dels cursos intensius que oferiu des d'aquí, del Centre de Normalització Lingüística, ara que ja estem a puntet d'entrar-hi, així que a on els podem fer, aquests cursos?
1: Sí, com vam dir la setmana passada, el Centre de Normalització Lingüística del Maresme ofereix diversos cursos intensius aquest juliol, val? Les inscripcions seran el 30 de juny i l'1 de juliol. Es poden fer a través de la pàgina web o presencialment a qualsevol de les nostres oficines. Els cursos que oferim aquest estiu seran a Mataró, on oferirem cursos de matí i tarda, i també n'oferirem al Masnou, Vilassar de Mar, Premià de Mar, Premià de Dalt, Pineda i Tordera.
0: Molt bé, és a dir, la setmana passada ja vam introduir que es farien aquests cursos, ara tenim la novetat de que ja sabem a on es poden cursar.
1: Sí.
0: I tenim un total de 7 municipis d'aquí de la nostra comarca, és a dir que no hi ha excusa.
1: No, són cursos de nivell bàsic, d'acord, i començaran el dia 2 de juliol. Són cursos intensius i per tant són cursos que es fan de dilluns a dijous, 3 hores cada dia. És un curs intensiu.
0: Cursos intensius per aquest mes de juliol i per tots els nivells.
1: No, nivells bàsics.
0: Nivell bàsic, d'acord. I després ja recordar que de cara a la següent, bueno, la següent
1: inscripció serà el setembre.
0: Exacte.
1: I si algú ara aquest estiu té temps i vol fer una prova de nivell per saber a quin curs s'hauria de col·locar quan comencin les inscripcions a setembre, doncs que sapigueu que sempre podeu sol·licitar una prova de nivell a través de la nostra pàgina web i llavors ens posarem en contacte amb vosaltres.
0: Perfecte, Gemma, doncs bé, fins aquí el tastet d'avui. Ja hem repassat tots els malnoms i ens has fet aquests 5 cèntims sobre els cursos, i esperem doncs que aquest estiu tothom practiqui el català i més a la mà del Centre de Normalització Lingüística. Així que moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: I l'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder, Aaron Valera, ha estat un dels guardonats als Premis Treball de Recerca de Batxillerat amb el projecte de creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026. Parlem amb ell tot seguit.
1: Bé, continuem parlant dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat. Avui parlem de la creació d'un aeró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026. Aerodinàmica, la ciència de l'esport del motor. Aquest és un treball de l'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder, Aaron Valera Arias. Benvingut, Aaron.
2: Bé, moltes gràcies.
1: Bé, per la gent que no hi entén gaire, quin paper té l'aeró davanter d'un cotxe Fórmula 1?
2: Doncs mira, els Fórmula 1 són uns dels països vehicles més avantguardistes de tot el món, de tot el que forma part de la competició de l'esport de motor, i com a tal és també l'avantguardia una miqueta del que és l'aerodinàmica a l'automoció. El paper principal que té l'aero davanter, a part de protegir elements com les rodes davanteres vers contactes, és una miqueta aquesta funció aerodinàmica, no? El que tractem de fer és canalitzar l'aire que va cap al vehicle perquè aquest el pugui utilitzar per aixafar-se una miqueta com el, contra el terra, no? És una miqueta com un avió si el fiquéssim boca avall. Un avió utilitzaria la força de l'aire per intentar anar-se cap a dalt i en l'aire una gran massa de ferro, i en canvi un Fórmula 1 per poder girar més ràpid el que necessita és aixafar-se contra el terra. Per tant, el que fem és canalitzar l'aire de la manera que ens interessa per ficar-lo contra el terra i que així pugui girar més velocitat, i per fer-ho utilitzem en gran part l'aleró davanter.
1: Vale, perquè ens entenguem i la gent de casa que ens escolti ho entengui, l'aerodinàmica és clau en aquest esport i es basa en el concepte de l'aerodinàmica, quin és? És a dir, aprofitar la força de l'aire perquè el cotxe en aquest cas vagi més ràpid.
2: Exacte. Quan l'aire que està en un punt entra al contacte amb el vehicle que va a molta velocitat, genera uns efectes, genera unes forces, unes pressions. Llavors, el que tracta de fer un equip de Fórmula 1 és dissenyar el seu vehicle amb unes formes concretes per tal d'aprofitar aquestes forces al seu favor, per fer que el seu cotxe vagi més ràpid, i ho fan a través de l'aerodinàmica, no? Que és la ciència que estudia tots aquests efectes i totes aquestes forces.
1: Vale. En el teu treball, no sé si quan parles de la creació d'aquest aleró, no sé si realment l'has dissenyat, l'has fabricat, com ho has plantejat el treball?
2: Mira, t'explico, la Fórmula 1 té una normativa que delimita una miqueta doncs, les mesures màximes i mínimes que pot tenir cada element, a quina alçada han d'estar, per exemple, doncs, el punt més baix de l'aeró davanter ha d'estar a tants mil·límetres del metre, no pot sobresortir de tals mesures, no? Està una mica com marcat les pautes de les mesures que poden tenir cada element, també per tant inclòs l'aeró davanter. Llavors, la Fórmula 1 sol mantindre el seu reglament uns 6-7 anys. Llavors, jo el que he fet ha sigut aprofitar que aquest any hi havia un canvi per fer el meu treball com una manera de predicció. Jo he agafat el reglament que està publicat a la web de Federació Internacional d'Automobilisme, a la FIA, que és qui organitza la normativa de la Fórmula 1, i he agafat eines de disseny per ordinador i he creat com el meu model a manera de fer una predicció de com serien els cotxes d'aquesta temporada abans que no sortissin a pista per primera vegada.
1: Vale, d'acord. I respecte a la normativa que ha sortit enguany, amb l'anterior que va sortir fa 6 o 7 anys, què ha canviat?
2: Mira, la diferència més gran, que és una de les coses que he estudiat en el meu treball, és una cosa que es diu aerodinàmica activa, que tot i que el nom pugui sonar molt complicat, no és més que uns petits elements que es mouen i això fa que variï la forma de l'aleró. A meitat de la volta hi ha unes plaquetes que el que fan és, quan detecten que el cotxe ha entrat a la recta, el vehicle envia una senyal, el pilot prem un botó que té al volant i llavors aquests elements es mouen de posició a la posició més favorable, no? Al final és una miqueta el que t'explicava abans, que volem que el cotxe s'aixafi contra el terra i per tant necessitem unes coses diferents quan estem a la corba per fer-ho i quan estem a la recta. Doncs amb aquesta cosa que s'anomena aerodinàmica activa, el que fem és que durant la pròpia volta el pilot pugui controlar quin és l'efecte que està aconseguint a través de l'aerodinàmica d'aquest element.
1: Vale. El tema està, tu has mirat tota la normativa de com haurien de ser els cotxes de Fórmula 1 per aquest any.
2: Exacte.
1: Davant d'aquesta normativa tu has fet la predicció de com serien aquests cotxes.
2: Correcte.
1: Com serien aquests cotxes?
2: Doncs mira, cal destacar diverses coses. La primera és que són més petits. Vale. En qüestió de dimensions s'han reduït una miqueta. La segona és que segurament fins que no passin uns quants anys ja els equips els segueixin desenvolupant seran més lents. I després cal destacar doncs, aquesta versatilitat que sí que no tenien tant abans, no? L'aerodinàmica activa permet fer que el vehicle sigui molt més eficient, que l'aire ens freni molt menys a la recta i puguem assolir velocitats molt més grans que amb els cotxes de la normativa passada, i també fa que puguem girar una miqueta més ràpid, perquè com tenim aquesta aerodinàmica activa podem sempre tenir una configuració que ens permeti la màxima càrrega aerodinàmica.
1: Perdó, has dit que els cotxes seran més lents?
2: Sí.
1: Llavors, però la gràcia de l'aerodinàmica és fer-los més ràpids?
2: Sí.
1: Llavors, per què preveus que seran més lents els cotxes?
2: Doncs mira, estan siguent més lents, sobretot perquè juntament amb l'aerodinàmica, que probablement sí sigui millor que la normativa de la que venim, tenim uns motors que estan tenint uns problemes per la part elèctrica, perquè ara són híbrids, ah. I aquí estan perdent una miqueta de rendiment. Llavors, és possible que degut a aquests motors que estan generant una miqueta menys de potència, perdem una miqueta del que és de rendiment al que fa el temps en una sola volta.
1: Val, aquesta normativa que s'aplica ara... tu has creat, tu has fet l'anàlisi, no?, de com serien aquests cotxes. Ara, tot el que són les empreses o marques, diguéssim, els que fan els cotxes i els que hi patrocinen la Fórmula 1, quant de marge tenen per portar cada casa els seus nous cotxes?
2: Mira, t'explico. És un tema complicat perquè realment els equips no presenten el seu cotxe i paren de desenvolupar-lo. És una cursa també fora de pista de desenvolupament constant que fan els equips per anar millorant el seu vehicle i no quedar-se estancat al lloc on comencen a principi de temporada. Però un cop acaba la temporada, fins que comença la següent, tenen aproximadament uns 3-4 mesos que van des de finals del novembre cap als principis del març. Però sí que és veritat que moltes vegades hi ha una certa part de l'equip que comença a destinar les seves hores a planificar el cotxe l'any següent força abans que la resta de l'empresa, i més aquesta temporada que hi havia un canvi de normativa i tot havia de començar a zero.
1: És possible que comenci una nova temporada amb cotxes antiquats i amb cotxes que compleixen la normativa? És possible dins de la Fórmula 1?
2: Exacte, és una cosa que passa. De fet, l'any passat l'equip Williams, que és on estava en Carlos Sainz, com preveien que no serien gaire competitius, el que van fer va ser abandonar el seu projecte aquest 2025 i enfocar-se en el del 2026 perquè ja havia el canvi de normativa. Pràcticament el cotxe del 2025 era el que van utilitzar l'any 2024.
1: Vale. I això no pot provocar, diguéssim, a nivell competitiu problemes o... És a dir, que és legal, per dir-ho així, es pot fer? No hi ha algú que es pugui queixar i dir, ostres, això no es pot competir així llavors?
2: Clar, van tindre problemes de rendiment aquesta temporada perquè el seu model s'havia quedat una miqueta antiquat, però sí que és veritat que aquesta nova temporada l'han començat una miqueta millor. Pel que fa als altres equips, sí es poden queixar, però dintre una normativa. Realment els equips tenen un marge perquè sí poden començar a desenvolupar el seu vehicle abans que no aquests 3 o 4 mesos que tenen de marge entre temporades, però estan limitats, juraria que era un any i un mes abans que no comenci la temporada, no poden començar a desenvolupar el vehicle. Per tant, és una qüestió de que tots equips compten amb les mateixes eines i és només una qüestió de com gestionen els recursos que hi tenen i el temps.
1: Val. Respecte... Ens ha manat la pregunta. Aquest treball que has fet, creus que podria tenir aplicacions fora de la Fórmula 1? És a dir, els cotxes avui dia de carrer podrien aprofitar també la força de l'aerodinàmica amb aquests alerons davanters? Perquè jo mai n'he vist cap, però dic, no ho sé, com a teoria es podria plantejar?
2: Clar, com a element, l'aleró davanter és una cosa que no tenim als cotxes que veiem pel carrer normal, és un element propi d'un tipus de vehicle de competició molt concret, però sí que és veritat que tot el que es vagi avançant a la Fórmula 1 respecte a invencions aerodinàmiques seran coses que s'acabaran poguent aplicar al món real, com moltes altres que es fan, per un tema sobretot del que fa a la seguretat, no? Al final, en un Fórmula 1 el que estem buscant és, tota l'estona estem mirant el rendiment, estem buscant poder girar un quilòmetre més ràpid, que l'aire ens freni una miqueta menys a la recta, però per exemple quan vas en una autopista, si has de fer una frenada d'emergència perquè hi ha hagut un accident i tu l'has d'esquivar, també ens ajuda aerodinàmica. Al final també podem aprofitar per córrer més a la recta o per frenar-nos més ràpid l'aerodinàmica. Llavors també ens serveix com a mesura una miqueta, no?, de reducció d'accidents, de seguretat vial, no? Per exemple, ja crec que és un Mercedes, no sé si l'has vist potser alguna vegada a l'autopista, que quan el cotxe detecta que està en una recta, l'aleró que té darrere petitó es guarda i això el que fa és que l'aire el freni menys, per tant consumeix menys combustible, però quan ha de frenar aquest element es torna a desplegar i d'aquesta manera està aixafant el vehicle contra el terra una miqueta més perquè té una millor aerodinàmica i per tant pot frenar amb menys metres.
1: Interessant, interessant. Ara sí que m'ha vingut. La pregunta anterior era que volia plantejar, tu has vist la normativa anterior, tu creus que aquesta nova la millora o creus que també hi ha defectes o coses que dius tu, ostres, potser això millor que no ho haguessin ficat?
2: Pel que fa a l'aerodinàmica sí que crec que és un encert, o sigui, aquests cotxes, al ser més petits també i haver de jugar amb l'aerodinàmica activa, donen joc a diferències més grans entre cotxes, moltes vegades en diferents seccions del circuit. Això permet que hi hagi una lluita menys constant, perquè al no ser uns rendiments tan equiparats com els que hi havia l'any passat, la diferència que fa l'aerodinàmica dona joc a moltes lluites en pista, perquè potser hi ha un cotxe que va molt bé a les corbes que són més ràpides i un altre que va molt bé a les que són més lentes. Llavors, com hi ha aquesta diferència a ritmes, acaba donant joc a situacions de lluita que es solen prolongar més amb el temps respecte a la normativa que teníem anteriorment.
1: Val, i ja per acabar, tu has fet aquest treball de la Fórmula 1 amb l'estudi de l'aerodinàmica, la nova normativa. No sé si el teu futur professional va enfocat en aquest camí, en el món de la mecànica, del motor, de l'enginyeria, o ho has fet perquè t'agrada molt la Fórmula 1 i com a passió?
2: No, mira, és una mica la meva motivació realment, perquè jo vull estudiar enginyeria automoció i evidentment l'automoció engloba moltes coses més enllà de la mecànica o d'aerodinàmica, però sí que és veritat que amb el temari que tenim a segon de batxillerat, per exemple, havíem vist algunes assignatures com tecnologia, havíem vist motors tèrmics, a física havíem vist una miqueta com és tot el tema d'estàtica de cossos, i per tant havia pogut com veure alguna coseta d'algun dels aspectes, però una cosa que no es tracta mai a nivell de batxillerat és l'aerodinàmica, i per tant com volia conèixer més àrees d'allò al que em vull dedicar professionalment, i això ha sigut una miqueta també la motivació d'aquest treball.
1: Molt bé, doncs Aaron Valera Arias, alumne de l'Institut Ramon Turró i premiat d'aquest treball de recerca, gràcies per venir i enhorabona pel premi.
2: A vosaltres per convidar-me, moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs nosaltres acomiadem el programa d'avui, ho fem amb música, amb els Tiets. Adéu, fins demà.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'ésser humà, com la resta d'éssers vius, neix, creix, es reprodueix i mor. Fins aquí tot bé. Però la realitat és que per fer aquest camí, l'ésser humà, a diferència de la resta d'éssers vius, passa per una sèrie de decisions culturals, polítiques, religioses o econòmiques constants. Per dotar comprensibilitat al món, les societats han creat rituals, institucions i pràctiques culturals per a gairebé tots els passos de la vida. Avui ens aturarem a analitzar la història d'una d'aquestes institucions que han tractat de regular aspectes aparentment naturals de la nostra vida, el matrimoni. Per què la decisió de lligar la teva vida a la d'una altra persona i segurament reproduir-vos junts és un fenomen històric complex que ha anat evolucionant al llarg de la història? Per què, tot i ser considerada una forma natural de relacionar-se durant segles, la institució matrimonial ha patit canvis profunds? Benvinguts, no sabem si a una bonica història d'amor, però sí de convivència. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellar i a la xarxa de comunicació local, com hem dit, la història del matrimoni dels romans als pobles germànics. Amb els nostres historiadors de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Què tal? Avui equip complet, eh?
0: Equip complet, perquè també avui està amb nosaltres l'Alberto Reche.
2: Bones, què tal?
0: Alberto, per què farem avui un programa sobre la història del matrimoni?
2: Doncs ara mateix no sé què contestar.
1: És veritat que la pregunta està com buida, el guió.
2: No. Bueno, per què no, no? La institució del matrimoni és potser una de les grans constants, no?, de la història occidental. No sé si és com el dinosaure que sempre ha estat allà, però forma part, no?, d'aquests trets culturals, socioeconòmics, polítics, religiosos, ideològics, que han acompanyat a les diferents societats europees. I, per tant, creiem, l'Albert Abril i jo, que era un bon motiu, podria haver-hi d'altres, per triar, no?, el matrimoni com a fil conductor, no?, d'aquest passeig per la història del matrimoni. Avui, dels romans als pobles germànics, segurament un altre dia, una miqueta més endavant.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: música que no ha sonat a cap boda mai?
1: No, ni a cap petició de mà, ni a cap flash mob d'aquells d'internet, no sé. Hauria de sonar en alguna boda?
0: No sé.
2: Molt habitual. De què anirà avui el programa, Alberto?
1: Ah, doncs tenim a Bruno Mars, de Història de l'Astrologia. No, bueno. Bueno, el que farem una mica...
2: Canvi radical.
1: Al llarg del programa d'avui és un recorregut molt a vol d'ocell sobre les principals fites en la construcció del matrimoni tradicional, és a dir, el matrimoni... podem dir eclesiàstic o no, ja anirem veient com es configura, però una mica per veure aquesta idea que tenim actualment, no, de com ha de ser un matrimoni, o com és el matrimoni religiós, com és el matrimoni de tota la vida, per veure com de diferent era abans i com ha anat incorporant els elements que per a nosaltres el fan reconeixible, no? Ho farem a través de diferents obres, a través de diferents pensadors, a través de diferents matrimonis concrets que van canviar el paradigma, no, del que era permès o no en un matrimoni, o que van anar consolidant diferents formes de fer, no? Farem un recorregut una mica seqüencial sobre aquesta institució tan nostra.
0: Ja que el matrimoni, tal com el coneixem ara, no ha estat sempre així.
1: No, de fet això és aplicable a qualsevol ítem cultural que ens posem a la cara, no? Perquè de fet som un 99% en aquella dèria de fer percentatges inventats, som un 99% cultura. Morgan Freeman a internet diu que som un 99% cultura i un 1% natura.
2: Fuente.
1: No? Fuente la Cibeles. I qui defensa que això és natural o que una cosa és natural com un criteri social o referint-se a un aspecte econòmic, social o polític, doncs bueno, si allà aquesta persona s'hi vol fer el ridícul, no? Moltes de les coses que nosaltres creiem com naturals o que quan des de diferents sectors es defensen com a naturals, no? El matrimoni ha de ser així. No, el matrimoni no ha de ser com tu vulguis que sigui, perquè és una construcció cultural i al llarg de la història ha tingut realitats, no? I formes diferents. Llavors creure que alguna és natural i creure que els neandertals o els homo habilis ja es casaven i tenien parelletes de fills, pues bueno, Josep Ramon,
2: ara se'm fa una mica estrany preguntar-te això, però com, si haguéssim de posar unes bases comunes, no, com definiríem el matrimoni?
1: El martirmoni.
2: Bueno,
1: així és que el programa també dona per
0: això era el programa del cunyadit.
1: Té traces de barrica de roure. En línies generals podem definir el matrimoni com una institució social que regula un vincle conjugal entre dues persones, no? O en principi ja veurem entre dues. Aquest vincle s'ajusta a unes normes de funcionament, ja vinguin donades per la via legal, pel costum, per la moralitat o per la religió imperants, no? Hi ha, per tant, uns drets i unes obligacions que el defineixen i que cal saber, doncs, abans de casar-se.
0: Molt bé, i aquests drets, aquestes obligacions, quins són? Com, per exemple, quins?
1: Doncs... n'hi ha actualment i també n'hi ha hagut molts, de molts tipus al llarg de la història, no? Algunes normes tenen a veure amb l'esfera de les relacions sexuals permeses o no permeses, no? El matrimoni pot ser moltes coses, però al llarg de la història ha estat també una forma de regular les pulsions sexuals, no? Ara potser ja no passa tant. Per exemple, què fas amb l'incest? Què fas amb l'adulteri? Què fas amb la poligàmia? Què fas amb el concubinat? Què fas amb les relacions extramatrimonials? D'altres... altres qüestions tenen que veure amb la propietat privada, no? Recordeu que el matrimoni també, a banda de tot el que és també, no, una cèl·lula de reproducció de la propietat privada, i les dots, les separacions de béns, les gananciales, o fins i tot en temes que ara donem per suposat, però que són relativament recents a la història del matrimoni, com la voluntarietat, no? De que tu et cases si vols i et cases amb qui vols, no? Tot això són producte d'una sèrie d'evolucions històriques i el que farem una mica, no, pues, veure com aquesta institució del matrimoni, per si algú dels nostres oients encara decideix casar-se, doncs sàpiga a què atenir-se i pugui donar la xapa quan estigui ben borratxo després del...
2: després de la celebració.
1: De la celebració.
2: Esperem que després...
1: Agafi els padrins de boda i els foti la xapa de tu sabies que el matrimoni... Doncs, va per ell.
2: Doncs perquè aquests oients que s'han de casar tinguin més informació, podrien començar el nostre recorregut històric per l'antiga Roma.
1: Sí, o sigui, bàsicament perquè el nom del títol del programa, a veure com... que el miri era Història del matrimoni dels romans al poble germànic, jo, és de bon to, és de bona educació.
2: No per res,
1: començar
2: per
1: als romans. Podíem haver iniciat el viatge abans, no? Ja que el món grec, en el Pròxim Orient, els egipcis, vull dir, altres cultures de l'antiguitat ja tenien també institucions matrimonials o alguna forma d'institucions matrimonials. Però per un tema de brevetat, no? De la brevetat que ens caracteritza i de coherència respecte al relat que explicarem a la propera estona i segurament en algun programa posterior, vaig pensar que un bon punt de partida era el matrimoni romà. Bàsicament també perquè sabeu que el matrimoni és la fi de l'amor i amor al revés de Roma, doncs matrimoni romà és també molt, molt bonic de...
2: Espectacular.
0: Molt bé, el tècnic ha marxat i dit tot.
2: No s'ha deixat abandonar.
1: Ha marxat. Bueno, tenim algú que creu en l'amor, no passa res.
0: Molt bé.
1: Demano disculpes.
0: I com era aquest matrimoni romà?
1: Bé, el primer que hem de retenir és del matrimoni romà és que l'objectiu principal és el manteniment de la propietat. No? L'amor, com en tants institucions matrimonials històriques, l'amor no pinta res. L'amor, l'afecte, el sentiment, el carinyo, que aguantis aquella persona... Bueno, pues això és un signe...
2: Molt moderno.
1: És un signe de la modernitat.
2: Molt moderno.
1: No? Si tu estimes la teva dona, ets un moderno. Bueno, passa res. El matrimoni, a més, en l'antiga Roma, és un gest de classe. No? No una pràctica universalment estesa al comú de la societat romana. El matrimoni existia a l'antiga Roma, però ni de bon tros tothom a l'antiga Roma es casava. No? Igual que ni tothom era sacerdot, ni tothom era senador, o ni tothom tenia doncs, una vila romana de moltes hectàrees on vivia. No? Per exemple, fins i tot en un primer moment, a nivell legal, fins al 445 abans de Crist, només els patricis, el nostre amic Patrick podria, només els patricis tenen dret a unir-se al matrimoni. El matrimoni, de fet, és una institució de les elites romanes.
2: I llavors la resta de la gent què?
1: Pues la resta de la gent feia el mateix que podria fer dins un matrimoni, però sense casar-se. Vull dir, hem de deslligar la institució matrimonial del froti-froti. Vull dir, froti-froti.
2: A partir d'ara,
1: froti-froti.
2: A la resta del programa serà froti-froti.
1: Froti-froti. Se m'entén, no?
2: Sí, sí,
0: bueno,
2: se
0: no m'entén
2: perfectament.
1: T'imagines que ara de cop i volta sonem a com a material educatiu a escoles i clar, imagina't, no puc difollar.
2: No.
1: Ups.
2: Froti-froti.
1: Bueno, la gent podia fer el que nosaltres entenem que es fa dins un matrimoni, però sense casar-se. El matrimoni és un acte jurídic. No? Tu decideixes estar o no estar amb una persona, o conviure o no conviure amb una persona, posar en comú una vida amb una persona i tenir o no tenir descendència, i això no depèn de que jurídicament passis per una institució matrimonial o no. No? La realitat de la vida en parella, o el reconeixement social d'estar en una relació o d'una vida en comú amb una altra persona no es qüestionava. Simplement això no se li deia matrimoni. No? Jo no tinc cap problema, però que no li diguin matrimoni, diria un senador romà, perquè el matrimoni és el que fan els patricis romans. No? El matrimoni neix com una qüestió de distinció social i de manteniment d'uns privilegis.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bueno, Manu Chao i veure l'Alberto...
1: Manu Chao, no Chao.
0: Manu Chao.
1: Que tu vulguis que se'n vagi?
0: Manu Chao.
1: Que tu li diguis Manu Chao no vol dir que el pobre senyor no tingui dret...
0: Ha sigut un plaer veure l'Alberto ballar movent a...
1: Ah, sí? Sí, ballat?
0: Sí, els ombros.
1: Pues, tiqui, tiqui, tiqui. No n'ha estat conscient, ha estat com la màgia del...
0: La màgia de la música.
1: L'esperit de la música ha envaït el meu cos.
0: Aquesta cançó, que passada en el seu temps.
1: De fet, a Manu Chao me'l vaig trobar una vegada que vaig anar a Catalunya Ràdio i justament l'entrevistaven ahir abans i va fer com...
0: El dia de...
1: Jo he donat la mà a Manu Chao. Jo li vaig dir...
2: Li vas donar la mà?
1: Chao, Manu. De fet, crec que vaig dir... Què vaig dir això? I se'm va quedar mirant.
0: Chao, Manu Chao.
1: No, però Chao, Manu Chao ja seria riure's d'ell.
2: Bueno, no sé. Bueno, a veure, Déu-n'hi-do, eh?
1: Crec que li vaig dir Chao, Manu.
0: Vale,
1: i em va mirar amb una cara de... Ese tío gilipollas, i ho vaig dir.
0: Era el dia que vas anar a parlar de Juego de Tronos?
1: Sí. Ah. Vinga.
2: O sigui, fa temps, això.
1: Fa temps, això.
0: Fa temps, ja, eh?
1: Vinga, Manu Chao, avancem.
2: Quines fórmules matrimonials hi havia a l'antiga Roma?
1: M'encanta que no em pregunteu per què poso
2: Manu Chao. Per què?
1: Entenc que vosaltres assumiu que és perquè me gusta lo que sea, me gustas tú, no? I com estem parlant del matrimoni. Mm-hmm. Però ja hem dit que el matrimoni a l'antiga Roma no té a veure amb l'amor. No t'havia d'agradar la teva dona o t'havia d'agradar el teu marit, no? Bàsicament, suposo que m'anaves a preguntar...
2: Ho he fet, però hem tirat enrere. Però quines fórmules hi havia?
1: Doncs bàsicament, dins de l'antiga Roma hi ha dos grans fórmules jurídiques de matrimoni. El matrimoni cum manu o el matrimoni sine manu. Llavors, si algú de vosaltres es casa alguna vegada, us faré la pregunta de què si voleu matrimoni cum manu o sine manu.
0: Quines són les diferències? Va. Això m'interessa.
1: Interessa, eh? Bueno, doncs, en el matrimoni cum manu, no? O in manu, no? amb la mà, vull dir, la dona passava de mans, de l'autoritat del pare a l'autoritat del marit, no? Te la donaven en mà, entregaven a la dona en mà. Com manu, no sé si sonava Manu Chao. Aquest transvasament podia fer-se a partir de diferents fórmules, no? Hi havia en el matrimoni cum manu dins del corpus legal romà, hi havia doncs, tres formes: la confarreatio, la quemtio i els usus, no? Molt ràpidament, perquè tampoc ens aturarem en això. La confarreatio és la forma tradicional, solemne de casament, no? Quan tu vols ser un casament allà a la catedral de Barcelona, no? Amb els prohoms de la ciutat, fas una confarreatio. Era una cerimònia que només podien fer-la els patricis i ben especialment aquells que es dedicaven a tasques sacerdotals. Era com una mena d'aquells que tenien càrrecs sacerdotals del culte romà podien casar-se d'aquesta manera extracerimonial, no? De fet, només els fills de matrimonis que s'havien casat d'aquesta manera podien accedir a càrrecs sacerdotals, no? Per exemple, Octavi August, quan encara només es deia Octavi, es va casar amb la seva dona Lívia seguint aquesta tradició, no? És la més solemne de les formes solemnes de matrimoni romà. La coemptio és una mena de compra simbòlica de la dona, no? En què el marit pagava unes monedes al pare de la núvia. Ja no és tan guai casar-se ja com una mena de cerimonial solemne, no sé què, a posar-li dos monedes al teu sogre a la mà i dir-li quédate con el cambio, guapo. I l'usus era literalment el matrimoni per costum, no? Quan la parella portava ja un any vivint junts, pues ja es considerava que, bueno, pues ja estaven acostumats, no? L'ús, la tradició, una mica seria com si ara de cop les parelles de fet actuals, no? Portes un any vivint amb una persona a la que saludes cada matí, pues estàs casat. No hi ha res més, no? I els usos eren molt divertits perquè per divorciar-se també era així de fàcil, no? Per exemple, es contemplava que si la dona feia un trinoctio, que un trinoctio no és el tipus de trio que esteu pensant, no? Però si la teva dona feia un trinoctio, hi havia divorci, que volia dir que si dormia tres nits seguides fora de casa,
2: hòstia,
1: es podia consumar el divorci, no? Si és un matrimoni per costum i és el costum de que viviu junts, pues, en el moment en què algú es pira de casa, si durant tres dies està fora de casa, això és molt bonic perquè si aneu de colònies, si sou profes
0: i l'any vinent,
1: aneu de colònies,
2: el límit són dues nits, no?
1: Dues nits, la tercera nit ja
2: cap a casa,
1: la tercera nit penalti i expulsió, per això els profes no volen fer colònies l'any vinent.
2: Mira, això és correcte, entre altres coses.
1: Estem tocant la institució matrimonial.
0: Molt bé. I el matrimoni sine manu?
1: Pues el matrimoni sine manu és un matrimoni trist perquè no sona Manu Chao, no? Doncs aquí bàsicament la diferència és que la potestat no passava del pare al marit, direu, oh, que bé, no? La dona era lliure perquè no passava del pare al marit. No, simplement vol dir que el pare retenia l'autoritat sobre la dona, no? La família de la núvia continuava tenint autoritat sobre la núvia, no? Llavors, aquests dos tipus, no? Això vol dir que, per exemple, en cas de divorci, la dona podia portar-se la seva dot perquè mai havia estat del marit, sinó que havia estat de la dona, no? O, bueno, aquest tipus de coses.
2: Molt bé, deies que el matrimoni en principi era només una qüestió de classe. Quan començarà a repensar-se la institució?
1: Bé, com en tantes altres coses dins del món romà, un punt d'inflexió important serà aquella forquilla cronològica que va des de finals de la República i inicis de l'Imperi, no? Ja n'hem parlat bastament d'aquesta època, no? I de fet, en l'imparable huracà de canvis que es generen a nivell polític, a nivell social, a nivell cultural, a nivell econòmic, en aquesta època, potser la institució matrimonial va ser una de les institucions romanes més afectades, no? Tant era així que en qüestió de poc temps els vells tradicionalistes romans es trobaven incapaços d'entendre, no?, la nova deriva de la institució, i una mica com aquells senyors grans que de cop i volta tots els semblen massa moderno perquè s'han canviat moltes coses a la vegada, doncs justament l'antiga forma tradicional de casar-se ve canviat moltíssim, no? I per tant vivien un món com accelerat en qüestions matrimonials.
0: M'encanta modern com a insult, eh?
1: Modern!
0: No? I criticar tot allò modern.
1: L'home que cridava als núvols,
0: no? Molt bé, i per què es van ficar tan nerviosos? Què és el que va canviar?
1: Bé, per diferents motius que no venen al cas ara mateix entrar-hi, no? Però que s'ha de repensar la vida marital dels romans. Motius que tenen a veure amb baixades de taxa de fecunditat. Venim d'una època de guerres civils constants, una època en què els romans de cop i volta, ells no ho saben, però estan tots intoxicats de plom. Que altres coses que causa esterilitat i coses així, no? Una reconfiguració en les elites senatorials per l'aparició de l'imperi. I això fa que August, el primer emperador romà, comenci a repensar algunes pràctiques matrimonials. I, per exemple, ho vam comentar, crec que en el programa Ovidi, no? Parlàvem d'aquelles lleis morals d'August, o quan parlàvem del mecenatge. August promulgarà una sèrie de lleis, no? La Lex Julia de Maritandis Ordinibus, el 18 abans de Crist, o la Lex, m'encanta molt, Papia Popea. És que sona com a Papia Popea. Del 9 abans de Crist, que universalitzen la institució del matrimoni entre les classes altes romanes, no? El matrimoni passa de ser una opció, tu pots casar-te, pots no casar-te, pots casar-te d'aquesta manera, pots formalitzar-ho d'aquesta manera o no sé què, a obligar a tots els membres, homes i dones de les classes senatorials i equestres a contraure matrimoni, sota pena de quedar exclosos de les herències, no? Perquè el matrimoni passa de ser una cosa opcional a ser la institució que garanteix la transmissió del matrimoni, no? Posem ordre...
0: El patrimoni.
1: El matrimoni.
0: Del matrimoni al patrimoni.
1: Del matrimoni al patrimoni ja. Al matrimoni, a l'otrimoni, no? Fins que arribes a... Hosti, que dolent. Però perquè no puc dormir tres nits separat de mi mateix, si no em divorciaria.
2: Però si una cosa tenim clara després de llegir els clàssics és que els romans eren una mica de moral qüestionable, no? Com conjugava això amb el matrimoni?
1: Saps què passa? És que he vist el guió que vas posar, eren uns viva la vida, i això és perquè en un moment inicial del programa jo tenia pensat que la música del segon separador fos Viva la vida de Coldplay. I llavors anava a fer crema la seva això, i ara veient que vaig dir Coldplay, ciao, o la mano,
2: li podríem haver demanat a l'Adrià que la posés. Bueno,
1: fora conyes, els dubtes sobre la moralitat sexual dels romans, no, especialment d'algunes dones de la família imperial, tenen més a veure amb qüestions polítiques, no? A nosaltres ens ha arribat aquest efecte de que els romans, sobretot en època imperial, eren una orgia contínua i desenfrenada, però això és efecte, no, d'una literatura política que les classes senatorials, no? que de fet estan qüestionant aquestes noves maneres de casar-se, trasplanten, no? Tots les seves crítiques, els seus neguits, les seves fòbies, les seves dèries contra la família imperial, en crear una imatge, no?, de perversió sexual, no? No? El matrimoni ja no és el que era, s'està pervertint. Agafem, per exemple, el cas d'un afer matrimonial que va fer córrer rius de tinta a la seva època i que encara la fascina, que és el lío que va haver-hi entre Valèria Messalina i el seu marit, l'emperador Claudi. Messalina, de fet, ho tenia tot. Bellesa, bona posició, i, de fet, tant per via materna com per paterna, descendia de la germana d'August. No? Era una dona de la dinastia de Juli Clàudia, de la família imperial, amb uns fills ben col·locats, que tocaven poder, amb riquesa, amb llibertat per fer el que volia, i com tantes, com tants altres romans de la seva època, tenia amants, afers, el que donava la gana. I de fet, podia fer el que volia, i és el que va fer, no? I va prendre una decisió que va fer trontollar les bases del funcionament dels bons matrimonis imperials. De cop i volta fa una cosa que va en contra precisament de tota la moral matrimonial que s'estava imposant.
2: I quina és aquesta cosa que va fer Messalina?
1: Doncs encara més, sí, encara... va decidir deixar-ho tot per anar-se amb l'home del que s'havia enamorat bojament, que no era un altre que el cònsol Gai Cili, no? I va decidir deixar el seu marit per anar-se amb el seu amant.
2: Un triangle amorós, Alberto?
1: Sí, però molt més que això, vull dir, el problema no és aquest, no? El problema no és que ens van voler explicar els escriptors prosenatorials, no? Que la moral de les dones de la família Juli Clàudia era laxa, que eren unes depravades, que eren unes aïtes al sexe, que deixaven el seu marit perquè es follaven tot el que es movia. O sigui, el problema no és el fet, l'escandalós del cas no és el fet de tenir un amant, que tothom en tenia, recordeu la literatura d'Ovidi, ni tan sols el fet, fins i tot hi havia gent que tenia amants que es deien Corina, se'n recordeu?
2: Sí.
1: Ovidi tenia una amant.
2: Sí, sí, sí, sí. Van fer broma.
1: Sí, sí. Bueno,
2: òbviament, van
1: fer periodisme d'investigació.
2: Això és el que fa.
1: No era el temps, no era el fet de tenir una amant, no era el fet tan sols de voler divorciar-se amb el seu marit, que era una cosa perfectament legal a l'època. El divorci era una... de fet, hi ha hagut més èpoques de la història en què el divorci és una pràctica normal que el fet de que no existeixi, ja ho anirem veient. Sinó, el quid de la qüestió era el fet de que Messalina, en divorciar-se, volia recuperar allò que havia portat al matrimoni. No? Volia la seva dot, no? Ella havia alegat que s'havia casat sine manu, no? Que havia trencat, no havia estat, no, el matrimoni que havia fet no havia estat un matrimoni a l'ús, i que per tant, si ella aspirava amb el seu amant, el problema no és que es follés a un altre, el problema és que es volia portar la seva riquesa, no? I estava qüestionant i per tant, si et portes la teva riquesa, estàs desheretant els teus fills legítims, no? I per tant, si el matrimoni serveix, és una institució que serveix per garantir l'estabilitat de l'herència als teus fills, aquesta decisió, feta per la dona més poderosa de l'imperi, socava, no, de socarrel, tota la pràctica que la seva pròpia dinastia estava fent per justificar que el matrimoni és una institució fonamental de la societat, no? Llavors, emmascarada en una història de desig sexual, el que hi ha és un debat obert, no, sobre la independència política de les dones, sobre la propietat privada, l'herència, no? I això potser és el que fa que les generacions

0: I aquests dos grups són els estoics, és a dir, els antonins, i els cristians. I tant uns com els altres repensaran què ha de ser un matrimoni, no? El vell matrimoni romà anirà canviant-se, no? Segons afegits que faran els filòsofs estoics i segons afegits que faran els cristians.
1: I quin serà el canvi?
0: Bé, doncs, durant l'època antonina, no? Segle II, per entendre'ns, s'assenta un concepte, no? Procedent de les reflexions de Sèneca. Aquí tothom escriu sobre el matrimoni, no? Sèneca té un llibre titulat sobre el matrimoni i és el primer que dins de la tradició romana llença el concepte de parella. El matrimoni, a banda de ser una institució de reproducció de la societat, de transmissió dels béns, de cura de la transmissió patrimonial cap als fills, dins del matrimoni també és una institució en equilibri entre dos elements, no? El que hi ha és una relació, un equilibri entre el marit i la dona. Apareix el concepte de parella, no? Que és fonamental per com el món tardoromà, el món cristià, el món medieval definiran el matrimoni, no? No importa tant el fet de com s'entrega la dona, sinó el fet de que un cop el matrimoni es fa, es crea un vincle igualitari, no? Si algú de vosaltres alguna vegada es casa, amb la persona que es casa s'està creant un nou vincle, no? En una... actualment moltes parelles viuen sense casar-se. Casar-se o no és fer un pas més, és reforçar aquest vincle de parella, no? Doncs pels estoics una mica és això, no? Davant dels gestos desenfrenats d'aquesta moral Juli-Clàudia, els estoics plantegen que el matrimoni és una font de virtut, no és tant només una cèl·lula de reproducció econòmica, sinó que és una manera de els estoics, els de veritat, no els del gimnàs ara, no els que imparteixen ara en criptos.
1: Els que llegeixen dues frases de Marc Aureli, no?
0: I diuen, sí, bon dia. No, Marc Aureli comença, bon dia.
1: Suficient per ser estoic.
0: Els estoics consideren que el matrimoni és una font de virtut, no? És una manera de frenar els excessos sexuals anteriors, no? El fet de triar viure en parella, el fet de lligar-te, de vincular-te a una altra persona, a banda de tot el que suposi legalment, bla, és una manera d'autocontenció. No sé si esteu d'acord o no, un hedonista diria una altra cosa. Per exemple, Plutarc definirà una cosa radical, que és que l'afecte mutu, que és una barbaritat, ha de ser la base d'un matrimoni. Aquesta cosa de que la teva dona t'ha de caure bé, de que t'has de casar amb una persona
1: que moderno, Plutarc,
0: que,
1: no?
0: Que t'escalfi el cor,
1: que moderno.
0: Aquesta cosa, si algú té queixes, a Plutarc. Puta Plutarc. I a més, com a bon romà, ell també avança la idea de que els matrimonis, la base d'un bon matrimoni, a banda de l'efecte mutu, sempre ha de ser d'un home amb una dona de classe superior. Perquè com el matrimoni és una virtut, el que fa és elevar-te, i per tant tu has d'aspirar a una dona de classe superior. Bueno, coses que passen.
2: Doncs ja hem vist les aportacions dels estoics, i quines seran les del cristianisme?
0: Bé, doncs... clar, el cristianisme des de l'origen planteja una sèrie de normes severes sobre la sexualitat dins del matrimoni, no? Una cosa que els romans no havien portat mai, que és la sexualitat dins del matrimoni, no? Perquè el matrimoni és una altra cosa, és una qüestió de grup social, és una qüestió de prestigi, és una qüestió de transmissió de l'herència. Els cristians des de l'inici reflexionaran molt sobre la sexualitat dins del matrimoni. Ha d'haver sexe al matrimoni?
2: Deixem uns segons perquè els oients reflexionin.
0: Cadascú reflexioni.
1: Que hi pensin.
0: Poden pensar des de la teoria, no cal que recorrin a la pràctica. Vull dir, no,
2: tampoc no està malament.
0: Poden teoritzar, però que no cal que opinin segons el seu cas concret.
2: Si volen practicar...
0: Bueno, i si és dins del matrimoni, ara, ja...
2: Si volen practicar sexe mentre escolten aquest programa...
1: Mentre escolten les portes de
2: Troia. Mentre escolten l'Alberto parlar d'aquest...
0: A veure, briconsell. Si heu de follar amb el Portes de Troia, poseu-vos un programa a l'Albert Abril, que té un joc de greus.
2: Té un greu. Una escala de greus.
1: Tots tenim unes veus molt maques.
0: Oh, mama.
1: No ho faré. A Patreon.
2: És una pena, eh?
1: Penjarem un àudio a Patreon de 30 segons.
0: Sí. T'imagines una llista de Spotify de sexe amb Portes de Troia.
1: No, ui.
0: I tu dient...
1: Crec que no.
2: Bueno, crec que és impossible que hi hagi oients que ens escoltin quan estan practicant sexe.
1: Jo crec que tampoc és impossible.
0: Ostres!
2: Però,
0: jo,

0: crec que no és impossible.
1: Parles pel coneixement de causa?
2: No, no, però no, per error. Però... perquè em poses el programa...
1: ah, i salta un...
2: Te lies i...
0: estàs plegant roba. Escoltant a les portes de Troia. I passen coses. Mm-hmm. Això va passar.
2: Hòstia.
0: Vale, o sigui...
2: vale. La gent si, escolta si algú podcast, li ha passat, sisplau que no ens ho digui.
1: No, no, no.
2: No ens ho digui. Vale? En, en qualsevol cas...
1: Són molt cristians aquí, que això, clar. És molt... cadascú la seva intimitat.
2: I Déu a la de tots.
1: Exacte.
2: És sempre molt inquietant. Està sempre mirant.
1: Clar.
2: Bueno, en qualsevol cas.
1: Els cristians.
2: Aquesta idea sobre la sexualitat, no, aquesta reflexió sobre la sexualitat dins del matrimoni... és...
0: M'entra calor. M'entra calor. Crec que vaig a posar l'aire condicionat.
2: És que no ho esteu veient, però l'Albert està vermell i suant com un pollito de Troia.
1: Així que plegant roba, eh?
2: Sí, plegant roba. Jo crec que ha connectat amb algun moment fos de la seva vida. En qualsevol cas, va, avancem això. Les postures del cristianisme inicial respecte al matrimoni... responen a la tensió entre els dos grans sectors importants dels inicis del cristianisme, no? Els sectors més rigoristes, només els que propugnen el retir del món, l'espiritualitat, no, els eremites, les comunitats monàstiques, que fins i tot arriben a refusar el matrimoni o el contacte sexual, no? Per ser un bon cristià has de renunciar al sexe, per ser un bon cristià has de renunciar al matrimoni, i les postures més conciliadores, com per exemple les que defensaran en origen Sant Pau, no? Per exemple, que busquen crear un microcosmos marital, no? On el sexe tingui encaix, no? Si ha d'haver-hi matrimoni, perquè el matrimoni és una base de la reproducció social, no només física, sinó també econòmica, patrimonial, un bon cristià ha de conjugar el fet de reproduir-se amb el fet de no doblegar massa roba.
1: Bueno. També es pot entendre com les preliminars. Crear un microclima.
2: Separatir petting és despullar-la petting... però doblegar molt bé la roba després.
1: Has parlat tu de petting, eh?
2: No.
1: Microcosmos, pues generem aquí l'ambient perquè es donin les circumstàncies, no?
2: Vale.
1: Vale. Posem noms
2: a aquestes dues postures, no? De nou no tenim temps per aturar-nos massa, però podem posar sobre la taula
1: posem nom a aquestes postures. La pregunta és molt inquietant.
0: Jo m'acabo de seure d'encendre l'aire condicionat i he llegit aquesta pregunta i dic:
1: posem nom a les postures.
2: Necessitem un psicòleg, eh?
0: ja ens tenim a nosaltres.
2: O un psicoanalista. Tenim unes pulsions...
1: Les que són.
2: Pues imagina't haver gravat aquest programa al maig, a plena primavera.
0: Jo l'estudi petit.
2: Per exemple, Sant Pau reflexionarà en algunes de les seves epístoles, en algunes de les seves, no? Pues carta als no sé què. Com per exemple a la primera, no? La primera epístola als Corintis, de fet ell combat aquesta postura dels sectors rigoristes, no? Resulta que a Corint hi havia un gruix de cristians que havien decidit renunciar al matrimoni, renunciar al contacte amb les dones, no? I el propi Sant Pau els ha d'escriure una carta dient: però a veure, que el matrimoni no és una cosa dolenta. De fet, més endavant encara no ho és, però més endavant serà un sacrament, no? De fet, tu, una del checklist que has de fer com a bon cristià, en fi. I un exponent del sector rigorista, per exemple, podria ser Tertulià.
0: M'encanta que... És que...
2: Sí, anava a tots els platós a parlar del tema. Tertulià és un ésser bastant fastigós, perquè és un rigorista. Estem a inicis del segle III, és un d'aquells rigoristes de la moral cristiana. Bueno, ell de fet va escriure un llibre sobre... No, disfressat amb un llibre sobre consells de cosmètica i de bellesa.
1: Mm-hmm.
2: Reflexiona sobre l'aparença que han de tenir les dones cristianes, és a dir, les esposes cristianes, no? I dius: bueno, molt bé, que bé, soc un teòleg, però també escric a la Superpop. Ell, per exemple, defensava literalment que un atribut de les bones dones cristianes havia de ser que fossin lletges, mal pentinades, no maquillades, havien de portar vel perquè no se les veiés, havien de fer pudor.
0: Ho ha vist molt clar, eh?
2: Tu t'apropaves a una cristiana i allò havia
0: de notar-se.
2: No? Una mica, ella un mascara amb un al·legat sobre l'aposta per allò natural en contra d'allò artificial, no? Busquem la dona eco, no? Al final hi ha una crítica a l'artifici de les matrones romanes, no? O sigui, agafeu aquells pentinats romans de l'època del segle II, no? O aquest gust pel maquillatge, per cuidar-se, no? Però, en definitiva, el que està dient és que un cos net, un cos de dona net i arreglat és perillós, no? Perquè porta el pecat. I que, per tant, si un cristià s'ha de casar amb la dona més lletja possible. No diu res de que els homes també siguin lletjos, però...
0: No.
2: Això, ja està. De fet, el Nota arriba a dir que els banys calents són pecats. Són pecat. Que si tu t'has de banyar amb aigua freda, perquè banyar-te amb aigua calenta et treu la brutícia, et treu... Després, els medievals són els bruts, però...
1: Ja ha sortit el tema.
2: Ja, bueno.
1: Ja...
2: Tertulià.
1: Minut 35.
2: No tornareu a veure els tertulians de la mateixa manera.
0: I hi havia rèpliques a tota aquesta postura de Tertulià?
2: Sí, clar. De fet, podem mencionar algunes, no? De fet, mencionarem dos. Una rèplica d'un emperador i una rèplica d'un bisbe, no? Posem a dos personatges molt importants de la cultura cristiana del segle IV, principis del segle V, que... reflexionaran o donaran la rèplica a aquesta postura tan radical de Tertulià.
1: I tindrem un emperador que serà Constantí el Gran, el primer replicador de Tertulià.
2: Sí, molt bé.
1: Molt bé.
2: Em pensava que em preguntaries quin emperador, però...
1: No, és ja... que m'ha fet por preguntar quin emperador, per si hi havia alguna rima.
2: Rima.
1: Aquestes preguntes
2: quin
1: ja...
2: Quin emperador...
1: N'hem après ja, eh?
0: Sí, perquè vigila quan et digui advocat, perquè...
1: No, perquè després amagueu coses al guió, coses que no estan, i després passen. Ja, no vull preguntar quin emperador, sempre... perquè no sé per on pot anar la rima.
0: Sempre s'ha de demanar consentiment.
1: Per tant, Constantí el Gran...
2: Constantí. Molt bé. Constantí el Gran, però tots sabem que no era ell, sinó que era la seva mare. No? Flàvia, Júlia, Augusta, Helena, potser conegut, potser la coneixeran com a Santa Helena, que és la cristiana dels dos, no? Quan Constantí arriba a poc d'arribar al poder, any 320, una de les primeres coses que fa, a banda de reconèixer el cristianisme com dins de les religions reconegudes de l'imperi, és elaborar una nova llei matrimonial per l'imperi, no? És una societat tensionada a nivell religiós, no? Entre pagans, entre cristians, entre comunitats jueves distribuïdes per tot l'imperi, però la idea de Constantí és que el matrimoni és element comú tant a pagans com a cristians, i per tant és una institució que garanteix l'ordre social, no? En un context on la societat s'està tensionant religiosament, el manteniment, la reproducció de la societat, la reproducció de la propietat privada és una institució a protegir, no? El sentit de la vida conjugal no consisteix, sento dir-ho, en la recerca d'una felicitat carnal, no hem venit a divertir-nos, sinó tampoc serà un espai on que es regeixi pel control dels impulsos, com dirien els estoics, sinó que el que s'ha de fer, el que permet el matrimoni, és el manteniment de la societat, no? És una cèl·lula de reproducció social. De fet, el projecte de Constantí fixa la idea de la casa cristiana. No, és un element, no? Un element, com pensem en el matrimoni, en la vida en parella, que no hem parlat fins ara, és la casa, no? Perquè el matrimoni sí o sí és una cèl·lula de convivència que porta la construcció d'una cosa de la que no hem parlat fins ara, que és la família. Bàsicament perquè la família del món romà és molt diferent a la família que l'entenem, ara, no? I per tant, es fixa la idea de la casa cristiana, de la domus, no? Però que deixa de ser la domus romana, no? Ja no és només l'espai físic de la casa, sinó també és l'espai virtual, no? Ideològic, que és la família cristiana, l'espai domèstic, no? De convivència cristiana. I per tant, al llarg del segle IV, els teòlegs, els pensadors eclesiàstics, comencen a configurar la forma que ha de tenir la casa cristiana en contraposició a la casa romana. I comencen a aparèixer coses que comencen a ser diferents. Per exemple, la necessitat de que marit i muller comparteixin llit. Mm? Bueno, direu, no? De cop i volta, comença el capítol d'Oliver i Benji,
0: sí.
2: No?
0: Estava pensant la mateixa broma. Sí, sí.
2: Bueno, la necessitat de que aquesta unió sigui també una unió marital. A posar en valor els fills, no els fills com a producte d'una parentela senatorial, sinó el valor dels fills dins d'aquesta família nuclear, no? el rebuig a les pràctiques anticonceptives. Si el matrimoni és la reproducció social, no? La finalitat ha de ser la reproducció de la societat. La domesticació de la sexualitat, el fet de que la sexualitat està orientada dins del matrimoni. I què passa quan el matrimoni acaba, no per divorci, sinó per... no per susto, sinó per muerte, no? Apareix la figura dels vidus, no? La idea de que s'ha de mantenir un record, no? Si estem creant no només un element de transmissió patrimonial, sinó també un element de cèl·lula de convivència, comença a aparèixer la idea de la viudetat, respectar el temps, no? De viudetat, tant si es mor ella com si es mor ell, no? En definitiva, el que s'està construint és la transformació del matrimoni en una institució purament legal en un marc moral de la societat.
0: No sé com preguntar-te això.
2: No hi ha rima, no preocupis.
0: Però
2: hem parlat d'un emperador, ara suposo que la teva pregunta...
0: És veritat, perdó. Has parlat d'un emperador que va...
2: Un programa raro, sí. Ens està quedant...
0: Has parlat d'un emperador que va rebatre a Tertulià i ens has promès un bisbe, també.
2: Un bis. Bueno, a veure, podríem deixar 2 segons de reflexió perquè cadascú pensi de quin bisbe parlarem, però vaja, si estem parlant de finals del segle IV, principis del segle V, estem parlant d'un bisbe, segurament que tots aquells que es llencin un triple pensarien en Sant Agustí, no? Sant Agustí d'Hipona, que és potser, no, el gran intel·lectual eclesiàstic de la seva època. Com no, Sant Agustí, que és un personatge molt, molt... Li vam dedicar mig programa, però donaria per molt més, perquè sabeu que ell és de conversió tardana i ell, de fet, fa les seves confessions, que és la primera autobiografia, una de les primeres autobiografies, on ell explica la seva pròpia vida, reflexiona sobre la seva pròpia vida, i explica que ell de jove, quan estava estudiant a Milà, Erasmus.
1: Doblegava molta roba
2: i molta... Sí. Estava una mica mecedora.
0: Orgasmos.
2: Sí, anava d'orgasmos, literalment. Després ell té la seva conversió, no? Bueno, rebutja els plaers... I però un dels llibres que conservem d'ell és un opuscle sobre el matrimoni perfecte, no? Escrit a inicis del segle V, i on posa sobre la taula precisament això, no? Un fet fonamental pel futur. És el primer que posa sobre la taula la idea de que el matrimoni ja no és una institució romana, ja no és un costum jurídic, ja no és una tradició de convivència, ja no és una reproducció de la societat, ja no és un mètode de transmetre la riquesa de generació a generació, sinó que el matrimoni és un sacrament. El matrimoni, ja no hem de decidir si els cristians accepten o no accepten el matrimoni, perquè el matrimoni passa a ser part del credo cristià. És un sacrament, és a dir, és un signe visible de la mà de Déu a la terra, no? Igual que el baptisme, igual que més endavant l'extrema unció o el que sigui. I per tant és sagrat. El matrimoni passa de ser una cosa opcional, bueno, que pots tenir o no tenir-la, pots respectar o no respectar-la, pots tenir amants, pots fer, pots no fer, pots anar a prendre un bany calent o no, pots maquillar-te o no, però passant de ser una cosa, bueno, pues com fer la declaració trimestral de l'IVA, també és una institució social, però a partir d'ara, pels cristians, el matrimoni comença a ser quelcom sagrat, o a mínim per la jerarquia eclesiàstica, que ja sabeu que hi ha una gran dissonància entre el que pensen els eclesiàstics i el que fa realment la gent, però comença a considerar-se una institució sagrada, marcada per la caritat, per l'afecte entre els contraients, no? La convivència marital comença a ser una cosa vinculada a la religió, no? Penseu que ho hem dit abans, no? En aquesta època el cristianisme estava encara, des dels seus orígens, arrossegant una lluita ideològica molt forta, la dels rigoristes, les dels talibans del desert, que, no, que aquells eremites monàstics que creien que la religió era una renúncia a la vida de societat, no? Que s'anaven al desert, que s'anaven al bosc, que es vinculaven en comunitats masculines o femenines i renunciaven a la corrupció del món, i els que creien, seguint a Sant Pau, que el cristianisme havia precisament de ser, no de renunciar a la societat, sinó vehicular la societat, no? I són els responsables de que el cristianisme acabi fagocitant l'esfera pública romana, no? El cristianisme no és un rebuig a la societat, sinó que és la direcció de la societat, no? I el matrimoni és el cavall de batalla importantíssim sobre aquestes dues postures, no? Perquè si tu rebutges el món, per tu el matrimoni és pecat. Si tu abraces el món, el matrimoni és un sagrament, no? Fixeu-vos que fins i tot durant els primers 4, 5 segles de la religió cristiana, el matrimoni no hi ha, ja no era un sagrament, sinó que simplement per molta gent era una cosa a eliminar. Fixeu-vos quan parlin, no? Quan, oh, és que el matrimoni sempre, és que els valors... Bueno, doncs durant 500 anys d'història del cristianisme, casar-se era pecat per molts cristians.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: recta final del Portes de Troia d'avui. Ens queden uns quants minuts encara.
1: Ja per fi s'acaba això.
0: Ja per fi s'acaba.
2: Quina tortura. Que terrible.
0: Però encara ens falta parlar dels germànics i és el que farem a continuació, perquè, clar, deixem enrere el món romà i comencem a endinsar-nos en l'Europa dels pobles germànics, inicis d'edat mitjana. Quin és l'escenari
1: que ens trobem? Jo...
0: Aviam.
1: Molt murri, he tret el problema. Dels romans als pobles germànics. Punt d'inici, punt de final. No cal, o sigui, allà hi ha qui digui, hòstia, estem al minut 49 de programa i encara no hem parlat dels germànics. Sí. Jo dic dels romans als germànics. Hem arribat als germànics.
0: Fin.
2: Ara podríem acabar aquí.
1: Sí, podríem acabar aquí.
0: Però no.
1: Però no.
0: Ens queda una mica.
1: Només poden queixar-se els de Patreon. Que hi ha que pagar, però la resta... Bueno... col·laboren. La irrupció dels pobles germànics i el seu assentament sobre el patrimoni romà portarà també, evidentment, a grans tensions culturals i polítiques a molts nivells, no? I indubtablement en la història que ens ocupa avui, en la història del matrimoni, també serà un tema que es tensionarà moltíssim, no? Perquè les pràctiques matrimonials dels pobles germànics no tenen res a veure, no? La tradició germànica o eslava no tenen res a veure amb les tradicions judeocristiano-helenístico-romanes, no? De l'imperi. El que es debatrà en aquest moment és com integrar aquesta cultura germànico-eslava dins la matriu matrimonial que hem vist que s'ha anat gestant al llarg d'aquest programa. I això és el que intentarem parlar en aquests minuts.
2: I com serà això? Quin tipus de matrimoni tenim sobre la taula?
1: Bé, doncs bàsicament el que es debatrà a inicis de l'edat mitjana són, de nou, dues concepcions oposades dins de l'imaginari moral del matrimoni, no? Una de mundana, que neix de l'eròtica, no? El matrimoni és el terreny de la sexualitat, l'Albert, que ja ha deixat de tenir calor, tornarà a tenir calor, no? I una de eclesiàstica, no? Que sustenta en la retòrica, no? La retòrica de com ha de ser la moralitat del matrimoni, no? Tenim la tensió entre el matrimoni germànic i el matrimoni cristià és la tensió entre l'eròtica i la retòrica. Que bonic,
2: que maco,
1: que bonic.
0: Molt
1: que
0: bé,
1: maco.
0: Està perfecte, però explica una miqueta si
2: és... perquè és molt maco, però
1: merda, ara ho has d'explicar. Vale. Ho explicaré i amb això tancarem el programa amb un exemple, no? De tots els pobles germànics, un exemple, el de matrimoni i conversió, és el pack, saps, el combo del Burger King, que tens hamburguesa i patata, suposo, o baguza,
2: no
1: ho sé. Matrimoni i conversió. Hi ha un Clodoveu, Clovis, el capdill dels francs, fa doble combo, agafa el menú, es casa, i perquè es casa, es converteix, no? I això ens explica que el matrimoni és quelcom més que una institució purament jurídica. També ja s'ha instituït com una institució religiosa. Ell es casarà amb una Burgúndia, amb Matilde, que és cristiana, que és catòlica. De fet, els francs seran dels pocs pobles germànics que es convertiran al catolicisme, no? Els visigots, per exemple, faran l'arrianisme. I aquest doble combo de matrimoni i conversió serà una forma d'integrar-se dins de les institucions romanes, no? La manera d'integrar que té aquest Clodoveu, aquest capdill franc, d'integrar-se en les institucions, de legitimar-se dins de les institucions romanes, és legitimar-se a través de dues coses: la conversió al catolicisme i la conversió al matrimonisme, no? Es casa. Però, clar, no és tan bonic, perquè aparentment hi ha aquesta acceptació de la retòrica eclesiàstica, però xoca amb la realitat de Clodoveu i els seus guerrers, que és la realitat de les pràctiques eròtiques, no? Els francs practicaven el concubinat, no? Tenien moltes concubines, amants legalitzades, el matrimoni no excluïa, el sexe no era exclusiu del matrimoni pels germànics. En canvi, pels cristians sí. Llavors, quan tu et converteixes al catolicisme i et cases, de cop i volta l'església t'està dient les concubines, caca.
0: Tanca l'aixeta.
1: Caca, tanca. Hòstia, l'aixeta. Has fet una metàfora visual de la polla de Clodoveu amb una aixeta?
2: Sí,
1: o sigui, pot ser una cosa... Està molt, molt ben triada. El concubinat és una pràctica immoral a ulls de l'Església, no? Llavors, com conjugar els dos mons? Com domesticar una sexualitat diametralment oposada a la moral cristiana? Com encaixaran els pobles germànics, no? Les seves tradicions de concubinatge, de mans, la seva liberalitat respecte al sexe, sobre no només el sexe en general, sinó pràctiques sexuals concretes que potser eren mal vistes per la societat cristiana. Tot això, jo crec que són preguntes que espero tindran resposta en un programa no gaire llunyà.
0: Doncs no tenim...
1: Us deixo amb la mera als llavis.
0: No tenim temps per molt més d'aquest programa, perquè em sembla que, com ha dit l'Alberto, potser seguirem parlant de la història del matrimoni.
2: Potser.
0: I sí que ens queden uns quants segons per recordar els nostres estimats oients que sempre poden donar-nos un cop de mà amb el Patreon que tenim a sobre la taula, oi que sí, Albert?
2: Sí. Ens poden donar un cop de mà a Patreon o a iVoox, si volen. Estarem encantats i molt contents.
0: Exacte, ho podeu consultar a les nostres xarxes socials per si voleu saber-ne
1: no
0: alguna
1: com,
0: cosa més.
1: No és com que si us caseu amb nosaltres, però també és una forma de reproduir el manteniment de la societat.
2: Home, i ara mateix hi ha gairebé 30 vídeos de programes sencers a Patreon, cada cop hi ha més programes exclusius, vull dir que comença a haver-hi xitxa.
0: Hi ha xitxa?
2: Hi ha xitxa, hi ha xitxa.
0: Molt bé, doncs ara sí. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: Alberto Retxe.
1: A tu.
0: A Adrià Tira, del control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi d'aquest nostre matrimoni de tres de les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Ràdio Palafolls. Tots els èxits, un rere l'altre.

0: 2-1-1-Hop-Cup.
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
2: És Jon Bon Jovi, Black Eyed Peas.
1: Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafó.

Hola, bon dia. Avui hem tingut una matinada i un inici de matí amb alguns ruixats molt febles, molt tímids aquí a la comarca. Dues dècimes de litre han caigut, per exemple, a Tordera, sis dècimes, com a dades més significatives al Montnegre i també a Sant Cebrià de Vallalta, o quatre dècimes a la zona d'Arenys de Mar. Tot plegat ben poca cosa i, de fet, encara està caient alguna goteta, però esperem que les clarianes doncs vagin guanyant protagonisme i que acabem tenint un matí majoritàriament assolellat a tota la comarca. També aquesta tarda ha de predominar el sol, amb vent que aquest matí bufarà bàsicament de xaloc del sud-est, fluix en general, situació marítima dominada pel marejol, i aquesta tarda girarà cap a sud-sud-oest. Un vent que serà lleugerament moderat cap a la costa del Maresme Sud i serà justament aquí on trobarem àrees de maror pel que fa a l'estat del mar. Amb unes temperatures que avui han baixat una mica les mínimes, l'ambient una mica més fresquet en aquestes primeres hores del dia i que també ens ha d'acompanyar aquesta tarda, tot i que evidentment amb més caloreta a les hores centrals de la jornada. De cara a demà esperem un canvi de temps. Al matí migdia dominarà el sol, l'ambient serà agradable, fins i tot les màximes podrien arribar a pujar una mica en relació a les d'avui, però de cara a la tarda ràpidament el cel s'ennuvolarà i cap a mitja tarda vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, començant des de l'interior cap a la costa. Es tracta del pas de la típica línia frontal dins d'una situació bàsicament estiuenca, que el que farà és això, que tinguem algunes precipitacions. No esperem que siguin molt abundants, però podien acumular-se puntualment al voltant dels 10 litres per metre quadrat i amb un descens de temperatura que notarem ja de cara a la recta final de demà i sobretot divendres, especialment pel que fa a les temperatures nocturnes. Ara bé, divendres, malgrat quedaran alguns núvols, en conjunt dominarà el sol i el mateix esperem el cap de setmana. Un cap de setmana amb menys calor que el cap de setmana anterior, però un cap de setmana al cap i a la fi que serà estable, dominat pel sol i amb unes temperatures que cada dia anirien pujant una mica més.

0: bé.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
2: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
5: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
6: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. L'Ajuntament obre un nou termini excepcional de preinscripció pel casal d'estiu. Des d'avui mateix i fins al pròxim diumenge, les famílies interessades poden sol·licitar una de les places que han quedat vacants després del primer període de matriculació al casal. Un cop finalitzada la primera fase d'inscripcions i confirmat el pagament de les matrícules, l'Ajuntament ha detectat que han quedat places lliures en tots els torns del casal d'estiu. És per això que s'ha fixat aquest nou termini de preinscripció excepcional per tal que cap infant es quedi sense l'oportunitat de gaudir de les activitats de lleure de l'estiu. Segons les dades facilitades pel Consistori, el volum de places alliberades permet obrir noves sol·licituds, tant pel juliol com per l'agost. Concretament, les vacants disponibles són 38 places la primera quinzena de juliol i 37 la segona quinzena. A l'agost hi ha 13 places la primera quinzena i 17 la segona. De moment ja s'han concedit definitivament un total de 495 places sumant tots els períodes després que les famílies hagin formalitzat el pagament corresponent. Les famílies d'infants que vulguin optar aquestes places vacants poden fer el seu tràmit a través de dues vies. Es pot fer telemàticament, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, o de forma presencial a les oficines de l'Ajuntament, sempre amb cita prèvia. El termini finalitza el 7 de juny, diumenge. Posteriorment, la llista definitiva de les places d'aquest nou procés s'aprovarà en una pròxima Junta de Govern local. Enguany, el casal d'estiu, recordem que es farà les instal·lacions de Mas Prats. Els preus es mantenen respecte a l'anterior edició, amb un cost de 60 euros per quinzena en torn de matí i 55 pel torn de la tarda, a banda d'una quota addicional per materials. El servei també ofereix opcions de menjador i acollida per facilitar la conciliació familiar. De moment això és tot. Aquesta notícia i d'altres les teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 11 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Si algú et pregunta, recorda, escoltes Ràdio Palafolls, 107.7 FM. Passa-ho.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Changi a chuan en dom game. En dom.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les 11. Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant l'any 2025. El Servei d'Emergències ha fet públiques les dades d'activitat al municipi on l'assistència sanitària i el trànsit continuen sent els principals motius d'avís. En els primers 4 mesos del 2025, la xifra ja superava les 500 trucades. Palafolls manté una activitat constant pel que fa a l'ús del telèfon d'emergència 112. Segons les dades recollides durant l'any passat, el municipi va registrar un total de 1.757 trucades. D'aquest balanç anual destaca especialment la demanda d'assistència sanitària, que va suposar gairebé la meitat dels avisos, amb un total de 795 trucades. El motiu més freqüent van ser les incidències relacionades amb el trànsit, amb 555 trucades, seguides per temes de seguretat, que van generar 286 avisos. Altres tipologies amb menor incidència que també s'han comptabilitzat han sigut els incendis, el civisme i qüestions meteorològiques. Pel que fa a la distribució per mesos, el 2025 va tenir el seu pic d'activitat a l'estiu, sent l'agost amb més avisos, seguit del juny. En canvi, els mesos de gener i febrer van ser els més tranquils, sense arribar a les 120 trucades mensuals. Pel que fa a l'any actual, aquest 2026, les dades de la primera part de l'any indiquen que la tendència es manté estable. Fins al mes d'abril, Palafolls ha registrat 546 trucades al 112. La radiografia d'aquest inici d'any és similar a la de l'exercici anterior. Per assistència sanitària hi ha hagut 210 trucades, per trànsit 167, per seguretat 106 i per incendis 26. Durant aquests primers 4 mesos del 2026, abril ha estat el que ha registrat més volum de feina pel servei d'emergències, amb 151 trucades, mentre que el febrer va ser el més baix, amb 123. També cal destacar que en aquest període s'han gestionat 12 avisos per meteorologia i 16 per altres incidències. Aquesta notícia ja la podeu consultar al nostre web i també molt pròximament a les nostres xarxes socials. Com sempre, nosaltres tornem a les 12 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Sempre la millor música. 24 hores.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres 3 de juny repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. Comencem al nostre municipi destacant que aquest diumenge arriba la 8a edició de la Trail Senyor del Castell organitzat pel grup Safir Team. Les inscripcions encara són obertes només per la jornada d'avui i en cas que en quedin abans de l'inici de qualsevol de les tres proves esportives. Tot plegat començarà a la plaça de Popi diumenge a partir d'un quart de nou del matí. A part, volem recordar que continuen les aules d'estudi a la Biblioteca Enric Miralles, que aquests dies i fins al 10 de juny ampli el seu horari entre les 8 i 2 quarts de 10 del matí. Cal destacar que durant aquestes hores no s'oferirà cap altre servei bibliotecari habitual, com ara el préstec de llibres, però que sí es podrà utilitzar les aules de la biblioteca per poder estudiar de cara als propers exàmens.
0: No t'ho perdis.
1: Això per al que fa al nostre municipi. A Palafolls girem plana i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar, on continuen les activitats en motiu de la Setmana de la Natura. De cara al pròxim dissabte destacarem el degut de paraules, una proposta que es farà al Molí de la Sal a partir de les 11 del matí. De fet, es tracta d'una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. Dins els actes de la Setmana de la Natura, també destacarem diumenge el taller d'anellament d'ocells. Es farà també al Molí de la Sal al punt de les 10 del matí a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella. Seguim avançant, anem fins a Pineda, d'on destacarem Hora del Conte per demà dijous. L'Esquirol Pinyol, a càrrec de Sara Genovart, es farà a la biblioteca del municipi a partir de 6:15 de la tarda per infants d'un a 3 anys. I dins la programació de l'auditori destacarem dissabte també concert de Mishima. Música índia al punt de 9:15 del vespre amb un preu de 20 euros amb entrades disponibles a través d'Entràpolis aquests dies.
0: No t'ho perdis.
1: Més propostes ara al municipi de Calella. Avui comença la 98a edició de l'Aplec de la Sardana de Calella, que com a novetat amplia dies i s'allarga fins al 7 de juny. Avui, com dèiem, la primera proposta, aquest pòrtic del 98è aplec de la Sardana de Calella, amb la conferència Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats, a càrrec d'Anna Costal Fornells. Ja més enllà, per exemple, per demà dijous, al Cafè de la Sala Mozart, i continuant amb els actes de l'aplec sardanístic de Calella, a les 9 del vespre hi haurà l'Hostal de l'Aplec a cantar, amb l'acordionista i cantador Carles Belda, les gloses del grup Glosa Càustica i també Berta Líos i Esther Santos, i el tenorista Jordi Molina, a més d'altres músics convidats. De Tordera hem de parlar també dels actes dins la Mirada del Poeta 2026, en aquest cas dedicada a Anna Bou Jorba. Dijous hi haurà xerrada poètica a la Biblioteca de Tordera a partir de les 7 de la tarda i l'acte central tindrà lloc el dissabte 6 de juny a partir de les 9 del vespre al Teatre Claver. Tordera, però, també celebra actes en motiu de la Setmana de la Natura. Divendres, per exemple, tindrem una ullada al cel nocturn. Com utilitzar un planisferi? Serà a partir de 9:15 del vespre, a Espanella, una activitat didàctica a càrrec de l'Associació Torderenca Castor. Les inscripcions es poden fer a través de comunicació@tordera.cat.
0: No t'ho perdis.
1: I acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Demà hi ha una nova edició del Blanes Canta al Mar, amb una cantada de veneres amb els alumnes de quart de primària dels centres educatius a partir de les 10 del matí al Passeig de Mar. A part, recordarem que divendres, dissabte i diumenge hi ha les festes del barri de Mas Enlaire, i com a activitats més en particular, dissabte, per exemple, tindrem audició de sardanes al Passeig de Mar, al Banc dels Músics, a partir de 8:15 del vespre, amb la Copla del Col·legi Santa Maria. O també destacarem la cercavila de Corpus a partir de les 5 de la tarda des de l'Avinguda Joan Carles I. Un punt més per dissabte, en aquest cas el musical Michael Jackson, el rei del pop, que es farà dissabte a les 6 de la tarda al Teatre de Blanes, a càrrec de l'entitat Àmia Blanes. El preu de l'entrada és de 10 euros, que es pot comprar anticipada a través de www.teatredelacostabravasud.cat.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, són les 12. L'Ajuntament de Tordera aconsegueix desallotjar un bloc de 6 habitatges ocupats del veïnat de Sant Pere. Dilluns al matí es va dur a terme a Tordera el desallotjament d'un immoble amb 6 habitatges ocupats il·legalment situat al carrer Ramon y Cajal, al veïnat de Sant Pere. L'actuació es va executar en compliment d'una resolució judicial i va comptar amb un dispositiu format per la policia local de Tordera i els Mossos. L'operatiu es va desenvolupar sense incidents greus de convivència, tot i que una persona va ser detinguda. Com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública arran de les comprovacions policials efectuades al seu immoble. Tots els residents havien estat notificats prèviament sobre la data límit fixada pel jutjat per abandonar l'edifici. Aquesta intervenció posa fi a un procediment administratiu i judicial que l'Ajuntament ha qualificat de llarg i complex. En total han estat gairebé 3 anys de gestions, reunions i actuacions tècniques per part del consistori per resoldre una situació que afectava la convivència a la zona. El darrer tràmit judicial es va iniciar el passat mes de febrer, després de mesos de treball previ amb la propietat, les empreses subministradores i també diversos estaments de la Generalitat. Des de l'Ajuntament de Tordera s'ha volgut refermar el compromís municipal per lluitar contra les ocupacions que van lligades a activitats delictives, ja que consideren que generen inseguretat i degradació de l'entorn. Tot i això, han aprofitat per lamentar l'excessiva lentitud dels procediments judicials, que sovint s'allarguen mesos o anys, i han reclamat eines legals més àgils per donar resposta a la ciutadania. I seguint amb altres successos, la policia local de Palafolls ha donat suport en un operatiu contra un narcoassalt a Malgrat de Mar. La policia local de Malgrat va frustrar divendres passat a la nit un intent de robatori de droga, conegut com a narcoassalt, en una nau industrial del polígon de Can Patalina. Els fets van requerir el suport d'agents de la policia local de Palafolls i també dels Mossos d'Esquadra per controlar la situació. L'incident va començar al voltant d'un quart d'11 de la nit quan un avís ciutadà va alertar d'un possible robatori en una nau situada prop de la rotonda d'accés des de la carretera B682. En arribar al lloc, les patrulles van sorprendre un grup de persones encaputxades que, fent-se passar per policies, estaven assaltant uns altres individus que descarregaven droga d'un tràiler amb matrícula del Marroc. Dins del vehicle s'hi van trobar 150 quilos de xix, que, segons fonts policials, haurien assolit un valor de 300.000 euros al mercat. L'operatiu va viure moments de gran violència quan 6 dels assaltants van aconseguir fugir embestint una furgoneta de la policia local de Malgrat, que els bloquejava la sortida. Davant la gravetat dels fets i el perill pels agents, un dels policies va haver d'efectuar un tret dissuasiu a l'aire. Els fugitius van escapar en una furgoneta blanca i en un altre vehicle. A l'interior de la nau, a banda de la droga, els agents van localitzar un home que afirmava haver estat segrestat per una de les bandes implicades. L'actuació es va tancar amb la detenció de 2 persones que ja han ingressat a presó preventiva per ordre judicial. Mossos d'Esquadra han estat els encarregats de custodiar la substància intervinguda i de finalitzar les diligències de la investigació. Aquestes 2 notícies i moltes més estan ja al nostre web i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la 1, a l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat.
4: Escolta, Ràdio Palafolls. 107.7 FM. 24 hores amb tu.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Martí Victòria qüestiona la gestió d'Esquerra i atribueix els egos del PSC al fracàs del govern alternatiu. Durant una entrevista al programa Assumptes Interns, el regidor no adscrit ha culpat la negativa de Joan Vila a accedir al lideratge com el motiu principal per no haver format un govern alternatiu fa 3 anys. Victòria denuncia l'incompliment dels acords pressupostaris per part d'Esquerra i ha criticat també decisions com la pròrroga del contracte de neteja viària o la creació de càrrecs de confiança. Pel que fa al seu futur polític, ha confessat que es planteja seriosament deixar la política activa de cara a les pròximes eleccions municipals, situant la seva continuïtat en només un 40%. El regidor també ha qüestionat la necessitat d'un en un municipi de 10.000 habitants de disposar d'una figura com, per exemple, la de l'inspector de policia, entre altres.

0: També hi ha altres qüestions a l'informatiu d'avui i ara mateix les avancem en titulars. L'Ajuntament ha obert un termini extraordinari per cobrir les places vacants del casal d'estiu. Un cop finalitzada la primera fase d'inscripcions, el consistori ha detectat vacants en tots els torns, fet que ha motivat l'obertura d'un nou període excepcional de preinscripció pels mesos de juliol i agost. Concretament, encara queden 38 places disponibles per la quinzena de juliol, així com unes 30 places restants per les diferents quinzenes d'agost. Fins ara ja s'han confirmat definitivament un total de 495 places, però l'objectiu municipal és que cap infant es quedi sense l'oportunitat de gaudir de les activitats de lleure estival. L'assistència sanitària i el trànsit centren les més de 1.700 trucades al 112 fetes des de Palafolls l'any 2025. Les dades del Servei d'Emergència revelen que l'activitat al nostre municipi es manté constant amb un pic d'avisos durant els mesos d'agost i juny, coincidint amb l'època de més afluència de l'estiu. Gairebé la meitat de les trucades de l'últim any van ser per demanar auxili mèdic, seguides d'un 31% d'incidències viàries i un 16% relacionades amb temes de seguretat ciutadana. I avui parlarem també de successos. D'una banda, la policia local de Palafolls ha col·laborat per frustrar un violent narcoassalt amb 150 quilos de xix a Malgrat de Mar. Els fets van ocórrer en una nau del polígon de Can Patalina, on els agents de diversos cossos de seguretat van sorprendre un grup d'encaputxats que, fent-se passar per policies, robaven droga d'un tràiler. Durant l'operatiu, els assaltants van embestir una furgoneta de la policia local malgratenca per fugir, obligant un dels agents a efectuar un tret dissuasiu a l'aire per la gravetat de la situació. I a Tordera, l'Ajuntament ha desallotjat un bloc de 6 habitatges ocupats al barri de Sant Pere després de 3 anys de gestions. L'operatiu conjunt entre la policia local i els Mossos d'Esquadra al carrer Ramon i Cajal s'ha tancat amb una detenció per un delicte contra la salut pública. L'actuació posa fi a un procediment administratiu i judicial llarg i complex que ha durat gairebé 3 anys per resoldre una situació que afectava greument la convivència de la zona. Tot i l'èxit de la intervenció, l'Ajuntament de Tordera ha lamentat l'excessiva lentitud del sistema judicial i ha reclamat eines legals més àgils per donar resposta a la ciutadania. Pel que fa al temps, aquesta tarda l'ambient serà assolellat a tota la comarca amb alguns núvols al nord de la serralada litoral. No s'esperen precipitacions, els vents seran entre fluixos i lleugerament moderats. Seran força 2 a 4 de component sud i sud-est. El mar estarà en estat de maró. Les temperatures màximes baixen i oscil·laran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls el cel estarà nuvolat i les temperatures màximes baixen fins als 25 graus i les mínimes fins als 15. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 3 de juny del 2026 i ho fem parlant de l'última entrevista a l'Assumptes Interns a Martí Victòria, qui ha qüestionat la gestió d'Esquerra i ha culpat els egos del PSC del fracàs d'un govern alternatiu fa 3 anys. Durant l'entrevista al programa Assumptes Interns, Martí Victòria ha volgut deixar les coses clares abans d'acabar la legislatura, especialment pel que fa a les negociacions fallides per formar un govern alternatiu a Esquerra Republicana després de les últimes eleccions. Segons Victòria, el pacte entre el PSC i Palafolls no va prosperar principalment per la negativa de Joan Vilà a cedir el lideratge. Sobre aquesta qüestió, el regidor ha explicat que el problema intern dels socialistes va ser que no es va donar un pas al costat perquè un company governés. Palafolls deia que Vilà podia ser regidor, però no alcalde. Victòria ha atribuït aquest cas a una qüestió d'egos.
1: I sí que és veritat que Mònica va demanar, però no el cap, sinó altre, va ser d'altra forma. O sigui, que es va plantejar, ho dic perquè mira, com ja me'n vaig, bé me'n vaig. Aquest problema va ser que Joan Vila volia ser alcalde, i l'altre costat no. Al costat deia no, regidor.
2: L'altre costat vol dir, el senyor Armada li deia perfecte, però vostè no serà alcalde, sinó regidor.
1: Correcte.
2: I qui havia de ser llavors alcalde?
1: L'Oli. Així de clar. Podem donar
2: i vostès estaven d'acord?
1: Doncs ja has vist que no. Aquí tothom ha dit mitges veritats. Doncs és que han hagut problemes interns nostres. També d'altre partit, també he col·laborat, però també he tingut molts interns nostres. Pues el més gran és que no han donat un pas al costat per deixar un company governar.
2: Però això no és un problema, o sí?
1: Home, la prova és que no han governat. Home, tu te presentes a una candidatura per governar. Que no és la primera vegada. No surti que es posi de regidor. No, no, que no surti que es posi de regidor. No l'alcalde, però governes tu.
0: Victòria també s'ha mostrat molt contundent amb l'actual equip de govern d'Esquerra, qui acusen de no complir els acords signats a canvi del suport pressupostari. En aquest sentit, ha denunciat l'incompliment de partides pactades fa més de mig any. Martí Victòria assegura que, tot i no tenir res en contra del partit, la seva dinàmica de treball i la manca de diàleg fa molt difícil qualsevol entesa futura.
1: Que no ens agradava, i per sobre, per això vam marxar, jo vaig marxar i vaig votar en contra dels últims pressupostos, perquè sense complir res amb tot el que portem, resulta que hem de donar suport també als pròxims amb la bona esperança de que el govern d'Esquerra cregui oportú fer-ho. Puc recordar-te que això va ser el mes de desembre, estem al juny i no s'ha fet res. El més important no
2: què era, què era el més important per
1: el
2: vostè?
1: El més important per nosaltres era la plaça Mestit, les ombres de tot el camp de futbol, perquè allò és un dato, és el bastó a dir, el mateix, un descampat.
2: La zona d'ombra només es circunscriu
1: sí,
2: a la zona
1: clar,
2: d'ombra.
1: Clar, a la zona del bar, una mica perquè fos una mica confortable, i després la renovació o rentat de cara de la pista que hi ha a fora del Palauet, que això, bueno, això estava ja, que estava ja en marxa, com el que diu, però clar, ja fa 2 anys.
0: Pel que fa a la seva continuïtat a la política activa de cara a les pròximes eleccions, el regidor confessa que es troba en un 60% de deixar-ho i un 40% per continuar. Durant l'entrevista, Victòria ha tractat també altres temes destacats, com la gestió dels serveis públics, on ha criticat que l'Ajuntament hagi prorrogat el contracte de la neteja viària en lloc de fer una nova licitació, especialment després de les sospites d'irregularitats amb treballadors duplicats per part de l'empresa. Entre altres, també ha qüestionat la necessitat de convertir l'arquitecte municipal que jubila en un càrrec de confiança i ha posat en dubte que un municipi de 10.000 habitants necessiti la figura d'un inspector de policia. Canviem de qüestió ara i parlem del casal d'estiu, perquè l'Ajuntament ha obert un nou termini excepcional de preinscripció. Un cop finalitzada la primera fase d'inscripcions i confirmat el pagament de matrícules, l'Ajuntament ha detectat que han quedat places lliures en tots els torns del casal d'estiu. És per això que s'ha fixat un nou termini de preinscripció excepcional per tal que cap infant es quedi sense l'oportunitat de gaudir de les activitats de lleure aquest estiu. Segons les dades facilitades pel consistori, el volum de places alliberades permet obrir noves sol·licituds pels mesos de juliol i agost. Concretament, les vacants disponibles són 38 places la primera quinzena de juliol, 37 la segona quinzena, 13 places la primera quinzena d'agost i 17 la segona. De moment ja s'han coincidit definitivament més de 400 places, sumant tots els períodes després que les famílies hagin formalitzat el pagament corresponent. Les persones que vulguin optar aquestes places vacants poden fer el seu tràmit a través de dues vies. Es pot fer telemàticament, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, o presencialment a les oficines de l'Ajuntament de Palafolls, sempre amb cita prèvia. El termini ha començat avui i finalitza el pròxim 7 de juny, diumenge. Posteriorment, la llista definitiva de places atorgades d'aquest nou procés s'aprovarà en una propera Junta de Govern local. Enguany, el casal d'estiu es realitzarà, recordem, a les instal·lacions de l'escola Masprats. Els preus es mantenen respecte a l'edició anterior, amb un cost de 60 euros per quinzena en el torn de matí i 55 per al torn de la tarda. El servei també ofereix opcions de menjador i acollida per facilitar la conciliació familiar. I Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant el 2025. El Servei d'Emergències ha fet públiques les dades d'activitat al municipi, on l'assistència sanitària i el trànsit continuen sent els principals motius d'avís. En els primers 4 mesos d'aquest 2026, també la xifra ja està superant les 500 trucades. Palafolls manté una activitat constant pel que fa a l'ús del telèfon d'emergència 112. Segons les dades recollides, durant l'any 2025, el nostre municipi va realitzar un total de 1.757 trucades. D'aquest balanç anual destaca especialment la demanda d'assistència sanitària, que va suposar gairebé la meitat dels avisos, amb un total de 795 trucades. El segon motiu més freqüent van ser les incidències relacionades amb el trànsit, amb 555 trucades, seguides per temes de seguretat, que van generar 286 avisos. Altres tipologies amb menor incidència van ser els incendis, el civisme i les qüestions meteorològiques. Pel que fa a la distribució per mesos, el 2025 va tenir el seu pic d'activitat a l'estiu, sent l'agost el mes amb més avisos, seguit del juny. En canvi, el gener i el febrer van ser els mesos més tranquils, sense arribar a les 120 trucades mensuals. Pel que fa a aquest any, les dades de la primera part del 2026 indiquen que la tendència es manté estable, Fins al mes d'abril, Palafolls ha registrat 546 trucades al 112. La radiografia d'aquest inici d'any és molt similar a la de l'exercici anterior. Per assistències sanitàries s'han rebut 210 trucades, per trànsit 167, per seguretat 106 i per incendis 26. Durant aquests primers 4 mesos del 2026, l'abril ha estat el mes que ha registrat més volum de feina pel servei d'emergències amb 151 trucades, mentre que el febrer va ser el més baix, amb 123. Cal destacar també que en aquest període s'han gestionat ja 12 avisos per meteorologia i 16 per altres incidències diverses. I ara marxem de Palafolls per anar cap a Malgrat de Mar, on la policia local del nostre municipi va donar suport en un operatiu contra un narcoassalt. La policia local de Malgrat va frustrar divendres passat a la nit un intent de robatori de droga, conegut com a narcoassalt, en una nau industrial del polígon de Can Patalina. Els fets van requerir el suport d'agents de la policia local de Palafolls i també de Mossos d'Esquadra per controlar la situació. L'incident va començar al voltant d'un quart d'onze de la nit, quan una ciutadà va alertar d'un possible robatori en una nau situada prop de la rotonda d'accés des de la carretera. En arribar al lloc, les patrulles van sorprendre un grup de persones encaputxades que, fent-se passar per policies, estaven assaltant uns altres individus que descarregaven droga d'un tràiler amb matrícula del Marroc. Dins del vehicle s'hi van trobar 150 quilos de xix que, segons fonts policials, haurien assolit un valor de 300.000 euros al mercat. L'operatiu va viure moments de gran violència quan sis dels assaltants van aconseguir fugir embestint una furgoneta de la policia local de Malgrat, que els bloquejava la sortida. Davant la gravetat dels fets i el perill pels agents, un dels policies va haver d'efectuar un tret dissuasiu a l'aire. Els fugitius van escapar en una furgoneta blanca i en un altre vehicle. A l'interior de la nau, a banda de droga, també es va localitzar un home que afirmava haver estat segrestat per una de les bandes implicades. L'actuació es va tancar amb la detenció de dues persones que ja han ingressat a presó preventiva per ordre judicial. Mossos d'Esquadra ha estat els encarregats de custodiar la substància intervinguda i de finalitzar les diligències de la investigació per esclarir tots els detalls d'aquest assalt violent en el municipi veí. I també en successos, a Tordera s'ha aconseguit desallotjar un bloc de 6 habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. Dilluns al matí es va dur a terme a Tordera el desallotjament d'un immoble amb 6 habitatges ocupats il·legalment, situat al carrer Ramon y Cajal, al veïnat de Sant Pere. L'actuació es va executar en compliment d'una resolució judicial i va comptar amb un dispositiu format per la policia local de Tordera i Mossos d'Esquadra. Aquest operatiu es va desenvolupar sense incidents greus de convivència, tot i que una persona va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública arran de les comprovacions policials efectuades dins l'immoble. Tots els residents havien estat notificats prèviament sobre la data límit fixada pel jutjat per abandonar l'edifici. Aquesta intervenció posa fi a un procediment administratiu i judicial que l'Ajuntament de Tordera qualifica de llarg i complex. En total han estat gairebé 3 anys de gestions, reunions i actuacions tècniques per part del consistori per resoldre una situació que afectava la convivència a la zona. El darrer tràmit judicial es va iniciar el passat mes de febrer, després de mesos de treball previ amb la propietat. Les empreses subministradores també hi van participar i diversos estaments de la Generalitat. Des de l'Ajuntament de Tordera han volgut refermar el compromís municipal per lluitar contra les ocupacions que van lligades a activitats delictives, ja que consideren que generen inseguretat i degradació de l'entorn. Tot i això, també han aprofitat per lamentar l'excessiva lentitud dels procediments judicials, que sovint s'allarguen mesos o anys, i ha reclamat eines legals més àgils per donar resposta a la ciutadania.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Can Batlle debatia sobre la transfòbia coincidint amb el mes de l'orgull. Aquell divendres, el local jove de Can Batlle acollia una nova iniciativa impulsada per l'àrea de serveis socials i igualtat de Palafolls. Es tracta d'un teatre-fòrum que va girar sobre el rebuig que patien i que pateixen les persones transgènere, és a dir, aquelles que tenen una identitat de gènere diferent a la que se li va assignar al néixer. La transfòbia es manifesta en molts aspectes, però acostumen a ser creences i actituds negatives cap a aquestes persones, com per exemple pensar que pateixen malalties mentals, així com aversions i prejudici cap a elles. El 2021 jutjaven un home acusat de tocaments a dues nenes a casa seva a Palafolls. Estava vist per sentència el judici contra l'acusat d'abusar sexualment de dues germanes menors d'edat durant diversos anys, tant a casa de l'home, a Maçanet de la Selva, com a Palafolls, on vivien les nenes. Les víctimes situaven els episodis de tocaments a partir del 2010 una i a partir del 2015 l'altra. Uns tocaments que haurien continuat fins al 2018, quan es va posar la denúncia després d'un últim intent al incident al domicili d'aquestes dues germanes. Totes dues eren menors d'edat i tenien entre 9 i 10 anys quan van començar a ocórrer els presumptes fets. Fa 10 anys ja, el 2016, l'Ajuntament volia intentar vendre patrimoni per poder fer nous equipaments. L'equip de govern municipal va presentar en aquell últim ple la seva voluntat de vendre dos equipaments públics per diferents motius i utilitzar els diners o els canvis urbanístics per crear-ne de nous, més pràctics o cèntrics. En aquest sentit, el consistori pretenia vendre l'edifici del CAP, que és propietat de l'Ajuntament. Es tractava d'un dels primers centres ambulatoris construïts a Catalunya feia en aquell moment més de 30 anys. L'immoble estava cedit a la Corporació de Salut, que no pagava cap lloguer per aquest edifici, i el que el consistori volia era que l'Institut Català de la Salut se'l quedés. De fet, l'alcalde del moment, Valentí Agustí, recordava que la majoria d'ambulatoris, com per exemple el de Malgrat de Mar, són de l'ICS, que s'encarrega del manteniment i les seves millores. En canvi, en el cas palafollenc, el CE de l'Ajuntament era el consistori que havia de suportar les despeses del manteniment.

0: Ara, com sempre, és moment de connectar amb en Jordi Prats-Savalls per conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Pensant ja en el cap de setmana, avui a la proposta cultural us recomanem un concert. Aquest dissabte aterra a l'Auditori de Pineda el grup Mishima. Bona música indie que començarà a 9:15 del vespre al mateix auditori, amb entrades encara disponibles que es poden comprar al web de l'Auditori de Pineda de Mar i, si no, per Entràpolis. Tenen un cost de 20 euros i encara en queden disponibles. A gaudir, doncs, de la bona música.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara connectem amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui hem tingut una matinada i un inici de matí amb alguns ruixats molt febles, molt tímids aquí a la comarca. Dues dècimes de litre han caigut, per exemple, a Tordera, sis dècimes, com a dades més significatives al Montnegre i també Sant Cebrià de Vallalta, o quatre dècimes a la zona d'Arenys de Mar. Tot plegat ben poca cosa i, de fet, encara està caient alguna goteta, però esperem que les clarianes doncs vagin guanyant protagonisme i que acabem tenint un matí majoritàriament assolellat a tota la comarca. També aquesta tarda ha de predominar el sol, amb vent que aquest matí bufarà bàsicament de xaloc del sud-est, fluix en general, situació marítima dominada pel marejol, i aquesta tarda girarà cap a sud-sud-oest. Un vent que serà lleugerament moderat cap a la costa del Maresme Sud i serà justament aquí on trobarem àrees de maror pel que fa a l'estat del mar. Amb unes temperatures que avui han baixat una mica les mínimes, l'ambient una mica més fresquet en aquestes primeres hores del dia i que també ens ha d'acompanyar aquesta tarda, tot i que evidentment amb més caloreta a les hores centrals de la jornada. De cara a demà esperem un canvi de temps. Al matí migdia dominarà el sol, l'ambient serà agradable, fins i tot les màximes podrien arribar a pujar una mica en relació a les d'avui, però de cara a la tarda ràpidament el cel s'ennuvolarà i cap a mitja tarda vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, començant des de l'interior cap a la costa. Es tracta del pas de la típica línia frontal dins d'una situació bàsicament estiuenca, que el que farà és això, que tinguem algunes precipitacions. No esperem que siguin molt abundants, però podien acumular-se puntualment al voltant dels 10 litres per metre quadrat, i amb un descens de temperatura que notarem ja de cara a la recta final de demà i sobretot divendres, especialment pel que fa a les temperatures nocturnes. Ara bé, divendres, malgrat que quedaran alguns núvols, en conjunt dominarà el sol i el mateix esperem el cap de setmana. Un cap de setmana amb menys calor que el cap de setmana anterior, però un cap de setmana al cap i a la fi que serà estable, dominat pel sol i amb unes temperatures que cada dia anirien pujant una mica més.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars què és el que ha sigut notícia. Martí Victòria qüestiona la gestió d'Esquerra i ha atribuït als egos del PSC el fracàs del govern alternatiu. Durant una entrevista al programa Assumptes Interns, el regidor no adscrit ha culpat la negativa de Joan Vila a cedir el lideratge com un motiu principal per no haver format un govern alternatiu fa 3 anys. Pel que fa al seu futur polític, ha confessat que es planteja deixar la política activa de cara a les pròximes eleccions municipals. I l'Ajuntament ha obert un termini extraordinari per cobrir les places vacants del casal d'estiu. Aquest termini s'ha obert avui i finalitza diumenge. Les famílies interessades poden fer el tràmit tant de forma telemàtica com presencialment a les oficines de l'Ajuntament amb cita prèvia. L'assistència sanitària i el trànsit han centrat les més de 1.700 trucades al 112 fetes des de Palafolls l'any 2025. Les dades del Servei d'Emergència revelen que l'activitat al nostre municipi es manté constant amb un pic d'avisos durant els mesos d'agost i juny, coincidint amb l'època de més afluència de l'estiu. També hem parlat de successos perquè la policia local de Palafolls ha col·laborat per frustrar un violent narcoassalt amb 150 quilos de xix i una persona segrestada a Malgrat de Mar. I Tordera ha aconseguit desallotjar un bloc de 6 habitatges ocupats al barri de Sant Pere després de 3 anys de gestions. Fins aquí l'informatiu d'aquest 3 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Teniu totes aquestes notícies i moltes més a la nostra pàgina web, que és el www.radiopalafolls.cat. També les teniu a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al canal de WhatsApp. Allà trobareu tota la informació d'avui i de les altres jornades. Nosaltres tornem demà. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Comença el Palafolls en xarxa, el programa cultural de Ràdio Palafolls, destacant al vostre costat totes aquelles activitats que arriben a aquesta redacció, sobretot ja encarats de cara al cap de setmana i en aquesta primera setmana de juny. Avui, molt explicar-vos, fem una miqueta de sumari, perquè parlarem del tardeig infantil Maduixot, que s'organitza aquest cap de setmana al municipi de Malgrat de Mar, des de la mateixa colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima venen a explicar-nos aquesta iniciativa que es farà dissabte a la tarda. A part, avui que també és dimecres, toca obrir la nostra llibreria. Ja tenim, de fet, el llibre de regal penjat a les xarxes socials. Però abans de tot això, què tal si consultem com s'ho estan passant els alumnes de sisè de l'escola Les Ferreries, que són a l'Estartit de Colònies? Ens ho expliquen ells mateixos, ens han gravat uns talls de veu i ara mateix els escoltem.
2: Bon dia, gent de Palafolls. Jo sóc l'Àlex, de sisè de l'escola Les Ferreries, i avui us explicarem les nostres colònies el primer dia a l'Estartit, que per cert anem el dia 2, 3, 4 i 5 de juny. Primer, quan vam arribar, vam esmorzar una placeta que ens vam trobar, i després vam anar a l'hotel Les Illes i vam repartir les habitacions a l'hotel. Després, quan ja estàvem descansats del viatge i tot, vam decidir donar una volta per al carrer principal del poble abans de dinar, per conèixer una mica més els carrers.
3: Jo sóc la Carlota, de 6C, i us explicaré l'hora de dinar. És un bufet lliure. Hi ha ple de plats, macarrons, ensalada, molts per escollir. Les taules són de 4 i de 7. Després de dinar, vam anar una estona a les habitacions. Vam preparar les coses per fer la primera activitat.
4: Hola, jo sóc en Biel, de 6C, i us vull explicar les activitats que vam fer a la tarda després d'allotjar-nos a l'hotel Les Illes. L'activitat que va fer la classe de l'A va ser vela. Ells van anar a Montbalet. L'activitat que va fer la classe del B va ser Robinson. I nosaltres vam fer snorkel. El snorkel consisteix en nedar amb unes ulleres, un tubo per poder respirar i un neoprè. Quan vam arribar amb els monitors ens van explicar alguns peixos i algunes plantes i els noms de les illes medes. Tenien 7. Després ens vam ficar el neoprè, vam anar al port, vam pujar el vaixell i vam anar fins a les illes medes. Després vam saltar l'aigua quan el vaixell es va parar i l'aigua estava bastant freda perquè feia núvol. Jo vaig haver de sortir de l'aigua una mica abans amb alguns companys perquè feia molt de fred i jo no aguanto gaire l'aigua si està freda. Vam veure molts peixos i vam veure Poseidònia, que una curiositat de la Poseidònia és que no és una alga, és una planta.
5: Jo sóc la Virella, de 6C. Després de tornar a l'hotel vam anar a dutxar-nos, que ens vam dutxar amb aigua molt calenta perquè teníem molt de fred. Després vam a la sopa, com al migdia, al dinar, podíem agafar el que volguéssim, ja havia de tot. Després de sopar vam preparar-nos per al bany de lluny i vam anar caminant fins a una platja que estava bastant lluny. Ens vam tirar de cop alguns, però jo me vaig tirar després perquè feia una mica de fred i m'ho vaig repensar. Hi havia gent jugant a la sorra, jugant amb pales, pilotes de futbol, i hi havia un camp de futbol. Com ha anat la nit? Jo he dormit molt bé i feia molt poc de soroll. I ens estem passant genial.
1: Adéu! Déu-n'hi-do, eh? I encara els hi queda uns dies. Passeu bé, nois, disfruteu-ho, que això queda per sempre. Nosaltres ja comencem amb la xarxa cultural d'aquest 3 de juny. Som-hi!
6: Xarxa cultural.
1: I comencem repassant les principals activitats culturals a Palafolls i Rodalies. Ahir mateix els teníem entre nosaltres. Destacarem doncs que aquest diumenge arriba la 8a edició de la Trail Senyor del Castell de Palafolls. Avui, últim dia per fer les vostres inscripcions online. El diumenge, 7 de juny, tot plegat començarà a 8:15 del matí amb recollida de dorsals i bosses dels corredors per després començar amb les tres modalitats d'aquesta Trail Senyor del Castell. A part, recordar també que el dissabte seran al Teatre de Palafolls repartint també aquests dorsals per qui vulgui anar-hi amb previsió. Això al nostre municipi, a Palafolls. Si avancem una miqueta més, destacarem també propostes al municipi veí de Malgrat de Mar, que continua amb les activitats en motiu de la Setmana de la Natura. Entre les diferents propostes, per exemple, dissabte hi haurà l'activitat de goteig de paraules a les 11 del matí i al Molí de la Sal. Una proposta que és una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt a les 11 del matí. I dins aquests actes de la Setmana de la Natura, diumenge també hi haurà taller d'anellament d'ocells. Serà a les 10 del matí, també al Molí de la Sal, a càrrec de Joan Carles Abella, com sempre, amb una inscripció prèvia. Per cert, cada diumenge també destacarem proposta a la Barretina Vermella. A les 12 del migdia, el vermut amb conferència, aquest diumenge amb Per què els déus van triar el Nil, a Irene Cordón, que és egiptòloga. Seguim parlant d'activitats culturals, deixem Malgrat de Mar i anem ara fins al municipi de Pineda. Demà hi ha Hora del Conte a la Biblioteca Manuel Serra i Moret, l'Esquirol Pinyol. A càrrec de Sara Genovart, serà 6:15 de la tarda per infants entre 1 a 3 anys. Per poder-hi participar, això sí, fa falta fer una inscripció prèvia. I a Pineda destacarem també programació dins l'auditori. Aquest dissabte, 6 de juny, a 9:15 del vespre, l'actuació de Mishima. Entrades encara disponibles a través d'Entràpolis per un preu

de la Sardana al municipi de Calella ho faran amb l'Hostal de la Plec, una proposta que es farà al Cafè de la Sala Mozart demà a les 9 del vespre amb l'acordionista i cantador Carles Belda, amb les glosadores del grup Glosa Càustica o també Berta Llós i Esther Santos i el tenorista Jordi Molina, a més d'altres músics convidats. Deixem Calella, anem fins al municipi de Tordera. Continuen les activitats en motiu de la Setmana de la Natura, per exemple, destacant que el divendres hi ha la proposta Una ullada al cel nocturn. Es farà des de Maspanella, una proposta sota inscripció prèvia que començarà a 8:45 del vespre. Però també aquests dies comptarem amb diferents propostes en motiu de la Mirada del Poeta 2026. La protagonista aquest any és Anna Bou Jorba. Demà, per exemple, tindrem xerrada poètica a la biblioteca a partir de les 7 de la tarda o l'acte central que es farà al Teatre del Municipi el pròxim dissabte a les 9 del vespre amb invitació gratuïta prèvia. A part, com dèiem, aquest dissabte a Tordera hi ha tardeig infantil dels maduixots. El dissabte a partir de 4:45 de la tarda al Parc de la Sardana amb diferents activitats. Acabem i ho fem destacant les propostes al municipi de Blanes. Per exemple, demà mateix hi ha una nova edició del Blanes Canta al Mar, aquesta cantada de veneres amb els alumnes de quart de primària que començarà a les 10 del matí al Passeig de Mar. A part, també, el pròxim 5 de juny comencen les festes del barri de Masatlaire, sobretot diferents actuacions musicals fins a acabar la setmana. I el pròxim dia 5 de juny també destacarem la presentació del llibre Mites i llegendes catalanes, les grans històries de la nostra terra, a les 7 de la tarda, al primer casino de Blanes. Entrant directament al cap de setmana, dissabte a 8:15 del vespre, al Passeig de Mar, al Banc dels Músics, hi haurà audició de sardanes amb la copla del Col·legi Santa Maria, recordar també que celebren les catifes de Corpus, o que també tindrem el musical Michael Jackson, el rei del pop. Això serà dissabte a les 6 de la tarda al Teatre de Blanes, a càrrec d'Àmia Blanes. Les entrades a un preu de 10 euros es poden comprar anticipades a través del web www.teatredelacostabravasud.cat. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Obrim la nostra llibreria.

0: és dimecres, dimecres de llibreria al Palafolls en xarxa. Xavi Sitjà, molt bona tarda, com estàs?
1: Hola, què hi ha?
0: Gràcies per ser amb nosaltres, com sempre, recuperant, doncs, això, la xarxa del nostre municipi, la biblioteca La Llibreria, on en Xavi, com sempre, ens explica quatre propostes literàries més una de regal que ja podem aconseguir a través de les xarxes socials. Pas a pas, expliquem primer aquestes quatre propostes. Xavi, què ens portes avui?
1: Doncs mira, quatre propostes ben diferents i ben fresques per aquest estiu, que ja s'acosta. De fet, queden poques setmanes de programa i hem d'anar, doncs, recomanant lectures per tot aquest estiu. Començarem, si et sembla, per El hijo de la pirámide, editada per Ediciones B i de l'Antonio Cabanas. Bé, el títol ja us ho diu tot. Pels amants de la novel·la històrica, gairebé 700 pàgines, que ens traslladen això, a l'antic Egipte, més concretament 2.600 anys abans de Crist, calor sota un sol inclement, la polseguera de la vall egípcia, enmig de la qual s'hi ha de construir la gran piràmide. L'Incaf és un jove picapedrer destinat, doncs, a ser l'arquitecte de Keops. Quan aquest puja al tro que obté el poder, doncs l'Incaf és l'encarregat per acompanyar-nos per aquesta construcció, per tots aquests passadissos, i descobrir-nos, doncs, els secrets, els misteris que s'amagaran i que trobarem dins aquesta gran piràmide que s'ha de construir.
0: Parlem de novel·la històrica, llavors, no, Xavi?
1: Novel·la històrica, fins on sabem del que podem saber sobre la construcció de les piràmides.
0: Per tant, parteix de fets reals, no?
1: Sí, del que se suposa, doncs, que era la manera de construir aquestes piràmides. Lògicament, hi ha una ficció amb tot aquest personatge i bé, doncs, com sempre, amors, desamors, traïcions, enganys, intents de aconseguir...
0: Posarem marro, en
1: correcte,
0: aquest sentit.
1: Correcte, sí, d'home. I bé, doncs, com dèiem, el que sí que és veritat és que és una novel·la que està molt ben documentada, perquè el seu autor, doncs, ja té 5 o 6 novel·les ambientades sobretot a l'antic Egipte, diferents històries, però sí que és un estudiós de l'egiptologia i,

0: I bé, doncs en aquest cas és una novel·la molt, molt distreta, tot i ser, com dèiem, amb una forta càrrega històrica i al llarg de gairebé 700 pàgines.
1: Doncs escolta, és la primera proposta que avui ens fa en Xavi. Hem viatjat fins l'antic Egipte per consolidar aquesta novel·la que es diu...
0: El hijo de la piràmide.
1: El hijo de la piràmide. Nosaltres aquesta és la primera proposta, però sempre ens en portem quatre. Xavi, la segona, quina
0: doncs
1: seria?
0: Doncs mira, un autor ben conegut que es tracta de l'Albert Espinosa. Nunca estuviste solo, també editada en català, per Grijalbo o per Rosa dels Vents, segons vulgueu llegir-la en un idioma o l'altre. Més de 4 milions d'exemplars venut d'aquest autor a tot el món a través de les seves novel·les, conegut, doncs, sobretot pel Mont Groc, que va ser aquella primera novel·la on tractava, on parlava de la seva malaltia i que després, doncs, va veure reflexada en una sèrie que va ser Polseres Vermelles. Bé, sembla que al final va ser el quart o el cinquè llibre més venut del Sant Jordi, d'enguany. I bé, doncs ho fa amb aquesta història, podríem dir, doncs, amb aquest positivisme, amb aquesta llum que desprenen els seus llibres, i on a través de petites històries que ha viscut ens porta, doncs, aquest positivisme, podríem dir, a l'hora d'afrontar, doncs, diverses coses. En tot cas, en aquesta novel·la sí que és veritat que és un relat fictici, amb alguns punts de realitat, com dèiem. Aquí coneixerem, doncs, a un noi que a partir dels seus records d'infantesa, de la seva amistat amb un altre noi i amb la seva mare, amb un doctor que era el que el tractava, sense donar-ne gaire més pistes i amb alguns tocs, podríem dir, sobrenaturals, trobarem aquesta història que segur que agrada als seus fans i a qualsevol, doncs, que vulgui passar una estoneta aquest estiu. Llegir, és una novel·la ràpida, àgil, amb lletra gran, 300 pàgines, es pot llegir tranquil·lament en un dia de platja, allò que vulguis aprofitar, o de piscina. Doncs, com dèiem, un estil molt característic de, com dèiem, del nostre autor, moltes emocions, sentiments exposats a cada pàgina i sobretot amb un toc de nostàlgia, com tenen sempre les seves novel·les.
1: Sí que és veritat, i tu mateix ho resumies fa un momentet, que parlava l'Albert Espinosa, es parla d'èxit, i segurament la seva fórmula és precisament el que tu ens deies, novel·les ràpides que tenen molt de toc personal, que tenen fins i tot toc nostàlgic, o que podem quan parlava de la seva malaltia, per exemple, però que sempre li posa el toc d'humor, no? Sempre li posa la positivitat, i això jo crec que és una de les fórmules o una part de la fórmula de l'èxit de l'Albert Espinosa, perquè tot el que escriu es converteix en èxit, eh?
0: Sí, de fet, com diuen molts metges, és una manera, la manera en què tu encaris, doncs, segons quins problemes, és l'única manera d'intentar sobreviure o d'aconseguir-ho.
1: L'última novel·la, doncs, de l'Albert Espinosa, recordo tant en català com en castellà, que avui també ens recomana en Xavi Sitjà. Busquem-ne una tercera, Xavi.
0: Mira, ens n'anem amb Chantaje, i editada per Espasa. De fet, es tracta de la nova novel·la de Luis García Rey, en vam parlar fa unes setmanes, de l'autor d'Axel i de Lore. Ens arriba just ara aquesta tercera entrega, amb aquest títol tan clar, Chantaje. Com dèiem, aquests dos protagonistes, aquest detectiu, podríem dir, ancorat amb la cultura dels anys 80, amb aquelles ulleres que porta a l'estil de Top Gun i aquelles Nike de Regreso al Futuro.
1: Tot com molt nostàlgic,
0: sí,
1: eh? Molt
0: sí, sí,
1: d'èpoques
0: sí.
1: antigues.
0: I la seva companya, la Carolina, la Lore, doncs bé, les havíem conegut tant a la primera entrega com a la segona, que precisament portaven els títols dels protagonistes, una era Axel i l'altra era Lore. Doncs bé, doncs es tornen a juntar amb un nou cas, en aquest cas han de, bueno, amb un cas que els portarà, podríem dir, entre Madrid i Edimburg, i bé, doncs de fet es tracta d'això, no?, d'intentar trobar una noia que ha desaparegut a Madrid i alhora ajudar el seu cap, el comissari Ortiz, que ha hagut d'anar fins a Edimburg per intentar ajudar a la seva germana, que està ficada amb diversos problemes. No us en explicaré gaire més. Sí que hi ha, doncs, aquesta... podríem dir, ens movem entre aquestes dues ciutats, i com sempre, amb aquest toc d'humor, amb aquesta, com deies tu, nostàlgia, amb aquestes referències tan cinèfiles com musicals durant tota la novel·la, amb música dels anys 80, anys 90, i la manera de resoldre, doncs, els casos que tenen aquesta atípica parella de policies.
1: Un llibre que podria portar fins i tot banda sonora, eh? Que sí que precisament
0: sí,
1: recordo que no fa tant ens parlaves de les dues primeres edicions que portaven precisament el nom dels seus protagonistes. Aquesta és la tercera i de moment darrera novel·la?
0: No, jo crec que continuarà, eh? jo crec que això va per llarg. És, ja t'he dit, Luis García és un periodista esportiu, de fet, conegut radiofònic.
1: Sí.
0: I bé, doncs, va traient aquestes novel·les que ell mateix diu que ho fa perquè són un entreteniment per ell, i que bé, que realment doncs estan tinguent el seu públic, el seu èxit, perquè jo crec que és això, no? Que un dels punts forts són aquests dos protagonistes tan diferents, però que alhora congenien tant, i l'un per l'altre acaben resolent casos doncs que en principi eren complicats.
1: La força doncs en els seus personatges i aquest canvi entre Espanya i Edimburg, en aquest cas jugant en aquesta tercera novel·la, tercera proposta que de fet avui ens porta en Xavi, però també en tenim una quarta.
0: Mira, i acabem amb la que de moment és per mi la més forta de la setmana i una de les últimes lectures potents, que ha estat el llibre d'Álvaro García Hernández, Corazón de Perro, editada per N de Novel·la, un dels segells de l'editorial Planeta. Doncs aquesta sí que és tremenda, i bé, doncs si voleu estar ben distrets, a tots els que us agrada el thriller, la novel·la negra, potent, doncs aquí trobareu un thriller que jo crec que us enganxarà. Fa 13 anys va desaparèixer l'Helena. L'Helena era una noia que de fet, com dèiem, va ser l'última en desaparèixer d'una sèrie de desaparicions que va haver-hi. La seva última imatge va ser captada per unes càmeres, es veia com pujava acompanyada d'un home amb un 4x4 blanc. A partir d'aquí, doncs, bé, no se'n va saber res més. Poc després, el presumpte culpable, que era un home que es deia Dalmau, es va suïcidar. I a la gent que l'investigava, que portava aquesta investigació de la Guàrdia Civil, el tinent Verdugo, doncs va acabar molt malferit amb una història que no us explicaré ara perquè en el llibre...
1: Forma part del llibre.
0: Exacte. Doncs va acabar en molt mal estat, greument ferit. Aquí es va tancar la investigació amb aquest presumpte suïcidi del principal sospitós. Ara han passat uns anys i unes càmeres tornen a captar la desaparició d'una altra noia pujant al mateix cotxe i acompanyat de la mateixa persona amb la qual va haver-hi aquesta última desaparició. Es torna a engegar tot aquest engranatge, tothom reclama que l'investigui Verdugo, però Verdugo segueix molt mal parat d'aquella investigació, de fet està impedit físicament, i bé, doncs, per acabar-ho de dubar, apareix en escena la filla del suïcida, del presumpte culpable, que ara és periodista i vol que es reobri doncs a l'antic cas per demostrar la innocència del seu pare. Una novel·la que, com deia, us enganxarà perquè tots aquests personatges, tant en Verdugo com la filla del suïcida, doncs estan molt ben tractats, són personatges que estan molt ben elaborats, amb una personalitat molt forta, amb un caràcter molt fort, i bé, doncs amb una història que com deia, bueno, només amb la sinopsi jo crec que més d'un ja té ganes de córrer a la llibreria a trobar aquest Corazón de Perro.
1: Quan me l'explicaves, té tots els punts per ser sèrie de Netflix, d'Amazon Prime o de
0: jo crec que
1: HBO,
0: Jo crec que el seu autor estaria molt content i molt il·lusionat de que així fos. El que sí que és veritat és que, bueno, és molt visual, és una novel·la molt visual, tu l'estàs veient i ja t'ho imagines tot perfectament, i per visuals, doncs, aquest premi que regalarem ara.
1: Ara et parlaré, però m'ha semblat sentir que amb aquesta quarta opció, Corazón de Perro, si no m'equivoco, em deies que era un thriller duret, per tant, és d'aquells que només podem llegir aquest llibre, no? Que si anem combinant amb altres, pot ser que ens perdem.
0: Sí, o sigui, crec que val més... bueno, de fet,
1: és un que... llibre que demana atenció, eh?
0: Sí, a més, crec que sigui d'aquests que pots deixar i dir, bueno, ja l'acabaré. No, jo crec que el comences i l'acabes.
1: Durant totes aquestes temporades que hem fet la llibreria, jo crec que en Xavi ha aconseguit fer amistat fins i tot amb certs autors. El protagonista del llibre d'avui, el llibre de regal, sens dubte, jo crec que és un dels preferits d'en Xavi, ara ens ho dirà, perquè regalem un llibre de Miquel Santiago, Xavi.
0: Doncs sí, bé, el que, com tu bé comentaves, amb totes aquestes històries, aquestes entrevistes de Sant Jordi que anem fent, Miquel, doncs, tot i ser un autor molt conegut, sempre ha trobat un moment per poder parlar amb Ràdio Palafolls, per poder-nos apropar a les seves noves novel·les. De veritat, és el que diem, que a vegades els autors, no per ser un supervendes, perquè realment ho és, doncs deixa de banda els petits mitjans de comunicació, com podem ser nosaltres, i la veritat és que és una persona encantadora, segur que més d'un dels nostres oients ha tingut opció de parlar amb ell per Sant Jordi en alguna presentació, i bé, doncs deixant de banda les seves novel·les, bé, jo crec que és una gran persona i un gran amic, com tu bé deies, de Ràdio Palafolls.
1: I avui regalem La xica del lago, gràcies a Miquel Santiago, gràcies, òbviament, a la seva editorial. Que ens pots dir d'aquest llibre de regal?
0: Doncs mira, la seva última novel·la... De fet, és una escriptora que en una de les seves últimes presentacions veu un amic de la infància que li deixa un sobre i li comunica que li ha de dir una cosa molt important. Poc després d'aquesta presentació de llibres, el seu amic és atropellat mortalment a la sortida de la llibreria i ella ha de tornar al poble per investigar el que va passar, doncs, gairebé, crec que recordar que eren 20-25 anys enrere, quan va desaparèixer una noia, va morir en aquesta riba, en aquest llac, i de fet el seu diari on apuntava tot va desaparèixer. Ara aquest diari ha aparegut i la investigació corre a càrrec d'aquesta periodista que torna al seu poble.
1: Mm-hmm. 683 pàgines que té aquesta Chica del Lago, el darrer llibre de Miquel Santiago, que com dèiem en Xavi, doncs avui és el llibre de regal del Palafolls en xarxa i d'aquesta secció de la llibreria. Ja ho saps, deixa'ns un missatge a través dels stories de l'Instagram de Ràdio Palafolls i si no, doncs al WhatsApp dels premis d'aquest programa, al 607 64 65 66. Xavi, la setmana que ve ens hi tornem a posar. Gràcies.
0: I tant, gràcies.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: Ràdio Palafolls.
3: 107.7 FM.
4: Seguim amb el Palafolls en xarxa i us volem posar al dia de les activitats dels maduixots, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I és que tot just aquest dissabte, 6 de juny, organitzen a Tordera el tardeig infantil maduixot. Una novetat, jo diria. Ara ens ho explicaran perquè tenim amb nosaltres a la Judit, que és vicepresidenta de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Judit, molt bona tarda, benvinguda.
5: Bona tarda, moltes gràcies.
4: Gràcies per visitar la ràdio i per explicar-nos, com dèiem, aquestes darreres novetats. Ara parlarem, perquè òbviament ja heu començat temporada castellera, tot el mecanisme ja s'ha posat en marxa de cara a aquest estiu, però si ens fixem en un fet molt concret, aquest dissabte teniu cita amb la part infantil, tant de la colla com dels que us vulguin acompanyar, oi?
5: Correcte, vam decidir, així com fem altres activitats més potser enfocades a un públic adult, com podria ser el concurs de rossos, doncs centrar-nos també en la canalla, que al final també és una part molt important dintre del món casteller, i així també ens donem a conèixer i podem entrar en contacte també amb aquest sector.
4: Mm-hmm. Heu organitzat un tardeig.
5: Correcte, un tardeig.
4: Una paraula que últimament està molt de moda, però sí, que jo crec que és la primera vegada que ho lligo amb la part infantil de la població. Situa'ns una miqueta, explica'ns.
5: Bueno, és això, teníem aquesta idea d'intentar fer alguna cosa per la canalla, sobretot aquí a Palafolls, que és el lloc on assagem, el lloc on ens tracten molt bé, i vam dir, va, què podem fer, no? I està molt de moda el vespreig, tardeo, com li vulgueu dir, i al final vam dir, doncs ho enfoquem a la canalla. I bàsicament va sortir aquesta idea, ens vam posar a treballar i aquest dissabte, doncs, allà serem.
4: La proposta la fareu a Tordera, això sí, eh?
5: Correcte.
4: Localitza'ns una miqueta, quin lloc de Tordera, quina plaça?
5: Al Parc de la Sardana.
4: Al Parc de la Sardana. I sereu amb diferents activitats, oi?
5: Correcte. Comencem, bueno, són 3 hores de tardeig, de 4:45 a 9:15, i bàsicament comencem amb un taller casteller perquè la canalla pugui provar les activitats. Uh-huh. Després tindrem un taller de bombolles i finalment un espectacle infantil, i durant tota l'estona podran comptar amb un pintacares. Totes aquestes activitats són gratuïtes.
4: Pensava jo, òbviament amb la part lúdica, amb que la gent que vingui, el públic familiar, pugui acostar-se i pugui gaudir, que activitats com aquestes també us serveixen, Judit, per fer més gran la colla, no? No sé ara mateix en quin moment hi sou, però que segurament amb un taller casteller, per exemple, hi ha molta gent, adults o petits, en aquest cas petits, perquè referim a aquesta proposta, que pugui dir, ostres, jo m'animo i vinc aquí al Forroll a assajar per la pròxima temporada, no?
5: Sí, aquesta és una de les motivacions principals per fer aquest tardeig, també. És veritat que sempre falta gent a la colla, som els que som, però sempre és benvinguda gent nova, llavors per poder créixer, doncs ens va molt bé tenir aquest tipus de visibilitat fent aquestes activitats per les poblacions a les que estem.
4: Mm-hmm. Fa poc que tu has entrat a la Junta, perquè si no recordo fa uns mesos, si no m'equivoco, no? Vau canviar
5: febrer,
4: càrrecs.
5: Correcte.
4: Al febrer. Per tant, entenc, i ho deia a l'inici, això és com una novetat, no? Jo no recordo els maduixots, he organitzat moltes activitats, eh? Mm-hmm. Després també parlarem, per exemple, del Sant Joan al nostre municipi, però aquest tardeig infantil maduixot és la primera vegada que l'organitzeu, i no sé si a priori és una activitat que perdurarà en el temps, que en fareu més, o queda una activitat com solta?
5: A veure, la idea és que si funciona, doncs sempre va bé fer aquest tipus d'activitats pel que he mencionat abans, no? Al final donar-nos visibilitat als municipis, que la gent pugui provar el que és fer castells, que donar-nos a conèixer i que quan vulguin estan convidats al Forroll, així que aquestes activitats, si van bé,
4: molt bé,
5: s'intentaran seguir fent.
4: Clar, digue'm envejós, no? Però ara parlem de Tordera, vosaltres sou una colla que representeu tant l'Alt Maresme com la Selva Marítima, per tant, hi ha molts municipis que diran, escolta, veniu a fer-ho a casa nostra, no? I vosaltres encantats,
5: doncs,
4: com sempre.
5: Exacte, encantats. Tot el que pugui ser representació de la colla, encantats de fer-ho al municipi que ens vulguin. Si no, intentarem nosaltres gestionar-ho també. Mm.
4: Òbviament és una activitat organitzada 100% per vosaltres, eh?
5: Correcte.
4: Tenim aquest taller, tenim els pintacares, tenim taller de bombolles, també d'altres propostes, organitzat 100% per la colla castellera.
5: Així és, sí, tot per nosaltres.
4: Una molt bona proposta, convidar tothom a participar, doncs, i com dèiem abans, heu començat ja temporada. Judit, com pinta aquest estiu per la colla castellera, uns mesos on viviu segurament els moments més àlgids, de castells?
5: Sí, ara ens venen, a part de diades a fora, també totes les nostres diades, no? Perquè com bé has dit, agafem tot l'Alt Maresme i la Selva Marítima i és on ara el moment de fer aquestes diades a les nostres poblacions amb les festes majors, i l'encarem amb moltes ganes, amb ganes de portar els castells que portem sempre, que intentem portar castells grans, però tot això requereix una pinya, requereix gent, i aquest és el motiu per al qual també fem aquestes activitats, no? Mm-hmm. Per poder portar els castells que la gent vol veure i poder seguir creixent com a colla, totes les poblacions.
4: Mm. A més, abans ho deia, sí que és veritat que sou una entitat que mai teniu un no com a resposta. Mica en mica us hem anat veient créixer, tant en massa social com també amb activitats que heu anat realitzant. Per tant, mica en mica aquest calendari es va omplenant i, com dèiem, aquests mesos de calor són els més àlgids, perquè són, bàsicament, hi ha festes majors i se'ls requereix, com sempre, amb diades castelleres, però que ja tenim activitats com molt distribuïdes en el calendari i que, d'alguna manera, us agraïm que organitzeu. Per tant, això també requereix d'un treball previ, com dèiem aquí al Forroll, assajant cada setmana, Judit?
5: Correcte, sí, és un cap de setmana que tenim lliure, que no tenim cap diada, doncs aprofitem per ficar alguna activitat i estar sempre actius, no només al Forroll assajant, sinó també com a massa social i...
4: Mm-hmm. Com són les... És a dir, quantes diades teniu ara mateix en marxa? Perquè si mirem el calendari, per exemple, ara no controlo, festes majors, però quines són les més properes? És a dir, els pròxims dies, cap on teniu?
5: Les properes són fora, la que tenim és el... Ara no recordo si el 14 o el 13, de juny a Santa Coloma de Farners,
4: val.
5: El cap de setmana del 28 a Figueres, i el 4 de juliol ja ens toca Blanes. Ja
4: Val.
5: Tornem cap aquí a casa.
4: Ja torneu aquí. I els reptes d'aquesta nova temporada, Judit? No sé si us heu marcat, perquè sí que és veritat que amb la nova Junta no n'hem tingut ocasió de parlar. Ara parlem amb tu. Hem d'excusar en Jan, que és el president que no ha pogut venir, però que també igualment ha entrat al càrrec amb tu. Si et pregunto sobre els reptes de futur, què em podries explicar, Judit?
5: Doncs, com he comentat, intentarem tornar als Castells de Set, de set amb agulles, si és possible, però tot això és molta ambició i la colla en té moltes ganes de portar aquests castells grans. Llavors nosaltres estem assajant per fer-ho possible i esperem que si sigui i poder portar a les diades de casa aquests castells que la gent tanta il·lusió li fa veure'ls.
4: Abans em parlava sobretot de la pinya, que és aquella part espontània, deixa'm dir-ho així, del públic que us ve ben a veure, no? Vosaltres ja sabeu com estructurar un castell, com seguir el ritme de la música, òbviament, per això treballeu i assageu, però suposo que és important també destacar que tota aquella gent que vingui a veure-us a qualsevol diada castellera, i parlo ja de les que tindreu properament, doncs s'apunti a fer pinya, no? Que també és important no només veure'ns-ho des de lluny, sinó de seguint òbviament les vostres instruccions, que s'acosti i faci pinya.
5: Sí, tothom és benvingut, sobretot com més menjar gent sempre és millor, i després ja, si volen venir assaig, doncs nosaltres encantats de rebre'ls i d'ensenyar-los i de posar-los a totes les pinyes, a tots els castells i si no, músics, que moltes vegades són els oblidats i músics també fan falta per fer castells.
4: Per tant, estem encara en aquell moment de fer créixer la massa social, eh? En sou uns quants ja, però òbviament mai en són prous, entenc.
5: Mai són prou. Si vols aspirar a fer castells més grans, si vols créixer com a colla, sempre fan falta mans.
4: I ja que parlàvem del tema de Canalla, un apartat important per ells, perquè si no m'equivoco també tenen els seus assajos a part,
5: correcte,
4: no? D'alguna manera també se'ls ensenya, sobretot, el tema amb seguretat i de crear aquests castells, però ja que parlem d'aquest tardeig infantil, quin paper tenen els infants dins una colla castellera o com ho tracteu vosaltres dins els maduixots?
5: Bé, com has dit, ells tenen el seu espai d'assaig una hora abans dels assajos generals, on amb la seva tècnica de canalla se'ls ensenya amb seguretat a fer les seves posicions, com col·locar-se, tot perquè el castell sigui el màxim segur possible per ells, que al final són els que van més amunt. I a part d'això, doncs, durant l'assaig tenen una cangur, fan activitats, també fan colònies, fan excursions, vull dir que no és només fer castells, sinó també és fer pinya fora d'assaig i de diades.
4: Aquesta part social, com
5: correcte,
4: dèiem, i també de divertimento que també teniu els castellers. No vull acabar aquesta entrevista sense fer referència, òbviament, ja que tinc aquí, i que jo sàpiga, encara no s'ha anunciat, però ja hi esteu treballant, perquè estem pendents ja del Sant Joan al nostre municipi, a Palafolls. Si tiro de tradició i d'anys anteriors, òbviament, rebrem la flama del Canigó, que sí que és veritat que passarà, però des de fa uns anys, els maduixots també organitzeu Revetlla Popular a Palafolls.
5: Sí.
4: Deixa'm fer pregunta directa, Judit, i tu m'expliques el que puguis. Aquest any tornarem a tenir Revetlla de Sant Joan amb els castellers de l'Almaresma i la Selva Marítima?
5: Estem organitzant la Revetlla de Sant Joan, sí, aquí a Palafolls.
4: Què em pots explicar o què hi teniu? Va, vinga, d'alguna manera, com sempre sabem que la part de la plaça de Popi està assegurada, entenc que més o menys anirà pel mateix camí, oi?
5: Sí, jo crec que serà bastant similar l'any passat, que va anar molt bé, tema menú, tema...
4: Per tant, podem sopar a la plaça, com sempre, sempre.
5: Es pot sopar a la plaça, hi haurà barra
4: i, llavors,
5: i serà molt festa. Similar al que ha sigut els altres anys.
4: Se us acosta, vaja, jo crec que no et descobreixo res, però aquest estiu se us acosta feina, eh? Perquè entre les activitats que també organitzeu i les diades castelleres, quan acaba normalment una diada, una temporada castellera?
5: Clar, això depèn de cada colla. Nosaltres, com he dit, tenim el volum fort a l'estiu. Hi ha moltes colles que fan les vacances més llargues a l'estiu. Nosaltres, en aquest cas, la temporada l'acabem, si no recordo malament, el 9 de novembre. O...
4: Estava repassant jo ara jornades castelleres de festes majors. Crec que l'última festa major de l'Alt Maresme és Calella, si no m'equivoco, i estem parlant de finals de setembre.
5: Sí, però tenim una després que és Tordera.
4: Val.
5: Ara no recordo si és principis d'octubre o principis de novembre.
4: Vaja,
5: queda una mica lluny.
4: Si més no, octubre, novembre,
5: sí.
4: És quan ja baixa una miqueta,
5: sí,
4: per als maduixons la feina.
5: I sí. És veritat que l'estiu descansem dues setmanes, que també va bé amb la calor,
4: sí.
5: Però és el moment més dur, així que hem d'estar a tope.
4: Doncs us estarem esperant en aquest tardeig a la plaça de la Sardana de Tordera, que no hem comentat, si no m'equivoco, l'hora a la qual comenceu, Judit, a partir de 4:45 de la tarda?
5: 4:45 fins 9:15, sí.
4: Com dèiem, amb servei de bar també, amb taules i cadires, és a dir, una activitat familiar, mentre els petits disfruten, els pares poden fer un beure tranquil·lament.
5: I també, hi haurà berenar per la canalla.
4: Clar que sí, la veritat és que penseu en tot i sí. Això també és molt agradable. Judit, molts encerts, gràcies per visitar-nos a la ràdio i com sempre us estarem seguint ben atents. De moment tenim aquesta proposta a Tordera i ja ens quedem amb la seguretat de que els maduixots organitzen Sant Joan a Palafolls.
5: I tant.
4: Gràcies per visitar-nos, Judit.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
4: I aquí acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà ens hi tornarem a posar amb més activitat cultural. Acaba de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

0: L'agenda no enganya. Avui toca de nou l'assumptes intens i ho fem, ho reprenem, després que la setmana passada per indisposició del convidat s'hagués anul·lat l'entrevista. Avui sí que tenim l'assumptes intens. Ja hem complert la volta sencera al plenari. Han passat tots els regidors i regidores que han acceptat venir en aquesta edició de l'Assumpte Existents. Així que, també, com és tradició ja, acabarem la sessió, acabarem la temporada amb una última ronda amb tots els portaveus dels diferents partits que tenen representació a l'Ajuntament de Palafolls per acabar de repassar i d'analitzar l'actualitat política del nostre municipi des de les diferents òptiques que existeixen dins el plenari municipal. Darrera ronda amb els 5 portaveus de forma ascendent. Comencem amb els regidors no fins a arribar al partit més votat a les darreres eleccions municipals, tot just ara fa 3 anys. Així que avui rebem al plató de Ràdio Palafolls el regidor Martí Victòria. Ell és dels veterans ja de l'Ajuntament, va aconseguir l'acte com a regidor en aquestes darreres eleccions sota el paraigües del PSC, partit que va deixar tot just fa mig any, just per les èpoques de Nadal, justament per discrepàncies amb el rumb que estava prenent els socialistes amb els pactes de futur i el suport d'aquest partit amb el govern local. Avui s'asseu, com dèiem, aquí al plató de Ràdio Palafolls el regidor escrit Martí Victòria. Senyor Victòria, què tal? Bon dia.
1: Hola, bona tarda.
0: Normalment, a la part final, l'última pregunta és si es presentarà vostè o no a les eleccions. Avui ho farem al revés, ho capgirem tot. Senyor Victòria, falta menys d'un any, just aquesta setmana fèiem notícia a la ràdio de que faltava, un any per les eleccions municipals, previstes pel 23 de maig, si no recordo malament, de l'any vinent. Ja sap què farà o què vol fer?
1: Bueno, doncs de moment dic igual que l'última reunió que vam tenir o l'última entrevista que vam tenir. Ara fa tot just 4 o 5 mesos que vaig deixar el Partit Socialista. Estic en moment de pensar què hem de fer per les pròximes municipals, si presentaré o no. La família està oposada que em presenti.
0: No vol?
1: No, ni la dona ni els fills no estan per la labor perquè, bueno, a veure, acostumar a haver molts problemes, tinc ja una edat, tinc altres temes també que tinc que continuar endavant, i ells, per ells el 100% seria deixar-ho. Jo, com vas dir també l'última entrevista, a veure, en principi me ve una mica de gusanillo de tornar-ne, però bueno, tot això dependrà de com aquests mesos que falten per al començament de les campanyes i dels partits que es comencen a posar les piles, a veure què faig. Vull dir, és una mica, no està decidit. Jo crec que en aquest moment és un 50% a deixar-ho, o potser un 60% i un 40% a continuar.
0: De què dependria? Pues de la posició que tindríem alguna llista o no?
1: Dependria que alguna llista que fos interessant trobés que defensava el poble com jo crec que s'ha de defensar, no com hem defensat aquests últims 4 anys, que per mi hem fet una defensa, bueno, jo crec que defensa, si mirem el programa, no hem complert res. Per tant, vol dir, si tu d'un programa que portes 50 punts
0: però estan a l'oposició, el PSC és difícil però
1: ha governat Esquerra Republicana amb el nostre suport. Per tant, si tu dones suport, has d'aconseguir alguna cosa. Com a contrapartida, dones un suport a un govern en minoria, treu alguna cosa. Però si en 3 anys i mig, quasi bé, no en treu res, doncs clar, com comprendràs, la dinàmica no ens agradava. I per sobre, per això jo vaig marxar i vaig votar en contra dels últims pressupostos, perquè sense complir res amb tot el que portem, resulta que hem de donar suport també als pròxims, amb la bona esperança de que el govern d'Esquerra cregui oportú fer-ho. Puc recordar-te que això va ser el mes de desembre, estem al juny i no s'ha fet res.
0: Res del que?
1: Del que vam pactar amb ells que ho farien l'any passat.
0: Que era, la zona d'ombra del camp de futbol.
1: Era la zona d'ombra del camp de futbol, era la plaça Mestit.
0: Home, l'escena 9 sí que es va fer.
1: A què?
0: L'escena 9, sí que és un dels pactes que hi havia.
1: Era una obra de teatre, jo estava ja programat.
0: És un cicle de teatre.
1: Tu vas dir l'última vegada, jo ja estava allà i simplement va ser recolzar-ho.
0: Les finestres de Sant Genís.
1: Les finestres van canviar el mateix dia del ple perquè ja es veia molt. Però el més important...
0: Què era el més important per vostè?
1: El més important per nosaltres era la plaça Mestit, les ombres de tot el camp de futbol, perquè allò és un descampat.
0: La zona d'ombra només es circumscriu a la zona
1: del bar. Clar, a la zona del bar, una mica perquè fos una mica confortable.
0: Però això és el que vostès van pactar.
1: Claro, però això no s'ha fet res.
0: Com que diu tota la zona, digue, a veure si és que havien pactat tot el camp de futbol.
1: Havia pactat una zona, no un metro, havia pactat una zona d'uns metros, lògicament. I després la renovació o rentat de cara de la pista que hi ha a fora del Palauet. Que això estava ja en marxa, com el que diu. Però clar, ja fa 2 anys i està igual, però és que, clar, llavors donar suport als pròxims pressupostos,
0: pues... I si s'acaben durant aquest any, vostè donaria suport als pressupostos de l'any que ve com a regidor no adscrit?
1: Bueno, això és que l'any que ve ja no hi serem.
0: Home, el pressupost del 2027 s'ha d'aprovar a finals d'aquest mes, no? A finals d'aquest any.
1: Però, ah, sí, encara, ui, encara, jo pensava que em faltava menys. Pues, si es compleixen, bueno, m'ho tinc que pensar, sí, sí. O sigui, a veure, jo a veure, no sé per quin motiu, sempre m'han col·locat en contra d'Esquerra Republicana. O sigui, i, bueno, tu parles...
0: I no?
1: Home, jo no estic en contra de ningú per estar en contra de ningú. O sigui, jo estic en contra del govern que no parla amb tu i te vol vendre les coses a última hora i de qualsevol manera, però amb una negociació jo no sé si tancat a ningú, però jo m'entenc amb tothom. O sigui, això que m'han venut de que jo estic en contra d'Esquerra Republicana, això no ha sigut així. Jo no he sigut mai en contra d'un partit per ser aquest partit. Això, així qui sembla que jo sigui pro i en contra d'un altre, doncs no, jo parlo amb tothom i si és pel poble, qualsevol cosa es pot arribar a pactar, sempre que es compleixi.
0: Els seus companys donaven carta blanca als socialistes.
1: Home,
0: vostè diu, no reunien amb nosaltres, no sabíem res.
1: Anem als fets, és que no. A vegades els fets, i no acceptar els fets vol dir que no veus la realitat. A veure, si tu agafes, per exemple, jo he escoltat les tres converses, no totes, però les converses dels meus companys, de Joan Vila, Rosa Garcia i la Montserrat de Rovira, les he escoltat. A la Montserrat de Rovira la deixo a part perquè acaba d'arribar i no li la deixo a part. No
0: pot és nouvinguda.
1: No pot opinar perquè la pobra noia no hi era i s'ha deixat influenciar per el que li han explicat. Però a mi no ha parlat, per exemple. Per tant, no sé què li ha explicat, segons diu, ja ha sigut en Joan Vila, perquè clar, Joan Vila ha fet la seva versió. Doncs clar, si tu veus els fets, clar, has donat suport a tot. O sigui, Esquerra Republicana ha governat com ha volgut. Hem donat suport a tot. Hasta, mira, hasta, per exemple, que ja sé que no hem de fer de jutges ni de res, però si tu tens una empresa que era la de la neteja viària, que vencia el contracte, que tenies temps de licitar de nou, saps que ha tingut problemes ja. D'entrada ha tingut problemes amb gent que tenia fora de control, que no tenien que estar treballant, que estaven duplicats o triplicats. Això ja ho saben, perquè això no s'ha de jutjar. Ara jutgen altres coses, però si tens aquestes dubtes i tens temps de licitar, licita.
0: I si no sortia la mateixa empresa més cara?
1: Pues llavors, però jo això de més car, mira, aquí sempre que sento això de més car, et volen vendre, o sigui, et venen les motos com volen. O sigui, això de més car o més barat. O sigui, tu quan licites no saps com te sortirà. Això ningú s'ha de dir, és adivino. O sigui, llavors, tu licites amb un preu que sigui el normal que val la feina.
0: Sí.
1: Això de que sigui més car o més barat ja ho veurem, perquè també aquesta licitació va adossada amb un augment.
0: Clar.
1: Per tant, com que ja va adossada amb una ment la pròrroga, concretament també és més cara que l'any passat.
0: La pròrroga està subjecta al que claro, el contracte ha fet,
1: correcte,
0: no hi ha cap augment.
1: Sí, augmenta cada any. I això perquè s'ha d'igual la mateixa a la neteja a la zona verda o el que es cuida de la part vegetal. Claro, llavors, clar, tot va pujant. El que vol dir que això és una excusa de dir no, és que no licitem perquè podia ser més car o no. Tu has licitat i va a veure qui es presenta.
0: Vostè, si hagués estat alcalde de Palafolls durant l'estiu passat, que és quan va sortir el tema dels germans Alum, aquest problema, no, el tema de que s'estava investigant, tot i que sembla que de moment està aquí, amb la nota de premsa.
1: Ho van reconèixer. Van reconèixer quan va venir la reunió del mes d'agost que havien tingut problemes, que s'havien detingut el propietari, havia anat al jutge, no l'havia agafat, però estava i ja sortia en molts diaris.
0: Havien reconegut el què?
1: Que havien tingut treballadors que els havien duplicat la foto, que s'havien confós perquè com que eren de color es confonien i treballaven a altres llocs al mateix temps aquella persona. Això ja està demostrat. Ara, des de jutjar si hi ha més coses a
0: redir. Llavors, vostè com a alcalde hagués trencat relacions amb aquesta empresa?
1: Jo, a veure, jo si en aquell moment, tal com ho teníem, acabava el contracte al mes de... Me sembla que era el
0: febrer.
1: Març o abril.
0: Sí, febrer, sí.
1: Jo, a l'agost, jo licito. Jo tinc temps de licitar tranquil·lament. Licito que es presenta ell i guanya. Llavors tinc més remei, no puc deixar el poble sense un servei. Però com mínim, jo poso, o sigui, jo davant d'aquests fets, com mínim, nosaltres, mira, una empresa privada, això ho he dit moltes vegades, jo ho vaig dir amb el ple, una empresa privada, tu, amb una empresa privada, assumeixes els riscos i escolta, si jo vull, ho faig perquè és la meva empresa, els meus diners. Quan treballes amb diners públics, has de tenir molt de cuidado. O sigui, a part de... has d'intentar que davant de qualsevol problema no entris. si ja això ho tens endavant, que hi ha aquest problema, tu licita, i dius, escolta, jo licito perquè això no ho veig clar, licites, que tot el torna a guanyar, doncs clar, no puc deixar el poble sense neteja, però jo com mínim he obert la porta que altres puguin participar. Això és el que jo penso, el que jo ja hauria fet, ara, ells no ho han fet, que m'estranya que no hagin fet, perquè ells, quan estaven a l'oposició, eren més radicals que nosaltres a sobre, però bueno.
0: En quin sentit?
1: Suposo que canvia...
0: En quin sentit eren molt radicals?
1: Bueno, que ells, en molts plens, es comentaven que a més tenien que vetllar perquè els sous dels empleats fossin... Bueno, escolti'm, això cada empresa paga els empleats, entens? Vull dir que eren molt més rigorosos que nosaltres. Per tant, vol dir que m'estranya que ells, que eren tan rigorosos amb aquestes coses, ara que estan ells governant, bueno, fins que no sigui jutjat i condemnat, això poden passar 10 anys. Perquè tal com va la justícia, pues, jo que sé, el que pot passar. Que són innocents? Pues, jo per mi són presumpció d'innocència. Però com que em vens, pues, jo licito, perquè és l'època que es pot fer. Jo no hagués tampoc tancat el contracte. Això no l'hagués fet. Jo hagués, però tal com ha vingut, ens ha vingut bé per licitar. Per tant, licito i fora.
0: Abans parlava de la darrera entrevista que vam tenir aquí, vostè deia que està en 50% de presentar-se, 50% no gaire, sembla que on no anirà és amb la llista de Juan Andrés Osorio, que diu que no va parlar amb vostè.
1: Mira, dona, que casualitat, avui també l'he trobat.
0: És que de veritat, que reuneixen cada vegada que té reunió.
1: Jo crec que ho havies anunciat i m'ha vingut a veure. Hem pres un cafè, per cert.
0: Qui ha pagat? Hi ha presumpció no. Cadascú el seu.
1: Ell ha pagat el seu, sí.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: no m'ha dit que li ha dit d'anar a les seves llistes.
1: No m'ha dit res. Jo, quan ho vaig dir una mica en to de broma i un to mica que, bueno, estem més a prop ell i jo que no d'apuntar-me a Vox. Per tant, hi havíem parlat, però temes varis, però hi ha molt bona relació. Simplement era això.
0: Però no hi va haver un oferiment de...
1: No, això no. Verbalment no va haver res. Va haver... És un bon feeling.
0: Però vostè va dir que n'havia tingut d'altres partits polítics.
1: Sí, però de moment...
0: Si no és Osorio, entenc que els socialistes no seran. No, socialista. Esquerra ho dubto.
1: Home, no crec que els socialistes vinguin a buscar-me a mi com no...
0: Home, hi ha una cap de llista nova.
1: Home, nova per mi no és. Jo ja vaig governar amb Rosa.
0: Sí.
1: Fa d'això 7 anys, bueno, 8.
0: Ara parlarem de Rosa
1: per
0: García.
1: Per mi no és nova, però és una...
0: Però no defugi.
1: És una excompanya.
0: Si diu que hi ha un partit que va venir a buscar-lo, Osorio no és, socialistes no, Esquerra tampoc,
1: no, Junts... Què hem parlat? A veure, que tampoc m'han vingut a buscar, hem parlat.
0: Parlar per formar part de les llistes.
1: Jo que són aquests contactes que es parla, i bueno, jo escolto, tampoc...
0: Després farem d'aquests contactes que es parlen de carrer i així, també en parlarem
1: a l'entrevista
0: d'avui. Però és que
1: en un poble, a veure, jo això que a vegades dic, no, és que has d'anar a un despatx, al carrer et trobes amb la gent, i al carrer el que té inquietuds les expressa, i a vegades no són explícites, vull dir una paraula clau, però sí veus el feeling que hi ha amb la persona i si pots arribar a un acord o no pots arribar a un acord. No falta anar-te a un despatx amb quatre persones allà, sinó poden haver unes prèvies, que això fan tots els partits i això no és una cosa nova.
0: Fa un sondeig, i hem fet un sondeig a veure si li agradaria.
1: Normal, com
0: perquè vostè que... per sol no anirà. Una llista que sigui encapçalada per vostè, creada per vostè amb un partit nou?
1: Va haver un moment que es va pensar. Però jo, com que ja t'ho dic, tinc problemes per si ho deixava o no ho deixava, la família no ho vol, jo no em podia dedicar a muntar un partit. No tinc temps material per muntar un partit. Llavors, això m'ha fet que tot sigui molt difícil i jo crec que l'Oli tampoc el muntarà i llavors aquí jo crec que
0: l'Oli tampoc?
1: Crec que no, perquè ja no tenim temps, és molt difícil, s'ha dedicat moltes hores.
0: El partit que els ha vingut a buscar és el mateix o no?
1: Bueno, això ja no sé, jo puc parlar el que això li has de demanar amb ella, jo no puc...
0: La setmana que ve,
1: jo no li puc apuntar aquesta. Jo no puc adelantar aquests si l'han parlat o no l'han parlat. Això, aquests temes els deixo a la individualitat de cadascú.
0: De moment que ja coneixem dos formacions que tenen cap de llista, és Junts i el PSC. Què li sembla, Rosa García, com a cap de llista del PSC?
1: Bueno, jo començaré
0: que
1: com a persona i jo li desitjo el millor com a personal i com a amiga que érem, ja no som tant, però bueno, que li desitjo el millor. Políticament, bueno, si el partit ha cregut que és la millor, si des de Mataró han cregut que és la millor, pues,
0: Mataró és que ho ha cregut?
1: Home,
0: o s'ha votat des de Palafolls i s'ha decidit des de Palafolls?
1: Bueno.
0: El senyor Vila també va ser imposat en el seu dia fa 4 anys des de Mataró?
1: No.
0: I llavors què li fa suposar que ara sí?
1: Bueno, perquè m'ho sembla.
0: Home, ja no està el Partit Socialista, jo penso que pot parlar obertament, senyor Victòria.
1: Perquè això, abans de votar-se, ja sabia. O sigui, abans de fer la votació...
0: Perquè només hi havia una candidatura.
1: Per això.
0: Per això, clar, si només n'hi ha un, per Blanco això. I en botella.
1: Blanco i en botella, doncs això.
0: Però vostè creu que ha vingut des de dalt? Que n'han frenat... Dalt, vull dir, des de Mataró. Que n'han frenat algunes candidatures o...
1: Tu compte que Mataró fa com mínim uns mesos que decideix. Ja ho va dir, ho va deixar entreveure...
0: Quan estava la gestora també decidíem des de Mataró?
1: La Rosa ja ho va deixar dir, que es va reunir amb ell, ho va deixar escapar diverses vegades. Llavors, la gestora dirigia, des de Mataró es dirigia, des de Mataró et van instar a una cosa. Jo no sé si instar és manar o no és, però sí que hi havia un control, i la prova és que li vas demanar què feien aquesta gestora, i què et va dir la Rosa? Reunions per treballar. El què? Perquè sàpiga...
0: Segons Mònica Armada, per crear una moció de censura.
1: És real.
0: Qui hi havia en aquestes reunions de la gestora? Llavors no era de Palafolls. La gent que anava
1: però
0: a aquestes reunions...
1: Esperava d'això.
0: Però la persona que reunia, o les persones que reunien sí, la Mònica Armada...
1: Eren dos.
0: Eren dues persones?
1: Sí.
0: Eren de Palafolls o de Mataró?
1: No eren.
0: És que veient la foto de la gestora, senyor Victòria, pues, no hi ha gaire gent, pues, tampoc, eh?
1: No eren d'aquí.
0: No eren d'aquí. I això va ser a tardor.
1: Sí, va ser.
0: Vostès n'eren conscients, des de Palafolls?
1: Es van enterar, sí.
0: Tots? Perquè tots, el senyor no. Vila diu que no.
1: No. Vila, no Vila potser no s'entera mai de res, però bueno, o el que vol. Si ho sabia jo...
0: No s'entera perquè se li havia amagat?
1: No ho sé, si me vaig enterar jo.
0: Però llavors, es va enterar vostè llavors, eh?
1: Claro, si jo m'entero d'això, pues, si t'hi poso una mica d'orella, pues, tothom s'hi pot enterar, si tu no vols enterar-te de les coses, o...
0: I anava bé no saber.
1: O hi ha
0: no
1: coses que sí, i coses que no, pues clar, llavors ja és una cosa molt personal.
0: Dèiem, vostè sabia que Palafolls som en el moment postelectoral, ara fa 3 anys havia demanat el cap de Lluís Moreno. Mira, i de Joan Vila per poder pactar
1: no? D'això no he parlat mai, perquè jo crec que això no cal.
0: No, és que cada entrevista me'n sortin coses noves.
1: No, aquí, bueno, a veure, jo crec que aquí les paraules s'han malinterpretat. Jo crec que aquesta primera reunió no va anar bé, no va haver feeling, no va haver alguna cosa va fallar.
0: La reunió del Viena.
1: No, la primera reunió que va tenir Joan Vila amb la Mònica no va anar bé, i d'això doncs, va començar a torçar tot. I sí que és veritat que Mònica va demanar, però no el cap, sinó va ser d'altra forma. O sigui,
0: no era en plan, ha de sortir aquestes dues persones per poder pactar.
1: No, el que passa que el que es va plantejar, ho dic perquè mira, com ja me'n vaig.
0: Sí, sí.
1: Bé, me voy, de la política.
0: Se'n va de la política?
1: Sí, crec que sí.
0: Ja no estem al 50-50?
1: 40-60-40, mira. Aquí el problema va ser que Joan Vila volia ser alcalde, i a l'altre costat no, a l'altre costat deia no, regidor.
0: A l'altre costat vol dir la senyora Armada li deia perfecte, correcte, però vostè no serà alcalde sinó regidor.
1: Correcte.
0: I qui havia de ser llavors alcalde?
1: Loli. Així de clar. Podem donar
0: i vostès estaven d'acord? Els socialistes estaven d'acord o no?
1: Pues ja has vist que no.
0: I aquella famosa ja frase de que Palafolls Som havia preguntat, no exigir, no posar com a condició, però sí que havia sondejat la possibilitat de fer 2 anys i 2 anys. Això existeix?
1: A mi això no em consta. I crec que no, a més, amb el futur que he anat, crec que no. Perquè no li veig, no li... Crec que no, però bueno, això ja ha passat, i crec que és millor... parlar pel poble...
0: No, però
1: pel
0: cada setmana anem coneixent més coses. Jo crec que també és interessant pel nivell de població, perquè, saber què és el que va passar.
1: A veure, jo et dic el que va passar perquè jo ja pràcticament, com que t'he dit que no sé què faré, abans de marxar vull deixar les coses una mica clares.
0: Doncs anem a aprofitar que està...
1: Perquè realment aquí tothom ha dit mitges veritats. I si volem saber què ha passat, doncs és que han hagut problemes interns nostres. També d'altre partit, també he col·laborat, però també he tingut molts interns nostres.
0: Per exemple, quin és el problema intern dels
1: aquest,
0: socialistes?
1: Pues el més gran és que no han donat un pas al costat per deixar un company governar.
0: Però això no és un problema, o sí?
1: Home, la prova és que no han governat.
0: Perquè vostès volien governar.
1: Claro, home, tu te presentes a una candidatura per
0: home,
1: governar.
0: També és estrany que vulguis sacrificar el teu cap de llista, no?
1: O sigui, si donar un pas al costat és sacrificar el teu cap de llista, sí.
0: Vostè deia, nosaltres ens presentem a unes eleccions amb unes idees, tal, tal, es presenten vostès amb unes eleccions amb un cap de llista, però el primer mes li diuen, no, que cap de llista ha de sortir
1: que no és la primera vegada, no surti que es posi de regidor, no, que no surti que es posi de regidor, no va a calda, però governes tu
0: de la senyora Armada, que clar, tenia en compte que el senyor Vila és empresari, tenia una empresa que havia fet fallida, doncs no trobava molt coherent el fet de que una persona amb aquest tipus de historial empresarial...
1: Suposo que això també va influenciar molt, suposo, amb el criteri, amb el criteri d'aquesta tria, de cada una persona que sigui preparada, que estigui acostumada, com era l'Oli, perquè de tot el grup, si tu mires el que hi ha amb els regidors que queden...
0: Cosa és una mica el micro, senyor Victòria.
1: Si tu comptes amb els regidors que queden, doncs clar, que hagin governat...
0: Però llavors per què no el van posar com a cap de llista de la senyora Güera?
1: Aquí, això va ser perquè aquí es va votar i va guanyar Joan. Aquí van votar els afiliats i Joan va guanyar. Llavors va fer campanya, va saber què fer-ho i quan es va posar a votació es va guanyar. Llavors aquí no tinc res.
0: Vostè creu que hauria d'haver fet el pas al costat i haver deixat a Dolors Agüera alcalde?
1: Mira, jo ja t'ho vaig dir l'última entrevista que vam tenir. Quan vas amb un grup i tu has de defensar aquest grup, el primer. Intentar que els egos deixar-los de segona part. Perquè si no, al final et pot passar això. Que dos grups que pràcticament es van presentar per governar, perquè estaven en contra de com governava Esquerra Republicana, han passat a no governar.
0: I ja sé... Vostè va dir que era un tema d'egos, ho va dir l'última
1: reunió. Bueno, de feeling, d'egos, que posa-li
0: sí,
1: el nom...
0: Va dir vostè de feeling, cert.
1: Doncs vull dir, un, quan està en un grup...
0: Però quan diu això, ara ja està personificant aquests egos cap a una banda, que seria el Joan Vila, que va dir... No m'escolti,
1: bueno,
0: jo no,
1: si,
0: no donaré
1: si,
0: un pas al
1: costat.
0: Bueno, si no m'ha
1: posat egos, potser tothom es té. Un va demanar que donés el pas al costat i l'altre no va voler fer-ho. Bueno, llavors m'hi mesurem. Però tu, si tu vols portar el teu projecte endavant, doncs...
0: Però vostè és empresari. Vostè és empresari. Vostè li va malament l'empresa? Això l'inhabilita per ser
1: no,
0: candidat?
1: Per mi no. Però davant d'una negociació hem d'escoltar les dues parts. Llavors, clar, si l'altra part demana això, doncs ho has de valorar. Si t'interessa o no t'interessa.
0: Sí. I els socialistes no va interessar.
1: No va interessar.
0: O hi va haver lluita interna dintre. Quan va passar això, hi va haver lluita interna?
1: De estos lodos.
0: I vostè entén que, bueno, ho he dit abans, era partidari que la senyora Agüera...
1: Governar.
0: Durant Agüera també era partidari de governar.
1: Governar. Que per això te presentes. Perquè què ha anat passant? Bueno, doncs que ens hem anat debilitant. I el Partit Socialista, bueno, que tothom diu que està molt bé. Bueno, doncs està molt bé, perfecte. Jo crec que no. Crec que ha quedat molt mermat amb número amb tot, perquè tindrà que refer-ho nou tot de zero, que està bé, mira, és una renovació, però mira tu per on de la renovació els tres que són ja són veteranos també, vull dir que hauran de fer, bueno, pues, ells estan contents, doncs pues, me sembla perfecte, però la intenció era governar a les últimes eleccions que els números més o menys t'acompanyaven. A les pròximes Déu dirà.
0: Per tant, una mica el que vostè m'havia dit és que no va haver el pacte, finalment, per la Folsom, PSC fa 3 anys, bàsicament per una qüestió d'egos del senyor Vila, que
1: bueno,
0: no volia deixar
1: jo...
0: de ser... la possibilitat de ser alcalde no va voler deixar
1: bueno,
0: aquesta
1: possibilitat.
0: Bueno,
1: perquè era el candidat i deia, bueno, vale, ho pot defensar, si jo... A veure, si cadascú defensa el que creu. Per mi crec que era el correcte, o el que jo hagués fet, és no em passar al costat i deixo, vale, doncs jo quedo de regidor i que governi un company meu. Ell va creure que no. Pues, bueno.
0: Parlant de Mònica Armada, quan parlàvem d'aquesta moció de censura del mes de tardor passada, mm-hmm. Sembla que ella parlava de la tardor passada, el desmentia vostè deia que havia estat una cosa més, una xerrada més del carrer, més informal, però
1: jo
0: ella diu,
1: sí.
0: No.
1: Jo amb ella sí, el que passa
0: vostè
1: que
0: havia parlat directament amb ella d'una moció de censura.
1: I tant. Bé, claro, les coses no, a veure, les podem negar... Que...
0: Paral·lelament
1: amb
0: la gestora.
1: Claro, podem negar-les, però jo... A veure, quan tu tens un pensament de govern, tot tens fins a l'últim dia i has d'explorar totes les
0: però tot s'hi val per governar, senyor Victòria, o no?
1: Tot
0: per
1: se
0: aconseguir
1: tot se val,
0: govern?
1: No, tot se, claro, però és que no és res il·lícit perquè,
0: no.
1: Perquè claro,
0: home, aquí, si no aniríem tots a la presó
1: no, claro, però aquí a vegades clar, efectivament, tu imagina't, jo sento els meus companys, excompanys de partit i diu que, home, és que per una moció escolta, moció de censura n'hi ha cada dia i és una arma legal perquè un govern no fa bé i la part que està a l'oposició pot sumar. Això és el més normal del món.
0: Però el govern no ho va bé? Aquesta moció era perquè el govern d'Esquerra Republicana no anava bé o perquè venia de fa 3 anys que no s'havia aconseguit aquest pacte i d'una manera d'intentar tornar-hi?
1: A veure, era el pacte que s'havia fet natural del principi. Per què? Perquè el normal, tal com per nosaltres, per mi, el govern aquest govern d'Esquerra, a mi no m'ha agradat i ni m'agrada. Per tant, si no t'agrada una cosa i jo em presento per això i dic als meus votants que faré això, que inclús portaven les deu primeres mesures que faríem si arribem, per diferenciar-nos del que estan, doncs això s'ha oblidat tothom. Clar, doncs jo no m'he oblidat i encara defenso això. Jo tenim el programa que porto sempre com un empanyo, perquè jo això ho portàvem nosaltres. Doncs les nenes, com mínim, que es compleixi. Pues jo crec que no s'ha complert res, però bueno.
0: Però vostè parla i critica molt la posició que ha tingut el PSC en el seu moment amb el fet de no donar el pas al costat del senyor Vila.
1: Crec que sí, però que també trobo lògic.
0: Però
1: una cosa
0: haurà fet malament també a Palafolls-Som o no?
1: Claro, o sigui, aquí quan hi ha problemes, tots tenen una mica de culpa. I cada persona o cada culpa més una part que una altra. Però clar, està donant les condicions de que per una cosa o per una altra, això no s'ha pogut arreglar. I acabat, que ja falten 8-9 mesos perquè acabi...
0: Un any. Falta un any per les eleccions.
1: Però ja el mes de gener pràcticament ja ha acabat tot, ja és precampanya, vull dir, queden 7 mesos, 8 mesos. Pues no s'ha portat a terme, ni es portarà. O sigui, ja és impossible.
0: Què li sembla que una vagina a l'entrada de les Ferreries?
1: Jo vaig dir una cosa. Mira, jo aquesta pregunta que tu m'has fet, jo la portava perquè la volia contestar, però vaig contestar-la, volia fer una comparativa. Dic, mira, fa 8 anys érem el poble amb més zones verdes del Maresme. Doncs mira, casualitat, ara som o serem el poble amb més benzineres per habitant. O sigui, que casualitat, hem passat d'una part a una altra. Això,
0: però no s'han fet zones
1: anys.
0: Verdes, tampoc no s'ha fet cap zona verda.
1: No s'han fet, però s'han fet les benzineres. Per tant, hem passat de la que... Bueno, a veure, parlem de zones verdes. Verdes, què vols dir? Que estan verdes?
0: No, això vostè, ha parlat vostè
1: perquè,
0: de zones
1: perquè,
0: verdes.
1: Sí, no, és que la veritat, és el poble amb més zones verdes del Maresme.
0: Sí.
1: I ara som el poble amb més benzineres per habitant del Maresme. Bueno, doncs el canvi, a mi aquest canvi no m'agrada gaire. I això ha sigut sota el paraigües d'Esquerra Republicana.
0: Però ho pot evitar el govern municipal?
1: Home,
0: si el planejament ho permet, l'empresari segueix tots els passos?
1: De moment ja hi ha cartells, no la benzinera, però no he vist cap a l'altra. I també és l'entrada del poble, la del supermercat. És clar, va amb benzinera.
0: Sí.
1: També hi ha veïns, o allà no hi ha veïns.
0: Però ja no s'han organitzat.
1: Ah, casualitat. Casualitat, això.
0: Què vol dir?
1: No, que és casualitat. No, dic que és casualitat. Una s'organitza i l'altra s'organitza. Bueno, deuen haver veïns que saben més i veïns que saben menys. Dic jo, no? Algo ha passat aquí, doncs.
0: Home, jo crec que la informació la deuen tenir segur, perquè em sembla que n'hem fet un fart de parlar tots de batxineres.
1: Doncs aquí estem. Doncs bueno, ara veig que s'està movent l'altre. No sé si podran fer alguna cosa o no, però en principi hem passat, o passarem, de tenir-ne dos a tenir-ne quatre.
0: Tindrem sis, de fet.
1: O sigui, perdó, que hi ha una altra que no me'n recordava de la part de...
0: Hi ha sis perquè tothom s'oblida de l'autopista, que també és el terme de Palafolls. Són sis en total.
1: L'autopista quina? La que està a l'autopista?
0: Sí,
1: però és que hi ha una altra base. Sí, tenim sis, correcte, tenim sis. Sí, ja dic, que té més vecinats per habitant.
0: Darrer ple, de fa uns dies, el tema principal va ser la manca de places a una de les dues escoles, a Masprats, de cara al proper curs, perquè hi ha una alternança, es fan dos aquí, una a l'altra, i cada any la idea era aquesta, fins ara s'ha fet així en aquests últims dos anys. Entén la decisió del govern català i de l'Ajuntament, que de fet hi dona suport de mantenir la proposta inicial, o no?
1: Mira, aquí és un tema que el conec una mica per comentaris de pares i per lo del ple, i és una mica complexa. Bueno, jo el que trobo aquí, el que trobo a faltar per part d'Ajuntament és que, a veure, el normal és que tu esperis a les places que estan a punta els pares per decidir per on tiro la línia. Això és el que m'han dit diversos docents, perquè jo no estic en aquest món i ho has de preguntar. El normal és això, que esperis a veure cap on va la cosa, i cap on va la cosa, doncs, si tira més cap a un costat, l'obro allà la línia i no l'obro amb l'altra. Clar, aquí acordar dos anys abans on faria la línia, doncs clar, t'hi podies trobar amb això.
0: Que era necessari tenir un càrrec de confiança en la figura de l'arquitecte que s'ha jubilat precisament aquest mes i que passarà de ser arquitecte municipal a càrrec de confiança.
1: Bueno, això, com el nom indica, és un càrrec de confiança que marca l'Ajuntament o l'alcalde. Bueno, li pagarà, suposo que cobrarà, no farà de gratis, tindrà un sou.
0: Ara s'hi acostuma a cobrar,
1: clar, perquè
0: sí.
1: Si jo me va semblar que un company meu, o excompany, deia que no costava un duro, bueno, doncs un sou d'aquest nivell costa calés. Bueno, però vale, perfecte. Sí. Jo aquí no entraré ni sortiré, jo no l'hagués fet, però torna el mateix. Això és una opinió, com diu el nom, cargo de confiança. Cargo de confiança vol dir que el marca que tens confiança. Per què? Perquè és molt bo, perquè en sap, perquè t'ho fa bé, pel que sigui, endavant. Però costa diners.
0: I un inspector? Necessitem un inspector? La policia de Palafrugell necessita un inspector?
1: Jo crec que no. Crec que no tenim habitants. No, que, bueno, des del meu punt de vista, eh? Aquí tampoc soc un expert, però per el que he pogut consultar...
0: Com a organigrama de la policia?
1: 10.000 habitants. Un inspector, jo crec que... No crec.
0: Senyor Victòria.
1: Jo, si em deixes, voldria...
0: Ràpid, perquè volíem les integrants de calor.
1: Volia recordar que estem a Sant Lluís, sí. Que el dia 12 i 13 són les festes de Sant Lluís, i voldria invitar tots els veïns...
0: A un sopar, paga vostè.
1: A un sopar que pagaré... Escolta, amb tu, de tot, amb tu, mare de tots, i també felicitar a la Junta de Veïns i a en Beni, que sé que estan treballant molt perquè Sant Lluís agafi, doncs, allò, un pes dins del poble.
0: Doncs, senyor Victòria, jo l'agraeixo, en aquest cas, a la calor que estem passant avui al plató de la ràdio, que estem sonant el que no està escrit, per haver vingut a l'Assumptes Intents també en aquesta jornada. Moltíssimes gràcies.
1: I bueno, que vagi bé.
0: De moment ens hem quedat a 40-60, amb això de...
1: Sí, però sí. Jo quasi ja m'estic despedint, no sé si ho veus.
0: Sí, que a vegades va baixant, eh? Si continua l'entrevista...
1: No, és que jo crec que quan acabi l'entrevista ja m'he despedit de tots.
0: Bueno. Victòria, moltes gràcies.
1: Vale, moltes gràcies a tu, Marc.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts, benvingudes al Col·lectius en xarxa. Lluís, com estàs?
2: Què tal, Manel?
1: Doncs molt bé, avui un tema que teníem ganes també de tornar-ne a parlar. Avui posarem el focus en les realitats trans i com han evolucionat doncs, en la visibilitat i els drets del col·lectiu durant els últims anys. Ho farem amb l'Adele Miravet, amb qui conversarem sobre identitat, experiències personals, activisme i els reptes que encara afronta moltes persones trans en el seu dia a dia. Una conversa propera per entendre millor una realitat sovint invisibilitzada i plena encara d'alguns prejudicis. Jo he parlat amb ell abans d'aquesta entrevista i m'ha dit, em podeu preguntar de tot.
2: Que bé.
1: Per tant, perfecte. Comencem amb aquesta llibertat, jo crec que ja és un plus,
2: ja és un
1: bon
2: plus
1: extra.
2: I tant, totalment.
1: Doncs escolta, anem per feina.
2: Som-hi.
1: Doncs va, avui el Col·lectius en xarxa.
2: Adele.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I com sempre comencem, donant-vos una mica de context, us expliquem que moltes persones trans no fan la seva transició durant l'adolescència o la joventut, sinó que ho fan en edats adultes, sovint després d'anys.

0: explicarà la convidada, però segurament si és el seu cas serà un trencament per tornar a iniciar, no per tornar a començar.
1: Total, i a més ara et diré un altre concepte que també l'hem treballat i hem parlat aquí, que és justament els referents o la manca de referents, no? Si estem parlant de visibilitat trans en persones majors de 50 anys, continua sent encara molt baixa, fet que encara provoca encara més que hi hagi una manca de referents de generacions totalment inexistent, no?
0: Clar.
1: Per tant, costa moltíssim veure't reflectit en una altra realitat que no és la teva, no? Per tant, això encara es feia, no?
0: Sí, totalment, totalment.
1: I dèiem també que les entitats LGTBI remarquen encara que iniciar una transició en edat adulta no és massa tard, sinó que moltes vegades responen al moment en què la persona se sent segura per fer el pas. De fet, en els darrers anys, l'augment de testimonis i referents transadults han ajudat també a normalitzar realitats que històricament havien quedat invisibilitzades als mitjans i a la societat, i per això, Lluís, nosaltres avui tenim tota una referent que hem volgut convidar, doncs, per parlar de tot i perquè ens expliqui també una mica, doncs, amb què es va trobar, amb què s'està trobant, sobretot, i que sigui també una mica una carta al futur, no?, per noves persones, que potser la seva experiència doncs pot ser també una bona guia d'aprenentatge.
0: Totalment, aquest referent, i tant.
1: Doncs som-hi.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I com dèiem, avui volem posar noms i cognoms i volem doncs, oferir-vos experiències. Per això avui ens acompanya l'Adele Mirabet, ella és activista trans del Maresme, amb qui parlarem sobre el seu procés de transició a l'edat adulta, sobre visibilitat, sobre els canvis socials dels últims anys i també sobre aquestes barreres i prejudicis que encara continuen existint. Adele, com estàs? Benvinguda.
3: Què tal? Hola, molt bé, molt bé.
1: Gràcies per estar amb nosaltres. Ja ens ho has dit, eh? Podem parlar de tot, em podeu preguntar el que vulgueu.
3: Tot.
1: Això, com ho has construït, el fet de obrir-te tant a tot i a dir, escolta, em podeu preguntar el que vulguis, que per això estic. Com ho has construït?
3: Mira, ho he construït de la següent manera. Quan jo vaig dir, soc una dona, amb 55 anys, ja 58 per 59, em vaig adonar que la meva vida havia estat una mentida. Val? I vaig dir, aquesta mentida la tinc que destruir d'alguna manera. Com? Amb veritats. I per tant, he fet un munt de coses, he fet un munt de visibilització, per què? Precisament per això, per trencar estereotips i per trencar un munt de coses que no, la gent no entén. Jo, per exemple, quan vaig començar, tothom em deia, en 55 faràs això? Dic, sí, en 55 anys faig això perquè això dona sentit a tota la meva vida fosca que he viscut i que no he pogut viure. I per tant, visqui un any, 3, 5, 10, dona sentit al meu procés. A l'edat que tinc.
1: Adele, amb això que deies, perquè parlem moltes vegades en aquest programa, hem parlat doncs això d'infants, d'adolescents, les eines que tenen doncs això per fer aquest canvi, per fer aquesta transició, ens parlaves a l'edat adulta d'aquests 55 anys. Què passa en tu perquè diguis ara ha de ser ja o ja no serà?
3: Mira, jo després de la pandèmia, o sigui, jo ja portava molts anys arrastrant no dubtes en la meva diguéssim identitat, però dubtes en moltes coses que no em trobava. I vaig tenir un problema cardiovascular i m'han fet un cateterisme i em vaig començar a fer preguntes allà a l'hospital i em vaig quedar en xoc. I mesos després estava meditant, perquè jo soc mestre de meditació, i em vaig veure de dona i tot se'm va treure de cop. I a partir d'aquí vaig dir, bueno, això no, jo no puc viure una vida que no em correspon. I vaig fer aquest pas. Ei, no et diu cap eina de ningú. La meva eina ha estat la meva esperit lluitador i les meves amigues. Un munt d'amigues que m'hi ha trobat i m'han anat ajudat i, no, i tingut, diguéssim que he tingut un suport social femení molt important.
0: Segurament aquesta família escollida de la que parlem a vegades, no?
3: Sí.
0: Aquestes amigues que a vegades et donen el suport. I amb qui pots compartir coses que t'ha passat a tu són casos que acostumem a trobar aquí en els nostres entorns, no? Coses que amb la família potser no és el moment, no és el lloc o no són les persones.
3: Mira, jo reconec que si m'hagués passat amb els meus pares vius no ho hagués fet. Els meus pares eren d'una època molt antiga i no d'això, però jo, per exemple, tinc una germana que és com la meva mare, perquè m'ha fet, és el meu referent femení a la família. Li vaig dir, i ella em va dir, ah sí, doncs no passa res, benvinguda germana, i ella es va dedicar a parlar amb tota la família un per un i li va dir, i els va dir que de ficar-se en això res de res, que era una dona i que era el que hi havia. I llavors va tenir

0: vaig tenir l'ajuda de la meva germana, com a cicerone, diguéssim, de tota aquesta feina. Però les meves amigues, perquè la meva germana li vaig dir quan feia 6 mesos que ho sabia, però les meves amigues van estar 5 mesos comprant-me roba femenina, parlant-me en femení, estant al meu costat, en moments difícils, i encara no havia començat l'hormonació ni havia començat res. I recordo que el primer dia que vaig dir, vale, vaig al metge, vaig al trànsit i vaig a dir que soc una dona trans, ells em van preguntar, ja tens hora? Dic, sí, tinc hora tal dia. Dic, en qui vas? Vaig sola. Dic, no, tu no vas sola. I em van acompanyar les dues, que són parella, i em van acompanyar al trànsit, i per mi són com família. I aquestes són les eines que he tingut. Després la família s'ha augmentat, moltes amigues, i bé, i són el meu espai de referència i el meu espai de seguretat.
1: Això és importantíssim. Adele, hi ha un dia marcat al calendari, és a dir, és tot un pas i tota una lluita i tot un camí, però hi ha un dia que tu surts al carrer i ja et sents identificada amb la teva identitat?
0: Sí, mira, sí. A veure, això és molt fort, eh? A veure, jo vaig dir-ho a les xarxes que jo era una persona transsexual, però jo no m'havia vestit encara ni he fet cap mostra, no? I portava molt de temps ja que tothom ho sabia, i vaig dir, això és, no puc estar tancada aquí i retenir-me. I a la festa major de l'Ella em vaig posar un vestit de doble capa negre, em vaig maquillar i vaig pujar a sopar sola al mig del poble. Vaig dir, mira, ho trenco i ho trenco, vull dir, i que passa el que vulgui. I a partir d'allà ja vaig dir, no em rendeixo amb res. I
1: com va ser la reacció de la gent? Perquè tu ets una persona molt identificada, sí, és a dir, sí, no ets la persona que viu al poble i tothom diria, sembla que viu per aquí, no. La gent et coneix. Com va ser això?
0: Em coneix moltíssim, perquè jo he estat, he tingut vida política, he tingut vida social molt interessant, vull dir, important, que sou molt visible, clar. Tothom es va quedar una mica flipant, o sigui, perquè la gent que ho sabia només d'oïdes, vale, però no, com que em veien vestir normal, però el xoc de veure'm vestida va ser interessant, perquè alguns se'n deien, no, és que atrevida que ets. Dic, soc jo. I sí que a casa teníem por, molta por. La meva parella, que ara ja no és la meva parella, però és molt, molt amiga meva i vivim juntes, tenia molta por que em fessin alguna cosa. De trobar-me algú que...
2: Sí.
0: Saps? Més aviat, tenia por per la violència dels altres i que jo no suportés aquesta pressió. Tot i que et dic una cosa, eh? Jo vaig començar un maig i jo un setembre vaig caure, eh? Vaig caure en picat i vaig agafar... Bueno, vaig pensar que no valia la pena continuar vivint. T'ho dic així de clar. Perquè, clar... M'estava acostumant a les hormones. Com les hormones, tens una mena com de síndrome premenstrual, que tens unes pujades i baixades enormes. El món se m'inculava entre les meves dits. Jo, de cop i volta, tenia que reconstruir tot i algunes coses donar-li un altre sentit diferent. I això no és fàcil. No és fàcil. Llavors, en aquell moment em vaig enfonsar.
1: I com vas aconseguir tornar a recapitular i tornar a pujar cap amunt una altra vegada?
0: Doncs perquè sempre vaig dir que només tenia dues opcions a la vida, o suïcidar-me o ser una dona. Vaig dir, bueno, sóc una dona. Vull dir, no hi havia més remei, perquè jo no volia continuar vivint així com vivia jo.
2: Clar, hi ha un efecte, no sé com dir, no sé quina paraula trobar, no? Però interessant en el fet de viure en coherència, no?
0: Sí, és que és això. És que a mi quan em diuen, és que ets molt valenta, dic, no, sóc valenta per ser coherent amb mi mateixa, perquè per sortir el carrer vestida de dona no és ser valenta, no, bueno, ho faci punt, però ser conseqüent amb el que sents i trencar-ho tot i sense saber el que passarà, aquí sí que és valenta. L'altre és accessori, totalment accessori, perquè una dona no són ni són unes calcetes, ni són un vestit, ni és un maquillatge. Una dona és molt més que tot això. Molt més que tot això.
2: I en aquest procés d'anar assentant això, no? I de ser coherent amb tu mateixa, entenc que hi ha aquesta situació de vulnerabilitat on veus bueno, que tens, que hi ha una feina endavant, perquè hi ha un treball que ha quedat molts anys, no? Sense fer-se, potser.
0: Tu pensa que jo l'altre dia vam fer una entrevista, l'he explicat abans al noi, i jo li dic que tinc veritablement ara una adolescència, perquè jo en la meva adolescència de 15 als 17 ho vaig passar molt malament, perquè tenia uns problemes a casa interessants, no vull dir-ho aquí perquè això, perquè toca a la família, i jo no tenia pau, val? I no tenia pau per centrar-me a mi mateixa, però a la vegada jo sentia diferent. És que des dels 9 anys, jo ja vaig a concluir, dels 9 als 15 anys, jo era una persona no binària. Convivia la meva part exterior masculina amb la meva part interior femenina, no hi havia problema. Però quan va començar el tema hormonal i afrontar-te al món, vaig tenir que escollir o una cosa o una altra. Val? I tota la meva vida he viscut com si portés una pedra a la sabata. Saps què vull dir? O sigui, tot m'anava com contradint-me, saps? I no sentia el que en teoria ha de sentir un home, vull dir, ni tenia idea, ni m'agradava el tema de com es diu, del mascle, del macho alfa, sí, ni aquestes merdes així. Jo moltes vegades escoltava, sentia molts tios parlar i pensava, no sé de què collons estan parlant, vull dir, m'entens?
1: Total, sí, sí.
0: Em sentia,
1: sí,
0: totalment desplaçada, no?
1: Adele, amb això que ens deies, que tu sí, n'eres conscient des de petita, no? Doncs que alguna cosa no era on eres. Com vas aconseguir construir mitjanament una vida adulta, sí, amb una identitat que no era la que tu et representava o tu senties?
0: Sí, saps què passa? Que, home, jo vaig néixer al 67, que en aquella època de referents no hi havia ni un, val? Llavors què passa? Jo, com que no tenia cap contradicció sexual, per la meva identitat és, soc lesbiana, vull dir, m'agraden les dones, els homes no m'agraden sexualment, doncs jo no em preguntava coses. Jo pensava que el que vivia jo o era mitjanament normal o tenia un problema, però no sabia el que era. Clar, quan jo vaig començar a fer acompanyament al procés de dol a persones que havien perdut fills, el 2006, em vaig donar compte que tenia un problema gordo. No sabia quin problema era, però tenia un problema gordo. Per què? Perquè jo agafava, acompanyava en el procés de dol a les dones i jo les entenia a la perfecció. Coma, punt, llàgrima, pausa, i els homes no els entenia. No els entenia. Llavors, en allà, jo crec que em tindria que haver donat compte que era una dona. I això és, no, jo no em retrec del 2006 enrere, no m'ho retrec, perquè era molt difícil. Però del 2000 endavant, 2006 endavant, sí que em retrec que em tindria que haver donat compte que era una dona.
2: Bueno, les vides trans, ho hem vist, ho estem veient encara, eh? Creen molta reacció. Molta reacció. També dintre del mateix feminisme, no? O d'alguns sectors que es diuen feministes. Tu com portes això? També com a activista?
0: Doncs molt malament. Perquè diré per què. Perquè, mira, no fa gaire m'han enviat un missatge, perquè jo vaig fer una crítica sobre el que va passar amb la Kimberly a Figueres, que la van matar, i després primer la van denigrar perquè era hondurenya, després la van denigrar perquè era trans, val? I tothom em fa missatge, moltes d'aquestes TERF, que són TERF, que diuen, no, l'assassinato és condenable, però solament és un assassinato, no és un assassinato, diguéssim, no és un assassinato machista. No, la Kimberly era una dona, punt. I el jutjat la tenien reconeguda, encara que s'estava fent els papers, la tenien reconeguda com a dona, i el que estava patint estava reconegut com violència masclista. I tu m'estàs negant la seva identitat. I jo penso, què passa? Que és que no teniu humanitat com a mínim de callar-vos ni quan t'assassinen, de veritat? Tanta baixesa moral ja aquí? Tant d'odi ja contra nosaltres? Perquè és que hi ha molt d'odi, eh? Jo si us ensenyo les captures de pantalla que tinc del que m'han arribat a dir per mil coses, us faríeu creus. M'han convidat a suïcidar-me diverses vegades, i sense comptar-vos l'assetjament sexual, que ja és per morir-se. O sigui, és com si fóssim l'última merda.
1: Clar, amb tot plegat, amb l'entorn que en parlàvem, i deies tu, els anys que jo era més jove, sí, no hi havia referents, no hi havia persones amb les que emmirallar-se. Tens també, o sents també, aquesta mica de responsabilitat de formar part d'un activisme actiu perquè pugui servir també el teu exemple, sí, per a altres persones?
0: Mira, és que jo m'he adonat que hi ha persones trans d'edat adulta com jo, de 58, que sí que fan activisme, però no és un activisme constant, val? Sí que n'hi ha algunes, per exemple la Marc Cambroller és una històrica, i aquesta porta molts anys, és el 70, però és una, o alguna que és diputada i així, val? Però jo crec que hi ha un punt, sobretot les que porten molts anys, que porten ja un desgast important. I jo crec que és malaguanyat perdre aquest espai, val? Perquè massa vegades no ens entenen. Per què? Perquè les joves pensen d'una manera,
1: ja,
0: i s'expressen d'una manera, però nosaltres s'expressen d'una altra. Jo sóc àvia, i sóc mare no gestant d'un fill de 30 anys.
1: Que n'hem de parlar d'això també, ara en parlarem.
0: Llavors, clar, la meva visió del món és diferent. Jo tinc una experiència de vida de 58 anys, vull dir, i jo tinc una visió molt més pausada, molt més reflexionada, sense intento no tenir estridències. Les més joves, no? Les més joves és normal, tenen aquesta capacitat.
2: Bueno, hi ha una altra experiència de vida, sí, és això. Que no està explicada de la mateixa forma, no, és impossible.
0: És impossible. És impossible.
1: Ens deies ara, jo sóc mare no gestant i àvia, deies, sí, ara també. Sí. Explica'ns això de ser mare no gestant, en quin moment de la teva vida ets mare i quin encaix té també a la teva vida, això.
0: Mira, jo em vaig casar amb una noia, eh? Em vaig enamorar, em vaig casar amb ella, i es va quedar embarassada al cap dels 3 mesos, va quedar embarassada. Però ella venia d'un procés de dol per la pèrdua de la seva mare. Què passa? Que quan estava embarassada no li va sortir el procés de dol, però quan va tenir el fill i va agafar la depressió postpart i tot això, va caure. I jo sempre he estat molt mare, vull dir, sempre he tingut el sentiment de mare, i jo vaig fer de mare del meu fill i de mare d'ella, entén-me, salvar les distàncies, sí, eh? I sempre he fet de mare del meu fill, sempre. No m'ha interessat res més que la seva cura emocional, ni mentre que jugui a futbol, ni mentre res, sempre la cura emocional. Per tant, jo sempre he estat mare, i els nens m'agraden moltíssim, i ja sóc àvia, evidentment, però no deixa de ser que això també és no s'entén, vull dir, no, tu ets el pare, no, és que jo sóc la mare no gestant, perquè jo respecto l'espai de la mare que l'ha tingut a dins i això. Però jo també soc mare, perquè sempre he fet de mare. Mira, no fa gaire hem estat amb el meu fill a l'hospital. Doncs bé, ha estat 10 dies a l'hospital. Doncs bé, doncs ho hem perdut les dues mares.
1: Clar.
0: I quan venien les infermeres, diu, ella també és la mare. I la mare ja està, diu, ella també és la mare, eh? Vull dir, que tenim un bon acord, perquè tenim molt bona relació, però jo soc mare. Jo em sento mare. De fet, jo si us explicaré després una cosa,
1: sí,
0: el que em va passar... Jo quan vaig començar a hormonar-me van ser unes sensacions, però quan van posar el bloquejador de testosterona van ser unes altres. I llavors durant una temporada jo somiava per la nit que havia tingut un filla i el tenia aquí, val? Doncs tu imagina't això, que la gent pensava que se li anava la pinça a aquesta tia. No, doncs jo anava pel carrer i s'enqueien les llàgrimes quan veia un nen. Perquè jo tenia la crida de la maternitat.
1: Fixa't.
0: Sentia la crida de la maternitat. I vaig parlar amb la doctora i diu, no, això no són les pastilles, és que tu ho tens a dins, això. No tens a veure les pastilles en això. Per tant, sí, em considero mare.
1: Adele, aquest fill que ara ja és pare, sí, és a dir, que
0: no és pare,
1: ara m'explicaràs per què ets àvia,
0: sí.
1: Però aquest fill li vas compartir també el teu sentiment en tot aquest pas, o sí, no va caldre perquè ja et coneixia moltíssim? Com ha anat
0: això? Jo t'explico, el meu fill és discapacitat, i està en una residència, llavors TTA. Llavors jo quan sempre he estat al seu costat, vull dir, la seva mare també, o sigui, la família sempre està al seu costat. I el dia que vaig saber que li vaig dir a la meva ex que és una dona, vam anar a parlar al centre, perquè també volíem parlar com ho portaríem això, i el centre ens va dir, diu, no pateixis tu, quan vinguis vas fent els teus canvis i que ell ho vagi veient i ell no et jutjarà. I és cert, no m'ha jutjat, vull dir, em veu normal, perquè és una seva normalitat.
1: Clar.
0: Vull dir, no té aquesta crítica. I jo no fa gaire vam anar a una reunió i ells, i els mateixos que tenien cura del meu fill, deien, al principi vam patir una miqueta perquè volíem veure com
1: l'encaix que li donava,
0: perquè un nen autista, doncs que tu li canvies una cosa i és un terrabastall. Però no, ho hem fet bastant bé i no, el meu fill està, amb aquest tema no ha tingut cap problema. I en quant als meus nets i netes, sí, jo m'he tirat 25 anys vivint amb una dona, la meva parella, i ella té un fill i una filla, i aquests tres, dos netes i nets i net són els meus nets, i elles en diuen àvia i han entrat en d'àvia.
1: És a dir que amb totes les relacions que has tingut, Adele, has acabat sempre molt bé, no? Perquè sí, has acabat tenint vincles familiars que anaven molt més enllà d'aquestes relacions de parella. O sigui que això és importantíssim, també. No,
0: jo mai, o sigui, amb el nostre fill sempre hem fet el mateix. Hem tingut cura de que la cosa no s'utilitzés. O sigui, ni ella ni jo hem utilitzat mai el fill per tenir-se la cosa al cap. I jo tinc una bona relació amb ella, no vam acabar malament del tot, després la cosa es va anar, al principi sempre hi ha el típic, però sempre, o sigui, de tant en quan truca i parlem del que sigui, és igual. I amb la meva parella actual, que era la parella actual, que fa aquest agost vam deixar la relació, vivim junta, ella pues, està amb mi i tenim cura l'una de l'altra, i per exemple em diu, això no t'ho posis, això, o sigui, tenim una relació d'amistat, d'amigues,
1: molt propera, molt bé.
2: Escolta, i fa aquest passat mes de maig, no? O sentíem o llegíem que el Rainbow Map d'ILGA Europe situava l'estat espanyol en la primera posició, no? Com a país on més drets tenia la comunitat LGTBI. Tu penses que estem en aquest punt?
0: Jo explico una cosa. Digues. Estem en el punt, diguéssim, que sobre el paper hi són, però t'explico. Mira, una cosa tenir els drets, una altra cosa és la permeabilització que es fa aquests drets a la societat. A banda d'extrema dreta i tot això que fan aquest soroll, jo t'explico dues coses que m'han passat. Bueno, una t'explico, l'altra és una mica més d'això. Jo em van enviar una carta per fer-me la mamografia. Jo vaig trucar, dic, escolta, soc una transsexual i tinc molt poc pit, i em diuen, parli amb el seu metge. Jo parlo amb el meu metge, amb un correu, i em diu, no, vostè se l'ha de fer perquè té teixit mamari i s'està hormonant. Truco, i em diuen, val, doncs vingui aquí vostè tal dia, que és el que ja li toca, i li fem. Arribo allà, i quan entro per la porta em diuen, Adele Miravet, passi. I la que s'encarrega de fer les mamografies no em va mirar la cara, perquè no em va mirar la cara en aquell moment, diu, posis això, no sé què, fa així, gira i diu, què fa vostè aquí? Així, amb aquesta. Diu, vostè ha de venir per una altra, ha d'anar per una altra via. Diu, quina altra via? Em fa així? Parla amb la seva doctora de capçalera i d'això. Doncs jo, des de la doctora es va demanar diverses vegades i no fotia ni puto caso. I l'altre dia, fa un mes, vaig enviar una carta explicant tot el que havia passat. I el divendres passat em van enviar una carta de disculpes, que ells no, que bueno, que ho estudiarien tot el que ha passat, perquè això no pot ser, no pot passar, això a l'hospital, i tinc ara el 31 de juliol. O sigui que vull dir, jo tinc dret, hi ha un tema d'igualtat, jo m'han de tractar com una altra dona, però hi ha professionals que no estan en això.
1: Clar.
0: Hi ha persones que no estan en això, val? El clínic ha fet un
2: estudi?
0: Un protocol pels seus metges, i surt tot el que tenen que fer nosaltres per tractar-nos amb respecte a educació i amb igualtat de condicions. I jo dic, ostres, que bé, ho han fet, però després penso, ho han fet perquè hi ha un problema.
1: Clar.
0: Va? Perquè si no es fa, i això sí que és preocupant. Però si tot un clínic que fa vaginoplàstia es fa això, perquè aquí a Catalunya només fa Can Ruti, el clínic i Bellvitge, si tot que té allà constantment a persones trans i s'han trobat en problemes i ha fet aquest protocol, és que tenim un problema a la societat.
1: Totalment, és que de fet amb això que ens deies, tu vas enfrontar amb força, vas fer un escrit, el vas enviar, van contestar, però no diu a ningú lloc que tu hagis de tenir la força suficient per poder-te enfrontar en situacions com aquestes.
0: Clar,
1: és a dir,
0: clar, clar,
1: que tu tens unes eines que t'has anat construint i segurament doncs ho has pogut fer amb certa força, però no a tothom li pot passar el mateix. A part d'això, de l'anècdota aquesta, del cas aquest que ens explicaves, on més perceps o durant aquest temps has anat veient doncs que encara es fan certes discriminacions o no es tracta com hauria de ser, no sé si per desconeixement o a vegades també, no ho sé, fins i tot de manera intencionada.
0: Mira, jo opino, és la meva opinió, que les lleis estan i les normes estan, però les persones no totes estan per aquestes lleis i per aquestes. Per tant, tu pots anar a un ajuntament i trobar-te una persona simpàtica que no et diu que no passa res, o una borda que et diu, parli amb aquesta, i se't treu de sobre perquè no vol saber res de tu. Clar, és una qüestió de persones. perquè els drets estan sobre la taula. Hi ha una Constitució que reconeix, hi ha unes lleis que reconeix, la llei de, que van aprovar no fa gaire el Parlament de Catalunya, que també reconeix, i hi ha moltes coses que reconeix, i per exemple, el nom sentit, pels que no tinguin, com jo sí que tinc a partir de naixement com una dona, però hi ha persones que només tenen el nom sentit i no tenen partida de naixement. Llavors aquestes persones pues, tenen més dificultats, perquè per exemple, ningú sap, però en la targeta sanitària posa 0 o 1. 1 vol ser dona, vol dir dona, però 0 vol dir que ets un home. Doncs jo a l'inici, quan em van canviar el nom i em posar el nom sentit, hi havia el 0. I llavors hi havia coses que no em corresponien legalment. Ara tinc l'1, ara sí que tinc tots els drets com una dona. Llavors això també s'ha d'explicar.
1: Clar.
0: I no s'explica. Llavors quan tu vas allà i veus un 0, doncs, saps com vaig anar a donar? Vaig anar a fer un anàlisi de sang i quan vaig anar a tragar el paper, dic, posa, home, dic, jo sóc un home. Diu, és que clar, s'ha de fer un tràmit. O sigui, doncs expliqueu-ho, tenim que fer un tràmit.
1: Clar.
0: Sisplau, expliqueu.
2: Una mica per acabar, què li diries a una persona que es pot trobar una mica amb la teva situació i que pot pensar això de que ja és massa tard?
0: Bé, jo, aviam, això va a cada persona fa el seu, eh?
2: Sí.
0: Jo tenia la sensació que no tenia res a perdre. Sí que tenia moltes coses a perdre, perquè he perdut la meva parella, vull dir, porto coses, eh? Però jo no tenia aquesta sensació. Jo tenia la sensació que tenia molt que guanyar. Llavors, a mi s'han posat en contacte amb mi una persona de 58 anys per dir-me com ho havia fet, i tenia dos filles i no podia, no s'atrevia. Clar, tot depèn de les càrregues familiars i el que tinguis. Jo, la meva càrrega familiar era fàcil de portar, i la meva família, doncs, com que ja som més gran, doncs ja passen una miqueta de mi, en el sentit de que no m'obligaran. I

0: L'Ajuntament obre un nou termini excepcional de preinscripció pel casal d'estiu. Des d'avui mateix i fins al pròxim diumenge, les famílies interessades poden sol·licitar una de les places que han quedat vacants després del primer període de matriculació al casal. Un cop finalitzada la primera fase d'inscripcions i confirmat el pagament de les matrícules, l'Ajuntament ha detectat que han quedat places lliures en tots els torns del casal d'estiu. És per això que s'ha fixat aquest nou termini de preinscripció excepcional per tal que cap infant es quedi sense l'oportunitat de gaudir de les activitats de lleure de l'estiu. Segons les dades facilitades pel Consistori, el volum de places alliberades permet obrir noves sol·licituds tant pel juliol com per l'agost. Concretament, les vacants disponibles són 38 places la primera quinzena de juliol i 37 la segona quinzena. A l'agost hi ha 13 places la primera quinzena i 17 la segona. De moment ja s'han concedit definitivament un total de 495 places sumant tots els períodes després que les famílies hagin formalitzat el pagament corresponent. Les famílies d'infants que vulguin optar a aquestes places vacants poden fer el seu tràmit a través de dues vies. Es pot fer telemàticament mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament o de forma presencial a les oficines de l'Ajuntament, sempre amb cita prèvia. El termini finalitza el 7 de juny, diumenge. Posteriorment, la llista definitiva de les places d'aquest nou procés s'aprovarà en una pròxima junta de govern local. Enguany, el casal d'estiu, recordem que es farà les instal·lacions de Mas Prats. Els preus es mantenen respecte a l'anterior edició, amb un cost de 60 euros per quinzena en torn de matí i 55 pel torn de la tarda, a banda d'una quota addicional per materials. El servei també ofereix opcions de menjador i acollida per facilitar la conciliació familiar.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.

0: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 3 de juny de 2026. El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa un portal web que ofereix experiències turístiques i que també permet reservar-les online. Martí Capçada.
1: Es tracta del portal experiències-map8.turismemaresme.cat i el catàleg es conforma a partir de les mateixes empreses i professionals del RAM que s'hi vulguin anunciar. Segons s'explica l'ens comarcal, la plataforma busca millorar la promoció, la comercialització i la dinamització de l'oferta turística.
0: La policia local de Malgrat interromp un narcoassalt a un carregament de 150 quilos d'haixix a Can Patalina, Ona Malgrat.
2: L'operació es va activar divendres per l'avís d'un ciutadà i en el procés es va detenir a dues persones.
0: I Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant el 2025. Melina Morilla.
3: Gairebé la meitat d'aquestes trucades de l'últim any van ser per demanar auxili mèdic, seguides d'un 31% d'incidències viàries i un 16% relacionades amb temes de seguretat ciutadana.
0: Avui comença l'aplec de Calella, que s'allargarà fins diumenge. Sergi Ferrer.
4: L'organització ha preparat 5 dies d'activitats amb l'objectiu de continuar fent créixer la cita i arribar a públics diversos, però també amb la voluntat d'aconseguir una major implicació dels mateixos calellencs.
0: I la festa Vinafel Indi de Canet recapta 6.204 euros. Dani Grau.
5: La festa és l'acte de solidaritat amb més tradició del calendari de Canet i els diners serviran per pagar beques en una escola índia.

0: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa un portal web que ofereix experiències turístiques i també permet reservar-les online. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, es tracta del portal anomenat experiències-map8.turisme.cat i el catàleg es conforma a partir de les mateixes empreses i professionals del RAM que s'hi vulguin anunciar. Segons explica l'ens comarcal, la plataforma busca millorar la promoció, la comercialització i la dinamització de l'oferta turística. Actualment ja ofereix una vintena d'experiències organitzades en categories com l'artesania, el benestar, el ciclisme, la cultura, l'enoturisme o els esports, però s'espera que l'oferta es vagi ampliant a mesura que noves empreses s'incorporin. Per les empreses, donar-se d'alta és gratuït, cosa que segons els impulsors suposa un avantatge significatiu respecte d'altres plataformes que apliquen comissions. La plataforma permet completar el procés de cerca i reserva per mitjà d'un assistent virtual amb intel·ligència artificial que ajuda a proposar plans segons els interessos de cada usuari i està disponible en 4 idiomes. Tot plegat forma part del projecte Maresme Europelo 8 de millora de la sostenibilitat turística i concretament dins l'eix de transició digital, amb la voluntat de reforçar el posicionament del Maresme com a destinació de cicloturisme sostenible, impulsar la digitalització del sector turístic i generar noves oportunitats pel teixit econòmic.
0: Gràcies. I la policia local de Malgrat interromp un narcoassalt a un carregament de 150 quilos de xis a Can Patalina, Ona Malgrat.
2: La policia local de Malgrat va interrompre divendres al vespre un assalt entre bandes de narcotraficants amb un important carregament de 150 quilos de xis en una nau industrial del polígon de Can Patalina. L'operació es va activar per l'avís d'un ciutadà i en el procés es va detenir a dues persones. Quan dues patrulles de la policia local van accedir a la nau, els agents es van trobar una escena de pel·lícula. Un grup d'individus encaputxats que s'haurien fet passar per policies estava intentant sostreure el haixís d'un tràiler mentre els membres de l'altra banda descarregaven la mercaderia. A l'interior del vehicle, amb matrícula marroquina, hi havia uns 150 quilos de xis amagats entre la càrrega amb un valor estimat d'uns 300.000 euros. En el moment de la intervenció policial es van produir moments de violència. Davant la situació de risc, un dels agents va efectuar un tret a l'aire com a mesura dissuasòria. Diversos sospitosos van aconseguir fugir després d'embestir la furgoneta policial que bloquejava la sortida i abandonar el lloc dels fets en dos vehicles.
0: Gràcies. I la policia local de Llavaneres destaca la caiguda del 20,5% de la criminalitat durant el 2025. Martí.
1: Correcte. La policia local de Sant Andreu de Llavanera ha fet balanç de les dades de seguretat del 2025, un any que ha tancat amb una reducció del 20,5% de la criminalitat del municipi. El cap de la policia local, Dimas Graupedra, i el sotscap, Joan Moreno, han atribuït aquesta millora a un model basat en la proximitat, la prevenció i l'anàlisi constant de les dades. Segons els responsables policials, la disminució dels delictes s'ha produït paral·lelament a un increment de l'activitat policial amb més control, serveis i presència al carrer. Entre les dades més destacades hi ha la reducció del 50% dels robatoris en habitatges i del 45,5% dels robatoris amb violència. Els comandaments policials s'han remarcat que aquests resultats són fruit d'una estratègia basada en la presència al territori, l'escolta activa de la ciutadania i també la coordinació amb altres cossos de seguretat. Durant l'entrevista que se'ls va fer a Tres Viles Mèdia, també van destacar la importància de la tecnologia, la videovigilància i la col·laboració entre les policies de les Tres Viles per millorar la resposta davant qualsevol incidència. De cara al 2026, la policia local es marca com a objectiu consolidar aquestes bones dades, mantenir el model de proximitat i reforçar els recursos humans per continuar oferint un servei de qualitat i seguretat als veïns i veïnes de Llavaneres.
0: Gràcies, Martí. Seguim avançant, recorrent la comarca. Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant el 2025. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. Palafolls manté una activitat constant pel que fa a l'ús del telèfon d'emergència 112. Segons les dades recollides, durant l'any 2025, el municipi va realitzar un total de 1.757 trucades. D'aquest balanç anual destaca especialment la demanda d'assistència sanitària, que va suposar gairebé la meitat dels avisos. El segon motiu més freqüent van ser les incidències relacionades amb el trànsit, seguides per temes de seguretat que van generar diferents també trucades, fins a 555. Altres tipologies amb menor incidència van ser els incendis, el civisme i les qüestions meteorològiques. Pel que fa a la distribució per mesos, el 2025 va tenir el seu pic d'activitat a l'estiu, sent l'agost el mes amb més avisos, seguit del juny. En canvi, els mesos de gener i febrer van ser els més tranquils. Pel que fa a l'any actual, el 2026, les dades de la primera part de l'any indiquen que la tendència es manté estable. Fins l'abril, Palafolls ja ha registrat 546 trucades. La radiografia d'aquest inici d'any és similar a la de l'exercici anterior. Per assistència sanitària hi ha hagut 210 trucades, també per trànsit, per seguretat i per incendis. Durant aquests primers 4 mesos, l'abril ha estat el que més ha registrat més volum de feina pel servei d'emergències, amb 151 trucades. Cal destacar també que en aquest període s'han gestionat 12 avisos per meteorologia i 16 per altres incidències.
0: I l'Ajuntament de Tordera passa a l'acció per prevenir els incendis. Marc Tres Serres.
4: Amb l'arribada de la calor i en un context de canvi climàtic que obliga a una vigilància constant, l'Ajuntament de Tordera ja prepara el dispositiu de prevenció d'incendis d'aquest 2026. El focus principal d'aquesta setmana se centra en el manteniment de les franges perimetrals de protecció i l'adequació de la xarxa de camins forestals. Tot i que la gestió es realitza durant tot l'any, és ara quan s'intensifiquen les tasques específiques de neteja a l'entorn de les urbanitzacions. L'objectiu és clar, controlar la densitat de bosc i evitar que l'acumulació de vegetació i brossada es converteixi en un perill en cas que hi hagi foc. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
5: Manteniment de franges, això es fa cada any. L'any passat abans vam avançar una miqueta. Aquest any ho tornarem a fer com fèiem fins llavors, que era el maig-juny. Sempre fem les mateixes tasques de manteniment de franges. Aquest any farem alguna zona més que havíem deixat doncs, de banda, i farem alguna reobertura, però casos puntuals, en tot cas no és una cosa diversificada per tot arreu.
4: Un dels punts crítics d'aquest any és l'estat dels camins que formen part del pla de prevenció d'incendis. Les abundants pluges de les darreres setmanes han dificultat les tasques de manteniment, ja que el terreny estava excessivament moll i impedia l'entrada de la maquinària per arranjar-los. Ara que les pluges han donat una treva, el consistori prioritzarà l'actuació en aquestes vies. La prioritat absoluta és, doncs, garantir que davant d'una emergència els camions de bombers puguin transitar sense obstacles i arribar ràpidament a qualsevol punt del terme municipal. A més del manteniment urbà, enguany es preveu actuar en algunes zones que s'havien deixat de banda en campanyes anteriors, realitzant reobertures de franges i millores puntuals en punts estratègics. Amb aquestes mesures, Tordera busca arribar a l'estiu amb els deures fets en matèria de seguretat forestal, facilitant-la al màxim la tasca dels serveis d'emergència.
0: Més qüestions. Calella controlarà en temps real l'estat de la mar i també la qualitat de l'aigua. Sergi Ferrer.
6: Les platges són un dels grans atractius turístics de Calella i l'Ajuntament ha fet un pas més per garantir-ne l'ús en les millors condicions possibles. Gràcies als fons europeus Next Generation s'ha desplegat al llarg del litoral, des de la Roca Grossa fins a l'altura del Club Nàutic, una xarxa de boies intel·ligents que recullen informació de manera continuada sobre diferents paràmetres de l'estat de la mar i l'envien a una plataforma de gestió perquè els responsables municipals puguin actuar amb més rapidesa si, per exemple, es detecta la presència de meduses o algun episodi de contaminació. La informació permetrà anticipar-se a possibles incidències i prendre decisions com reforçar la vigilància o limitar temporalment el bany en determinades zones. Es tracta d'una instal·lació pionera a Catalunya que, segons explica el regidor de Platges, Manel Vicente, aportarà informació mediambiental de gran valor per a conèixer com evoluciona el mar en totes les estacions i tenir una visió més completa de la dinàmica del litoral calellenc.
7: El desplegament de 5 boies, com s'ha fet aquí a la ciutat de Calella, en el nostre litoral, és una cosa pionera a Catalunya. Donarà en temps real doncs, dades molt importants, com són la de l'onatge, la temperatura, les corrents marines, la qualitat de l'aigua. Ara mateix ja fèiem controls de qualitat de l'aigua, però ara seran en temps real. Ara aquestes dades ens van recollint i, com dèiem, ens donen senyals per poder actuar al mateix moment o poder anar fent un estudi de l'evolució.
6: La xarxa de boies intel·ligents que es va acabar d'instal·lar divendres passat consta de 4 dispositius que monitoritzen les condicions marítimes, com ara l'onatge, la temperatura, la pressió atmosfèrica o els corrents marins. El 5è dispositiu està especialitzat en el control de la qualitat de l'aigua i la predicció de la possible presència de meduses. El projecte s'emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en destí finançat pels Next Generation. La inversió ha estat de 181.687,40 euros.
0: Gràcies, Sergi. De Calella marxem fins a Sant Vicenç.

0: la creació de plataformes úniques i la definició de nous experts i usos per als equipaments municipals. El projecte que especialment ha activat el focus és el centre històric i en la preservació del patrimoni local, considerat un dels principals elements diferencials del municipi respecte d'altres poblacions. Les aportacions recollides durant aquesta sessió s'incorporaran a la memòria final que l'Ajuntament presentarà a la convocatòria del Pla de Barris actual.
1: I Martí Victòria qüestiona la gestió d'Esquerra Republicana de Catalunya i culpa els egos del PSC del fracàs d'un govern alternatiu fa 3 anys, segons diu Melina.
2: Així és, durant l'entrevista al programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, el regidor no adscrit Martí Victòria ha volgut deixar les coses clares abans d'acabar la legislatura, especialment pel que fa a les negociacions fallides per formar un govern alternatiu a Esquerra Republicana després de les últimes eleccions. Segons Victòria, el pacte entre el PSC i Palafolls Som no va prosperar, principalment per la negativa de Joan Vila a cedir el lideratge. Sobre aquesta qüestió, el regidor explica que el problema intern dels socialistes va ser que no es va donar un pas al costat per un company governés. Palafolls Som deia que Vila podia ser regidor, però no alcalde. Victòria ha atribuït aquest cas a una qüestió d'egos.
3: I sí que és veritat que Mònica va demanar, però no el cap, sinó altres, va ser d'altra forma. O sigui, que es va plantejar, ho dic perquè mira com ja me'n vaig.
4: Sí, sí.
3: Bé, me voy. Aquí el problema va ser que Joan Vila volia ser alcalde, i d'altre costat no. Al costat deia no, regidor.
4: L'altre costat vol dir, senyora Armada, li deia perfecte, correcte, però vostè no serà alcalde, sinó regidor.
3: Correcte.
4: I qui havia de ser llavors alcalde?
3: Loli, així de clar. Podem donar
4: i vostès estaven d'acord?
3: Doncs ja has vist que no. Aquí tothom ha dit mitges veritats. Doncs és que han hagut problemes interns nostres. També d'altre partit, també col·laborat, però també han tingut molts interns nostres. Doncs el més gran és que no han donat un pas al costat per deixar un company governar.
4: Però això no és un problema, o sí?
3: Home, el problema és que no han governat. Home, tu te presentes a una candidatura per governar, que no és la primera vegada. No surti que es posi de regidor, no, que no surti que es posi de regidor. No va caldre, però governes tu.
2: Victòria també s'ha mostrat molt contundent amb l'actual equip de govern d'Esquerra Republicana, qui acusa de no complir els acords signats a canvi del superpressupostari. En aquest sentit, ha denunciat l'incompliment de partides pactades fa més de mig any. Victòria assegura que, tot i no tenir res personal contra el partit, la seva dinàmica de treball i la manca de diàleg fa molt difícil qualsevol entesa futura.
1: Gràcies, Melina. I avui a Tordera es durà a terme un taller familiar per descobrir el món dels amfibis. Marc Tresserres.
5: Així és, en el marc de la celebració de la Setmana de la Natura, el municipi organitza una activitat pedagògica i lúdica pensada per a tota la família. El taller científic Coneguem els nostres amfibis. La cita serà una oportunitat única per acostar els més petits, i no tan petits, al fascinant món dels rèptils i amfibis de l'entorn tordarenc. La proposta no és només una sortida de camp, sinó una classe magistral sobre conservació. Tal com apunten els organitzadors, els amfibis són considerats indicadors clau de la salut ambiental. La seva alta sensibilitat als canvis en el medi els converteix en un termòmetre viu de la qualitat dels nostres ecosistemes. Per tant, conèixer-los i protegir-los és vital per garantir-ne la biodiversitat. Nàdia Cantero és regidora d'Educació Ambiental i ens en dona més detalls sobre aquesta xerrada.
6: És una activitat que farem al riu, que farem a la llera del riu, on farem un taller d'investigació i coneixerem els amfibis i els rèptils des de ben petits, perquè ja és molt important tu saber com has de tractar aquests amfibis, no? Normalment anem a les basses i en capgrossos els volem tocar tal, i no podem fer-ho perquè ens estem carregant al final, no?, l'ecosistema i tot, i és una manera doncs, també de saber quina és la... Bueno, els amfibis són uns indicadors molt clars de la salut ambiental. Llavors, sabent quin tipus d'amfibis està al nostre riu, podríem saber quin és l'estat de salut ara mateix de l'espai. Està bé que vinguin nens perquè, bueno, perquè aprenguin de petits quina és la manera de tractar aquests espais.
5: Les places són limitades per garantir la qualitat de l'observació i el respecte per l'entorn i els éssers vius. Per aquest motiu, totes les persones interessades a participar-hi han d'inscriure's prèviament enviant un correu electrònic a comunicacio@tordera.cat. L'activitat començarà, com dèiem, avui a 6:15 de la tarda a l'Illa del Riu.
1: Gràcies. Canviant de qüestions, l'Ajuntament de Premià ofereix per primer cop cartrons per protegir aparadors i cases del correfoc del rebombori. Sergi.
7: Sí, per primera vegada l'àrea de cultura ofereix als comerços i habitatges per on ha de passar el correfoc infantil d'aquest divendres, inclòs el programa del rebombori, perquè puguin protegir aparadors, vidrieres i finestrals. Se n'han adquirit 500...

0: unitats que fins i tot s'han serigrafiat amb la llegenda "El foc és festa" i es poden obtenir de manera gratuïta al centre cívic i no caldrà tornar-los. Cadascun dels cartrons medeix metre per metre i mig aproximadament. El correfoc infantil començarà a 2:15 de la nit al porxo de l'Alió, continuarà per Aurora, Francesc Moragues, Esperança, Passatge Manent, Gran Via i acabarà a la plaça dels Països Catalans i participaran els Diablons de Mar, de Premià de Mar, Escamot Diabòlic de l'Hospitalet de Llobregat i els Diables Socarrimats d'Arenys de Mar.
1: I en cultura avui comença l'Aplec de Calella, que s'allargarà fins diumenge. Sergi, seguim amb tu.
0: L'organització ha preparat 5 dies d'activitats amb l'objectiu de continuar fent créixer la cita i arribar a públics diversos, però també amb la voluntat d'aconseguir una major implicació dels mateixos calellencs. Precisament des de l'organització fan una crida perquè més veïns de Calella participin en els actes programats. Núria Teix, vocal de la Junta de l'Associació Sardanista de Calella, i Caral Pedemonte, que n'és la presidenta, han passat per l'entrevista del dia de Ràdio Calella Televisió.
2: En vindran, i molts, però també és veritat que ens agradaria que en vinguessin encara més. I jo, si, ja que som més a més aquí, el que ens agradaria és que vingués més gent de Calella, que és potser la gent que més trobem a faltar, especialment el diumenge, el dissabte potser no, perquè bueno, si troben i si queden, però el diumenge sí que és un dia que trobem a faltar una mica més la gent del poble.
3: S'han de fer una samarreta que posi "no ets prou calellenc si no has ballat record de Calella a la plec". Això seria fantàstic, eh?
4: És
3: una idea que ens apuntem.
4: Escolta, jo penso que te la pots apuntar molt bé, sí, aquesta, no?
3: Jo me la podré posar perquè ballo cada any.
0: Les activitats s'obren avui dimecres amb una conferència al Teatre Sala Mozart a 6:45 de la tarda, que actuarà com a pòrtic de l'Aplec. La iniciativa forma part de la voluntat de convertir la cita en un autèntic festival de la sardana amb propostes capaces d'atreure públics diferents. La sessió comptarà amb la participació de la musicòloga de referència, Anna Costal, i servirà per reflexionar sobre la història de la sardana i les paraules que l'han acompanyada al llarg del temps. El programa complet d'actes es pot consultar al web de l'Associació Calella Sardanista i a les seves xarxes socials.
1: I a Canet, la festa Vine a fer l'Indi ha recaptat 6.204 euros. Dani Grau.
5: Amb aquest import es podran finançar 124 beques escolars d'un centre educatiu de la comunitat religiosa de Sant Anna, ubicat a la localitat de Rabí Paro. Un total de 301 persones no es van voler perdre la festa solidària Vine a fer l'Indi. Ja fa 23 anys que aquesta celebració s'ha convertit en una de les cites ineludibles del calendari solidari al Canet. L'entitat organitzadora ja 21 agraeix la participació i la implicació ciutadana i com cada any es referma el compromís de la ciutadania amb els seus projectes solidaris i consideren que l'èxit d'aquesta festa rau en 4 factors: la solidaritat, el bon menjar hindú, els balls de Bollywood i la tòmbola solidària. Un total de... es van recaptar 11.732 euros i després de restar totes les despeses, la xifra que queda per ser solidari és de 6.204 euros. Amb aquests diners es podran finançar 124 beques escolars. Aquest és un dels projectes que desenvolupen a la localitat de Rabí Paro, en concret en un centre escolar de la comunitat religiosa de Santa Anna, que el 2023 estava a punt de tancar les seves portes, però gràcies al finançament a través de les beques escolars que cobreixen el 50% del cost d'un curs, continuen oberts i atenent l'alumnat d'aquesta regió índia.
1: Gràcies. I l'entitat Gent pel País organitza avui a Premià un debat sobre el model de l'escola catalana. Martí Capçada.
6: Així és, l'acte tindrà lloc a 6:45 de la tarda al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Margarida Tus-Mosset, pedagoga, inspectora d'educació i sòcia fundadora de la Societat Catalana de Pedagogia, i Júlia Ojeda, investigadora, crítica literària i vicepresidenta de l'Hora. Segons explica Ramon Massaguer, president de Gent del País, la trobada d'avui respon a dos motius principals: el retrocés del català i les conseqüències que això comporta.
7: Mm. L'organització d'aquest debat respon a dos motius principals. D'una banda, el retrocés del català a l'escola i les conseqüències que això té per a la llengua i la cultura del nostre país. De l'altra, la necessitat de replantejar el model educatiu, valorant tant propostes de millora i correcció del model actual com la possibilitat de desenvolupar-ne un de nou.
6: El debat donarà continuïtat a una jornada celebrada el passat 20 de maig en què es va analitzar la situació actual dels centres educatius a partir de dades sobre finançament, demografia, rendiment escolar, ràtios d'alumnat i la situació del català a les aules. Amb aquesta nova sessió, els organitzadors volen fomentar la reflexió i el debat ciutadà sobre el futur de l'educació a Catalunya.

0: I en clau esportiva us expliquem que l'Inter Esportiu Malgrat aconsegueix l'ascens a la divisió d'honor cadet de futbol sala, o no Malgrat.
1: Així és, l'Inter Esportiu Malgrat jugarà la temporada que ve a la divisió d'honor cadet de futbol sala. L'equip local ha jugat el partit de play-off d'ascens a la categoria al pavelló municipal de la Sénia a Tarragona. El seu rival, la Elis Sage Partner Eixample B, ha derrotat a l'equip local amb un resultat de 5-0. Tot i això, l'Inter Esportiu ha aconseguit l'ascens perquè el primer equip de l'Eixample ja hi té una plaça. El partit de play-off d'aquest diumenge ha comptat amb la presència de Juan Carlos Hueto i Miquel Àngel Escarré, directius de la Federació Catalana de Futbol, i Rubén Jaén, seleccionador català sub-14 femení.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
2: Avui hem tingut una matinada i un inici de matí amb alguns ruixats molt febles, molt tímids aquí a la comarca. 0,2 dècimes de litre han caigut, per exemple, a Tordera, 6 dècimes, com a dades més significatives al Montnegre i també Sant Cebrià de Vallalta, o 4 dècimes a la zona d'Arenys de Mar. Tot plegat ben poca cosa i, de fet, encara està caient alguna goteta, però esperem que les clarianes doncs vagin guanyant protagonisme i que acabem tenint un matí majoritàriament assolellat a tota la jornada i també aquesta tarda ha de predominar el sol, amb vent que aquest matí bufarà bàsicament d'aixaloc del sud-est, farà bàsicament fluix en general, situació marítima dominada pel marejol, i aquesta tarda girarà cap a sud-sud-oest. Un vent que serà lleugerament moderat cap a la costa del Maresme Sud i serà justament aquí on trobarem àrees de maror pel que fa a l'estat del mar. Amb unes temperatures que avui han baixat una mica les mínimes, l'ambient una mica més fresquet en aquestes primeres hores del dia i que també ens ha d'acompanyar aquesta tarda, tot i que evidentment amb més caloret a les hores centrals de la jornada. De cara a demà esperem un canvi de temps. Al matí migdia dominarà el sol, l'ambient serà agradable, fins i tot les màximes podrien arribar a pujar una mica en relació a les d'avui, però de cara a la tarda ràpidament el cel s'ennuvolarà i cap a mitja tarda vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, començant des de l'interior cap a la costa. Es tracta del pas de la típica línia frontal dins d'una situació bàsicament estiuenca, que el que farà és això, que tinguem algunes precipitacions. No esperem que siguin molt abundants, però podien acumular-se puntualment al voltant dels 10 litres per metre quadrat i amb un descens de temperatura que notarem ja de cara a la recta final de demà i sobretot divendres, especialment pel que fa a les temperatures nocturnes. Ara bé, divendres, malgrat que quedaran alguns núvols, en conjunt dominarà el sol i el mateix esperem el cap de setmana. Un cap de setmana amb menys calor que el cap de setmana anterior, però un cap de setmana al cap i a la fi que serà estable, dominat pel sol i amb unes temperatures que cada dia anirien pujant una mica més.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps d'avui dimecres i també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, repassarem el més rellevant a les xarxes socials. Avui també parlarem amb en Lluís Prats, director de comercial d'Agramona, ja que avui és el Dia Mundial del Sommelier, i també tindrem la secció de Llegim, la secció de llibres. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1.

0: participat
1: comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
2: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
3: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
4: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa Palafolls,
0: la formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
5: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
6: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
7: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: Molt bé, som-hi, ja estem de tornada en directe a l'Ona Maresme, un dia més acompanyant-te en aquesta tarda de dimecres, i ara és moment de les xarxes socials. Avui repassem el més important al Maresme en clau internacional i també el més curiós del dia amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis què és notícia avui al Maresme o què ens has preparat avui, perquè crec que no hi ha tuit.
1: Sí, bueno, us parlem d'una curiositat d'aquí de la nostra comarca. I és que, no sé si ho sabíeu, però és que el Maresme és una de les regions d'Europa amb major concentració de patrimoni modernista. I és que això és gràcies a la burgesia barcelonina, que fins a finals del segle XIX va escollir la comarca com el seu lloc preferit d'estiueig i també per la seva gran influència. Els rics industrials no es conformaven amb cases senzilles, ja que volien exhibir el seu estatus social. I és que per fer-ho van contractar els millors arquitectes de l'època, com són Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner o Josep Puig i Cadafalch, perquè dissenyessin les seves residències d'estiu, fàbriques, pantalons familiars i alguns edificis públics. Per això mateix, Canet de Mar, Argentona i Mataró doncs tenen aquests espais tan modernistes que coneixem avui en dia, Gemma.
0: Molt bé, doncs us animem a fer una passejada per els diferents pobles del Maresme que tenen doncs aquests edificis tan emblemàtics i doncs bé que són, podríem dir, tota una joia a la comarca. En clau internacional, què és notícia?
1: Doncs sembla que hi ha un gir de guió amb la visita del Papa a Catalunya, i és que tot apunta que Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i és que d'aquesta manera la pressió dels bisbes catalans, de bona part de la classe política i de diverses associacions de catòlics, sembla que hauria donat els seus fruits.
0: Molt bé, doncs em sembla una bona iniciativa que el Papa vingui doncs aquí a Barcelona i que parli el català, que és la llengua de Catalunya, no? Al final, per tant, no és una cosa tan estranya, podríem dir. I el tema curiós del dia, Martí?
1: Doncs la curiositat que us portem avui és que ahir a la nit un os va ferir 4 persones a la ciutat de Fukushima, al Japó. I és que va provocar el pànic als carrers d'una zona urbana i va acabar ferint, com hem dit, 4 persones, una d'elles d'alta gravetat, en dues fàbriques i en una zona residencial. Aparentment es tractava d'un exemplar jove i famolenc, acabat de sortir de la hibernació i que ha corregut pel barri en busca de menjar. Les càmeres de seguretat d'una de les fàbriques van captar com perseguia un jove i aconseguia atrapar-lo, moment en què un cotxe que passava l'ha encarat per fer-lo fugir. L'animal ha atacat també 2 treballadors d'uns 60 anys de dues fàbriques i una dona de 80 anys al barri residencial, i els han portat a tots a l'hospital. Com a conseqüència, s'ha decretat l'alarma a la ciutat i s'ha muntat un operatiu per capturar l'os, operatiu que aquest dimecres encara està en marxa. Al Japó, 13 persones han mort en atacs d'ossos en un any, així que s'ha de baixar la població d'aquest mamífer.
0: Déu-n'hi-do, jo em pensava que era un os. A vegades les osses, mamelles, no?

0: les que són doncs, dones protegeixen els seus bebès i per tant ataquen, no? Però un os mascle que ha sortit de la hibernació és un cas estrany, no?
1: Sí, sí, molt, molt curiós. Jo m'he quedat bocabadat quan estava buscant aquesta notícia i sobretot la dada aquesta de que 13 persones hagin mort per atacs d'ossos en només un any al Japó, que ho trobo bastant perquè, bueno, és un fet bastant poc comú. El que veus que allà els ossos doncs, és un animal bastant típic, però, bueno, en fi, veurem com evoluciona el tema.
0: Doncs sí. Martí, anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Crec que t'estàs rient perquè la curiositat d'abans crec que volies dir les osses femelles i has dit les osses mamelles, eh?
0: He fet com tu, Martí.
1: Sí, sí, sí. Ja ho he vist.
0: Pensant en el mateix.
1: Els tiros. Bueno, en fi, anem a fer la pregunta del dia, que també va en relació amb tot aquest tema de l'os que us hem comentat. I la pregunta és: què faríeu davant d'un os si us el trobéssiu pel carrer? Us donem 4 opcions. La primera és ficar-se a córrer. La segona és cridar desesperadament. La tercera és intentar espantar-lo. I la quarta és si li faríem una foto.
0: Jo així crec que triaria la primera opció de córrer, no? Perquè, clar, cridar, no sé, a no ser que cridis com un os i et vegi com una amenaça. Però
1: fa veure una mica les 4 a la vegada, també es podríem veure. Mentre corres i crides i, bueno, no sé, avui en dia com tothom està amb el mòbil allà intentant-ho capturar tot, però no, jo crec que em quedaria amb l'opció de córrer, també.
0: Molt bé. Martí, fins ara, gràcies.
1: Fins ara, gent.
2: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
0: I el Cedim Canet ha fet un comunicat on denuncia que el discurs museogràfic de la casa Museu Domènech i Montaner és erroni. Dani Grau.
3: Doncs sí, parlem amb el president del Cedim, en Carles Ais. Bona tarda, Carles. Com estem?
4: Bona tarda a tothom.
3: Bé, jo encapçalava ahir l'informatiu en el titular de la notícia que vam fer ahir, com dient les relacions entre l'Ajuntament i l'entitat Cedim cada cop són més distants. Això ho resumeix tot, no?
4: Bé, hi ha una divergència amb el model de museu i això és un fet evident, no ara, sinó des de fa temps, des que vam acabar l'any Domènech i Montaner, que va, diguem-ne, fer tota la dinamització de l'espai al centre d'estudis durant tot l'any. I a partir d'aquí, doncs, hi ha hagut divergències, hi ha hagut també desacords, però el que hi ha hagut, per sobre de tot, és un canvi de criteri per part del regidor que va fer doncs, que el Cedim doncs, no donés continuïtat a la nostra, diguem-ne, participació doncs, en el projecte. No? Estem parlant de fa un any i pico i des de llavors cap aquí el que hem vist és que el museu està en una fase de despersonalització total, és a dir, estem parlant que no s'està fent difusió sobre l'obra de Domènech i Montaner més enllà del que seria l'exposició permanent, exposició que té gairebé 15 anys, i a partir d'aquí doncs, les accions que s'han fet doncs, són accions que no tenen res a veure amb Domènech i Montaner. D'una banda, si parlem de l'exposició temporal que es va inaugurar fa poques setmanes en relació al fotògraf Eugeni Forgano, és una exposició doncs, que, malgrat que reconeixem la vàlua del fotògraf canatenc, doncs no té res a veure amb el que seria, diguem-ne, el discurs que hauria de donar el museu i que d'alguna manera ha anat caracteritzant doncs, tot el discurs al llarg de tots aquests anys. O bé, per exemple, una altra acció que és el mobiliari doncs, que s'ha col·locat en l'antic menjador de la Casa Domènech, que és un mobiliari doncs, de l'arquitecte Jeroni Granell, que ha estat cedit doncs, per al Museu del Disseny, però que evidentment és un flanc, diguem-ne, a favor al que seria, diguem-ne, a un projecte museològic braç en relació doncs, a la vida i obra de Domènec i Montaner. És probablement la solució més fàcil, però no la més fàcil, podem dir que no ha de ser la més correcta. Estem parlant doncs, que si no tenim el mobiliari original, el que es pot fer és fer un tractament doncs, museogràfic tou, que d'alguna manera no falsegi l'espai.
3: En aquest sentit, Carles, també en aquest comunicat contundent denuncieu o dieu que les obres d'accessibilitat que properament es porten a terme doncs deixaran coix al museu perquè no es podrà accedir complint la llei d'accessibilitat a la Casa Museu de Domènec Montaner, a la Casa Museu, que és a la Casa Museu, vull dir a la Masia Rocosa, que és el centre de creació de Domènec, que queda darrere de la casa, per entendre'ns.
4: El concepte d'accessibilitat és un tema, diguem-ne, complicat en tots els museus i especialment doncs, en una casa museu com és la Domènec i Montaner, en tant que forma part de dos edificis separats i units a partir d'un mòdul, diguem-ne, contemporani i, per tant, doncs, té la seva dificultat. La proposta que ha fet, diguem-ne, la Casa Museu d'obrir un nou accés, no la trobem malament, però el que sí que trobem malament és no donar una resposta global a l'accessibilitat. Estem parlant, doncs, que dels dos edificis, Can Rocosa és el que ofereix un 80% del discurs no només museològic, sinó també museogràfic de tot el museu. Per tant, és en aquest punt on calia centrar doncs, aquesta, diguem-ne, millora en el cas de l'accessibilitat, o bé instal·lant un ascensor, com es va fer a la Casa Domènec, o bé trobant una solució com posant una rampa pel carrer lateral que pugui accedir al primer pis. Solucions n'hi havia moltes, probablement per un valor inferior als 230.000 euros que ens valdrà aquesta nova entrada amb un mòdul, diguem-ne, de recepció i que probablement doncs, no resoldrà en la seva totalitat, que és el que plantegem nosaltres en l'espai. El que es fa realment és una democratització de l'accés, però en cap moment es resol el problema d'accessibilitat a l'espai més important del museu.
3: Què és Carles, la segona planta, no? Podríem dir, de la Masia Rocosa.
4: Per entendre, bé, seria no? La primera planta de Can Rocosa.
3: A la primera planta,
4: realment es concentra, sí, la primera planta, que és on es concentra doncs, tot el discurs del museu a partir del tractament de Domènec i Montaner com a arquitecte, com a intel·lectual, però també doncs, com a polític i enquadernador. Per tant, és una de les parts més importants, tenint en compte que en aquests moments la Casa Domènec hi ha un discurs molt diluït i pràcticament, diguem-ne, no aporta res en relació a la vida i obra de l'arquitecte.
3: Evidentment, aquest comunicat doncs dona fe de tot això, de la vostra posició, però clar, estem parlant d'un dels més grans arquitectes de fama mundial que, diguéssim, que considero que casa seva no pot ser un poti-poti de diverses qüestions, que té prou d'entitat com per tenir casa seva i només que casa seva sigui per donar a conèixer i preservar el seu llegat. No cal que hi hagin mobles d'un altre arquitecte o, diguéssim, qüestions de l'amic i sempre amb nosaltres fotògraf Eugeni Forcano, seria això.
4: De fet, és el missatge que transmet aquest comunicat, és un toc d'alerta de dir no anem bé i esperem doncs, que hi hagi doncs, com a mínim un redreçament per tal de poder doncs, intentar que la vida i obra de Domènec i Montaner doncs, es pugui difondre com ho estem fent des del Centre d'Estudis Lluís Domènec i Montaner des de fa una pila d'anys i per tant no tindria cap sentit que nosaltres comencéssim a investigar altres arquitectes que no tenen res a veure amb Domènec i Montaner o de qualsevol fotògraf que estigués vinculat doncs, amb el poble o amb qualsevol cosa, no? Per tant, això no seria entès per a tots els nostres, diguem-ne, col·laboradors i per tant, doncs, una mica és el que denunciem en aquest comunicat, així com també, doncs, també denunciem que el model de governança doncs, que es vol aplicar amb els estatuts de la Casa Museu que es van aprovar la setmana passada en el ple doncs no és el document més escaient per tal de determinar qui ha de governar aquest museu.
3: Què hi trobeu a faltar en aquest en la població?
4: En primer lloc, aprovar uns estatuts amb un organisme que per si mateix no té entitat jurídica com és la Casa Museu, no té gaire sentit doncs, d'aprovar els estatuts, sinó que s'ha de regular a partir d'un reglament. Els estatuts tenen sentits en el moment en què els museus són organismes autònoms i, per tant, tenen una autonomia i, per tant, tenen el que seria doncs, un ens, diguem-ne, jurídic propi, no? A partir d'aquest moment doncs la governança recau a mans doncs d'un consell assessor o un consell, un patronat en el cas de les fundacions, que són els que regulen. A partir d'aquí doncs tenim uns estatuts que no aporten res de tot això, si bé és cert que el regidor va dir doncs que la governança a partir dels consells d'assessors es faria a partir d'un reglament, però és anar, diguem-ne, multiplicant els documents i que evidentment amb un sol document com podria ser el reglament de la Casa Museu es hagués pogut contemplar aquesta governança que d'alguna manera el que faria és donar peu a l'entrada del que és el coneixement científic en el que seria el dia del museu. En aquests moments, a partir d'aquests estatuts que es van aprovar, la governança recau a l'equip de govern, a la Junta de Govern i al ple municipal, així com la tècnica de patrimoni, que és la persona doncs, que té la direcció del museu. No? Per tant, recaure només a aquestes persones la governança del museu, cap d'elles especialista en Domènec i Montaner, doncs evidentment això el que fa és provocar doncs, una gran preocupació per al que seria, diguem-ne, el futur de l'equipament.
3: En aquest sentit, Carles, aquest és això és el que denuncieu, i per tant, a partir d'ara, tot i que les coses semblen distants perquè els arguments que poses sobre la taula són contundents, en podríem dir, l'actitud del CEDIM continua sent de mà estesa? Pregunto, no sé.
4: Nosaltres vam trencar relacions amb el regidor en el moment en què va variar el que seria l'acord que havíem arribat i que a més havíem donat el vistiplau per a les dues bandes. Entenem doncs que és una persona a la que li hem perdut la confiança. Això no treu de totes maneres que quan una cosa es fa mal feta doncs el CEDIM anirà denunciant públicament doncs que ens estem diguem-ne sortint del que seria diguem-ne el sentit comú, i per això parlem en aquest moment d'aquesta despersonalització. I és evident doncs que en el moment en què hi hagi un canvi de titular, nosaltres tenim la mà estesa, com sempre l'hem tingut a nivell de Canet, amb totes les activitats que fem i amb el compromís doncs, que tenim com a centre, com l'únic centre d'estudis actiu al voltant de la figura i obra de Lluís Domènec i Montaner. I per tant, podem dir doncs, que el prestigi que té l'entitat en el món domenequià doncs hauria de revertir no només en tot el que fem, sinó també en poder col·laborar a l'hora doncs, de projectar el futur d'aquesta Casa Museu. Però podem dir que haurem d'esperar que arribin nous temps i que a més aquests temps doncs, estiguin doncs, acompanyats doncs, de confiança per poder doncs, tornar a participar-hi.
3: Doncs gràcies, Carles Saiz, president del CEDIM. La confiança, evidentment, quan es perd és un fotut, i quan, diguéssim, i recuperar, doncs costa molt. Aquesta paraula, déu-n'hi-do, la confiança es dona, però, diguéssim, es perd molt, molt ràpid, i a vegades és impossible de recuperar. Esperem que vinguin millors temps perquè Canet se'n beneficiarà. Carles, gràcies i abraçada forta. Gràcies.
4: A vosaltres.

0: I quan falten 8 minuts per arribar a les 4 de la tarda, moment de les efemèrides amb en Martí Capçà d'altra vegada, i primer comencem felicitant el famós o els famosos que fan anys un 3 de juny, Martí.
1: Doncs sí, comencem felicitant a un famós que fa anys avui, dia 3 de juny, i parlem de l'extenista mallorquí Rafa Nadal, que en fa 40.
0: Molt bé, doncs mira, precisament d'en Rafa Nadal ara hi ha un documental a Netflix que l'he vist anunciat durant aquests dies. Mira, i de fet està jugant encara.
1: Sí, sí, sí, jo me l'he vist, aquest documental.
0: Ah, sí? I... què tal? Sí. Bé o no?
1: Sí, sí, sí, és que a mi, bueno, ja ho saps tu, Gemma, però jo des de fa mig anyet o així m'he apuntat a jugar a tennis amb els amics i clar, m'agrada molt perquè explica la història del Nadal des de petit fins ara, els seus últims partits, i clar, estem parlant d'una llegenda i el sacrifici que suposa un esport com el tennis, bueno, no t'ho pots ni imaginar, i la veritat és que impacta.
0: De fet, diuen que quan no juga va coix del dolor que
1: sí,
0: té.
1: Sí, sí, sí, sí, correcte, això ho tracten molt al documental, precisament, de que es veu que té com una espècie de malaltia crònica a la planta del... no, no sé si és a la planta o a quina part del peu, i que ha estat tota la carrera que cada any que anava passant ell creia que potser seria l'últim any, que sí. No sé si això podés part dels seus èxits perquè li ha fet anar a tope, o encara hauríeu agrandat més la seva llegenda, no ho sabrem mai.
0: No, exacte. I avui és el Dia Mundial o Internacional de què?
1: Doncs de la bicicleta. O sigui, és el Dia Mundial de la Bicicleta, una miqueta per promoure aquest transport. Així que no sé si ets d'anar amb bici tu, però mira,
0: no,
1: si ho ets...
0: No, gens.
1: Però hi saps anar?
0: Sí, perquè és allò que mai s'oblida, no? Anar amb bicicleta, sí. Quan fa molts anys que no hi vas i t'hi puges, crec que saps tornar a fer-ho, però no sóc gaire habilidosa en aquest aspecte.
1: Bueno, doncs per qui ho sigui una miqueta més que tu, Gemma, doncs que sàpiga que avui és el Dia Mundial, i bueno, i si tu que ets més d'anar amb cotxe o això, ja el celebrarem un altre dia, aquest dia.
0: I tant que sí. I bé, efemèride musical, Martí, anem directe a l'efemèride musical.
1: Som-hi, doncs, tal dia com avui, l'any 2014, el grup Fifth Harmony llança el senzill principal del seu àlbum de debut, anomenat Reflection. I és que va ser un dels primers grans èxits que va posicionar el grup, on llavors militava Camila Cabello, en l'escena del pop global. Una de les cançons principals van ser Worth It, i sense dubte el gran èxit de l'àlbum i la cançó que les va catapultar definitivament a les llistes de ventes en tot el món, reconeguda instantàniament pel seu característic riff de saxofon. Precisament, la cançó aquesta de la que parlem, Worth It, és la que estem escoltant de fons, que segur que molts de vosaltres la coneixeu.
0: I tant, no, a mi em sona moltíssim. Saps quan les emissores posen de forma ininterrompuda una cançó? Cada dia, la mateixa cançó. Va haver una època que aquesta cançó sonava a totes les emissores. No sé si et sona a tu.
1: Sí, i tant. Tens raó, és cançó molt d'emissores musicals i que, bueno, en el seu dia ho va petar. Encara avui en dia crec que és una cançó molt famosa.
0: És com la de Superestrella d'Aitana, que la cançó està molt bé, però clar, quan l'escoltes 500.000 vegades ja cansa.
1: Sí, acabes una mica fart. Però bueno, jo encara m'agrada, és la típica que si estàs a una discoteca i sona la Superestrella, tothom està content.
0: Sí, podria dir que sí.
1: No sé, em dona a mi la sensació,
0: Tu, Martí, amb qualsevol música t'animes,
1: Sí, jo no sé si és amb qualsevol música o que amb un parell de cubates a sobre, llavors ja
0: també.
1: Qualsevol cosa és benvinguda. Però
0: perfecte,
1: sí.
0: Doncs 20 segons, Martí, i arribem a 57. Moltes gràcies.
1: A tu.

0: Polls. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
6: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
7: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
8: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
9: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
10: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
11: Ràdio Palafolls.
10: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
11: Escoltes...
10: Ràdio Palafolls, el 107.7...
11: FM.

0: L'Ajuntament obre un nou termini excepcional de preinscripció pel casal d'estiu. Des d'avui mateix i fins al pròxim diumenge, les famílies interessades poden sol·licitar una de les places que han quedat vacants després del primer període de matriculació al casal. Un cop finalitzada la primera fase d'inscripcions i confirmat el pagament de les matrícules, l'Ajuntament ha detectat que han quedat places lliures en tots els torns del casal d'estiu. És per això que s'ha fixat aquest nou termini de preinscripció excepcional per tal que cap infant es quedi sense l'oportunitat de gaudir de les activitats de lleure de l'estiu. Segons les dades facilitades pel Consistori, el volum de places alliberades permet obrir noves sol·licituds, tant pel juliol com per l'agost. Concretament, les vacants disponibles són 38 places la primera quinzena de juliol i 37 la segona quinzena. A l'agost hi ha 13 places la primera quinzena i 17 la segona. De moment ja s'han concedit definitivament un total de 495 places sumant tots els períodes després que les famílies hagin formalitzat el pagament corresponent. Les famílies d'infants que vulguin optar aquestes places vacants poden fer el seu tràmit a través de dues vies. Es pot fer telemàticament mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament o de forma presencial a les oficines de l'Ajuntament, sempre amb cita prèvia. El termini finalitza el 7 de juny, diumenge. Posteriorment, la llista definitiva de les places d'aquest nou procés s'aprovarà en una pròxima Junta de Govern local. Enguany, al casal d'estiu, recordem que es farà les instal·lacions de Mas Prats. Els preus es mantenen respecte a l'anterior edició, amb un cost de 60 euros per quinzena en torn de matí i 55 pel torn de la tarda, a banda d'una quota addicional per materials. El servei també ofereix opcions de menjador i acollida per facilitar la conciliació familiar.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
1: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: I quan passen pràcticament 3 minuts a les 4 de la tarda, és moment de remenar entre els arxius a la comarca amb el nostre company, en Jordi Prats Avall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
4: Bona tarda, Gemma. Molt bona tarda a tothom. Doncs avui destacarem un article del Punt Diari amb data del 3 de juny, però del 1994, on es destacava l'original, i ho dic entre cometes, i així una miqueta no té ser la ironia, de l'original idea del cap de policia local de Pineda de Mar, llavors, que doncs llogava un autocar per portar els 18 agents que havien de declarar a l'Audiència de Barcelona en un judici d'un cas de tràfic de droga i que no va acabar de funcionar. Us explico. Només 4 periodistes es van presentar aquella jornada a 8:45 del matí per agafar l'autocar i cap veí del barri de Poble Nou, el barri més perjudicat per la droga, ni cap representant d'entitats locals, que també era la intenció, que no va aprofitar la invitació de viatjar en autocar a acompanyat dels agents a Barcelona en un acte que havia de ser doncs, de germanor entre policies i ciutadans amb una finalitat conjunta, la lluita contra la droga. L'experiència es va convertir en una simple excursió a Barcelona, molt a prop de l'Arc de Triomf, però l'objectiu de la visita no era observar monuments i contemplar l'estètica urbana, sinó que es tractava d'anar a declarar en un judici que finalment es va suspendre perquè els acusats no van comparèixer. Els 3 acusats van ser detinguts el desembre de 1992 per un presumpte delicte contra la salut pública després que la policia local de Pineda, en una operació que va durar 6 setmanes, els filmés en un vídeo quan traficaven amb heroïna. L'operació va ser llarga, complexa i costosa per l'Ajuntament de Pineda, que hi va invertir més de 2 milions de pessetes, atès que s'hi havia dedicat gairebé doncs, tota la plantilla amb les hores extres que això també comporta. Tot i saber que hi havia moltes possibilitats que se suspengués el judici, doncs la policia local va llogar l'autocar per viatjar a Barcelona. Una excursió que va costar 300.000 pessetes a les arques municipals, comptant el lloguer de l'autocar, les hores extres dels policies, tant dels que havien d'anar a declarar com dels que havien de suplir els serveis d'aquests que havien d'anar a declarar, i també l'esmorzar. Escolta, un viatge a Barcelona a tutiplén, que sembla que va costar molt, Gemma, però va ser poc efectiu.
3: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
4: Fins ara, gràcies.

0: I avui és el Dia Mundial del Sommelier i per celebrar-ho parlem amb en Lluís Prats, que és director comercial de Gramona i també sommelier. Lluís, bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
1: Molt bona tarda, Gemma. Què tal?
0: Molt bé. Molt contents de tenir-te avui amb nosaltres. El primer tema que ens desperta curiositat és saber si un vi car no sempre és millor que un vi més econòmic. Aquesta tendència que tenim a vincular el més car amb el més bo, és així?
1: No és ben bé així. Hi ha un factor sempre de màrqueting o d'exclusivitat que pot ser que faci que un vi sigui extremadament car. I no per això té que ser el millor vi. Segurament és bo, però no ha de ser sempre una referència al preu. El preu ens posiciona una mica, ens dona un punt de referència, però hi ha altres factors importants a tenir en compte.
0: Uh-huh. Com per exemple?
1: Doncs a l'hora de pensar en un vi, a part de pensar en la zona, en el territori, és important pensar en el celler, per exemple, no? El celler al final és una marca com quan penses en un restaurant. Hi ha restaurants que saps que al darrere hi ha un gran cuiner, un gran chef, i allò ja et dona una pista de que segurament menjaràs bé. Uh-huh. No t'està dient el preu directament, però sí indirectament et situa en un nivell de preu. Però pot ser que vagis en aquell restaurant i tastis un plat que sigui caríssim. No té per què ser el millor plat de la carta d'aquell restaurant, però saps que hi menjaràs bé. Doncs en el cas del vi passa una mica el mateix. Hi ha cellers reconeguts de molts anys que treballen molt bé, que han fet molt bons productes i que saps que allà pots trobar productes de diferents estratos de preu i segurament tots tindrà una qualitat bastant bona o bastant acceptable.
0: Lluís, portes molts anys en el sector, crec recordar que portes 17 anys, no?, en el món del vi.
1: No, en el món del vi 17 anys porto a Gramona. Uh-huh. En el món del vi porto uns 30 anys aproximadament, 32 anys.
0: Doncs sí. amb tanta trajectòria i tant de recorregut, quina és la major barbaritat que has vist fer amb una ampolla de vi o de cava?
1: Ostres, n'he vist moltes, però segurament a vegades la major barbaritat és no tenir-li algun respecte. Hi ha fricades d'aquestes que veus que es fan sobretot en moments festius, a zones on es toca molt de diner, a Eivissa, on sigui, on la gent fa barbaritats amb ampolles d'escumós que són molt cares i que se'ls hauria de respectar una mica més, no? Jo crec que el món del vi i de l'escumós, però el món en general del producte de luxe, del consum de producte de luxe, fa que es vegin moltes barbaritats, no? Després n'hi ha d'altres que són menors. Jo he vist gent posar gel en el vi, però en un moment donat pot tenir una certa explicació, doncs, perquè aquell vi estava prou calent i si ho fas amb compte i si poses una mica de gel per refredar i després el retires perquè no aigualeixi el vi, pot tenir un sentit, però hi ha gent que ho fa directament perquè li agrada així i és respectable, però bé, estan espatllant una mica aquell producte o posant-li gasosa. En tot cas, això passaria a ser per mi un altre tema, que serien combinats, que la gent els demonitza a vegades i no té per què ser així. Vull dir, jo sempre he pensat que si has de posar gasosa en un vi, que sigui un vi bo, perquè com a mínim no et farà mal. Si et prens un vi dolent amb gasosa, no el farà més bo el fet de que portis la gasosa, no?
0: Clar, totalment. Creus que es pot aprendre a tenir un bon paladar o més aviat és un do? Perquè hi ha gent que té una certa tendència a dir aquest vi és bo i l'encerta, no? Això es treballa?
1: Sí. El 90% de les vegades això és un tema d'assaig, de poder assajar, de poder entrenar. L'olfacte s'entrena, el paladar s'entrena i s'entrena al llarg de molts anys de tastar molt. Els sommeliers acabem mirant de retindre una sèrie d'informació al nostre cervell, que el que fa és que quan olores un vi automàticament allò vagi al registre d'aquell tipus d'olor i li puguis posar un nom. I en el gust passa exactament el mateix, però això s'entrena. I després hi ha una molt petita part de gent que té un do, que té un do per l'olfacte, que és molt, molt sensible, però que si no l'entrena tampoc servirà per res, perquè al final tu mai pots dir res d'un vi que no coneguis els aromes del vi. És a dir, si no coneixes referents aromàtics dins del món del vi i no has tastat segons quins vins, difícilment podràs parlar d'allò que no coneixes, no? Per molt que tinguis una capacitat olfactiva molt bona. Per tant, el més important per un sommelier és tastar molt, i sobretot tastar a cegues, que no et condiciona visualment allò que estàs tastant.
0: Parlem també de la gent jove. Els joves veuen menys o més vi que fa uns anys?
1: Les estadístiques diuen que veuen menys. Diuen que veuen menys, però jo crec que s'ha de matisar una miqueta. L'accés al món del vi mai ha estat tan fàcil com a dia d'avui. Mai hi ha hagut tanta oferta i amb un nivell de preu relativament econòmic com a dia d'avui, i amb tants vins de bona qualitat com a dia d'avui. El que passa que hi ha una tendència, que això ho comentem als col·legues en el nostre sector des de fa un cert temps, que hi ha una tendència com a demonitzar l'alcohol, i s'ha ficat el vi en aquest apartat d'alcohol, que s'hauria de diferenciar molt, perquè una cosa és l'alcohol d'un destil·lat i una altra cosa és el vi, que el vi és cultura, és país, és terrer, és arrelament, és moltes més coses, i el consum, i és un aliment, i el vi amb consum moderat pot aportar molt gastronòmicament. El problema és que a dia d'avui això està com una mica esbiaixat, i jo comento moltes vegades, el jovent diu no bec vi, o no bec escumós, o en segons com demonitzen l'alcohol, però després acaben bevent begudes energètiques, que és el pitjor que poden prendre, no? Que millor que prenguin un bon vi o un bon escumós que no pas begudes energètiques en segons quins destil·lats, no?
0: Totalment. Explica'ns també el tema de la DO. Què ha passat exactament? Sí. Si ens ho pots doncs resumir i explicar.
1: La DO? Quina DO?
0: La DO Cava.
1: Cava. Sí, és molt fàcil. La DO Cava va néixer ja una mica esbiaixada, perquè va néixer no com una DO, sinó com un mètode. És a dir, una denominació d'origen, com el seu nom indica, és una denominació d'un espai en concret, d'un terrer, d'un territori, no? Com pot ser DO Rioja, doncs és el terrer d'allà de la zona de Rioja. No tindria cap sentit que el Penedès s'estigués elaborant un vi amb DO Rioja, perquè no seria lògic. En canvi, amb la DO Cava, tu pots elaborar un escumós amb DO Cava a Catalunya, a Rioja, a Extremadura, a València, a Galícia, a tot arreu del territori. Per què? Perquè no es va fer realment com una denominació d'origen, sinó com un mètode, el mètode que antigament es deia mètode champagnois o mètode tradicional, que és el que fan servir el xampany per elaborar un vi escumós. Per tant, nosaltres, que feia molt de temps que estàvem intentant canviar una mica les coses des de dintre, el Xavier Gramona, juntament amb el Tom Mata Recaredo, van apostar per intentar zonificar dins de la DO Cava que hi hagués pues, la zona de Penedès, que hi hagués la zona d'Alacant, o la zona de Rioja, o la zona de Bonsigui. Per què? Perquè allò et dona una tipicitat, un terreny, una climatologia, i això ho van mirar de fer amb un segell de garantia que era Corpinat, que Corpinat no és una DO, sinó que és un segell de garantia, i és una associació que acull aquells cellers que volen tenir aquesta zonificació, aquesta tipicitat, i que a més tenen un nivell d'exigència de qualitat molt elevada. Això no es va veure amb bons ulls a dins de la DO Cava, perquè els que tenen interessos són els cellers més grans i no van voler fer això, i aleshores una sèrie de cellers vam decidir marxar de la DO Cava i entrar o formar aquesta associació, aquest grup de Corpinat, on, insisteixo, l'exigència és sobretot en termes de qualitat i sobretot de zona d'origen.
0: Molt bé.
1: No sé si m'he explicat
0: sí,
1: bé, però...
0: I tant. No, t'has explicat fantàsticament. Lluís, també et volem preguntar, ja per anar acabant, quin és el vi o escumós que més espectacular que hagis tastat mai a la teva vida?
1: Ostres, doncs n'he tastat molts, gràcies. A la meva trajectòria he pogut tastar molts. I mira, d'escumosos... n'hi ha molts, sobretot evidentment a la zona de Xampanya que és els que ho van començar i ho van fer superbé, però no tot el que és Xampanya és bo, igual que no tot el que és Rioja és bo, ni tot el que és Bordeus o Borgonya és bo ni és dolent, és a dir, hi ha de tot a tot arreu, no? A la zona de Xampany, tots aquells escumosos que tenen 10 anys de criança normalment són excel·lents, perquè aquesta llarga criança és la que fa que un escumós sigui excel·lent. En el cas de Catalunya, doncs exactament igual. I dins de la Deo Corpina tens, evidentment, els de Gramona, que me'ls conec de cada dia, les Enoteques, el Sallavalla, el Tres Lustres, però el Turó de Mota de Recaredo, de Josep Coca i Sabater, el Josep Coca, el Llopar, l'Original, que també té molt bona projecció com a escumós i de llarga durada. Uh-huh. Vull dir, tenim realment molts escumosos i vins de qualitat, perquè pensa que només a Catalunya tenim 11 denominacions d'origen de vi, que fa que puguis trobar grans vins no només a la zona de Priorat, que a vegades s'emporta una mica més la fama, sinó a Montsant, a la zona de Bages, a Penedès, a la zona de Costers del Segre o cap a l'Empordà. Vull dir, tenim moltes zones amb grandíssims vins i jo animo a la gent que realment els pugui anar coneixent i anar tastant a través de la quantitat de vinoteques que tenim en aquest país, que ens ajuden molt.
0: Doncs sí. Lluís Prats, director comercial de Gramona, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, Gemma. Una abraçada ben forta.
0: Seguim a l'Ona Maresma. 4 infants saharauis passaran els mesos de juliol i agost a Malgrat i Santa Susanna gràcies al programa d'acollida Vacances Sant Pau, impulsat a Malgrat per l'associació solidària Malgrat amb el Sàhara. En parlem del projecte amb el seu president Josep Gelpí.
2: Bé, aquest estiu diversos infants saharauis tornaran a passar els mesos més calorosos lluny dels camps de refugiats gràcies al programa Vacances en Pau, una iniciativa solidària que permet acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu en diferents famílies d'aquí del territori. A Malgrat, el projecte el porta l'associació solidària Malgrat amb el Sàhara i avui volem conèixer millor aquesta iniciativa, saber com funciona el programa d'acollida i quines famílies, saber si encara es necessiten famílies o si no quins requisits es demanen perquè aquestes famílies puguin optar i participar a aquest programa, no? En parlem amb el president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, en Josep Gelpí. Josep, encantat que estiguis aquí amb nosaltres.
3: Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
2: Bé, en primer lloc, explica'ns exactament què és el programa Vacances en Pau i com funciona.
3: Bé, el programa Vacances en Pau es neix el 1987 aproximadament, que varen venir davant de la necessitat dels nens i nenes refugiats en el Sàhara Occidental, del Sàhara Occidental a Algèria, al sud-oest, i per crear aquesta necessitat que tenien aquests infants, per veure com funcionaria. Venien col·lectivament, estaven en llocs tots junts, però a partir d'aquí es van anar desenvolupant i millorant pel fet de que pogués sortir el màxim nombre d'infants des d'allà. Uh-huh. Aleshores, al principi venien molt poquets, però això es va anar desenvolupant a nivell de Catalunya, de tot el territori i alguns altres països d'Europa, sobretot del sud, en què aquests infants podien gaudir d'una climatologia, bàsicament, una climatologia totalment diferent d'allà on estan durant l'estiu, que l'estiu es arriba a 50 graus a l'ombra. Uh-huh. Aleshores, es va crear aquest treball que és de formigueta, però que es comença a partir del gener, a final d'any ja es comença a treballar i veure les necessitats i els que podran sortir, fins a arribar a les dates que estem ara, que ja gairebé estem tancant les llistes dels que dels infants que podran sortir dels campaments aquest estiu.
2: Val, aclarem que l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara és de les pioneres en aquest projecte?
3: Bé, aquí Malgrat, de fet, l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, primer hi va haver-hi la plataforma Malgrat amb el Sàhara, perquè ens va venir aquesta informació arrel d'una entitat de Girona, ens va arribar aquí, que era quan hi havia el tema de Bòsnia, i en aquells moments hi havia Malgrat Solidari. A partir d'aquí es va començar, la informació ens va arribar, es van començar a buscar famílies, llavors es va crear la plataforma, però a mesura que vam anar passant els anys, com que teníem més necessitats i econòmiques i tot, doncs era recórrer a l'administració local. Per tant, llavors el 2004 va ser quan ens vam crear. Però això ja va començar el 1996 aquí a Malgrat. És a dir, des de, per la costa, des de Girona fins a Malgrat, i de Malgrat em sembla que després també hi havia Badalona. Amb tots aquests anys ha anat augmentant el nombre de pobles, per la costa i a l'interior és igual, perquè poguessin venir el màxim d'infants.
2: Val, i vosaltres quins pobles cobriu, a part de Malgrat? Cobriu altres pobles
3: bé,
2: de la comarca?
3: Bé, nosaltres sí, ens van creure la que podríem portar a terme 7 pobles d'aquí al voltant. Agafem per la costa des de Tordera fins a Sant Pol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Hi havia hagut els seus temps àlgics i havíem arribat a tenir 17-18 infants en tota aquesta zona, que era un nombre important. I ara, doncs, bé, des de la pandèmia això va davallar molt perquè la gent es va refredar, és a dir, em refereixo a les famílies voluntàries d'acollida, i intentem tornar a anar fent aquest treball de formigueta per augmentar el màxim possible el nombre de famílies voluntàries d'acollida.
2: Val, aquest any quants nens saharauis, nens i nenes, vindran aquí a, bueno, vindran a Malgrat i a la resta de pobles que sí. Porteu vosaltres?
3: Aquesta davallada també és a nivell de tot l'estat espanyol, que és on majoritàriament venen més infants, eh? Aquesta davallada, doncs, ha sigut importantíssima per tot arreu, i parlant concretament des de Catalunya, doncs de just abans de la pandèmia potser estàvem a l'entorn d'uns 600 infants i ara estem a l'entorn de 200, que ara no sabem els nombres d'aquest any, el número d'aquest any, però uns 250, als voltants de 250.
2: Val, és a dir, que encara no podem concretar els d'aquí Malgrat, els nanos que vindran aquí Malgrat?
3: Sí, els d'aquí Malgrat, si jo parlo al nivell general de Catalunya.
2: Val, i aquí Malgrat?
3: D'aquí Malgrat, si res no capgira, de moment estem amb 4 infants.
2: 4 infants.
3: En la zona d'aquí Malgrat.
2: Val, 4 infants que estaran en 4 famílies, entenc?
3: Sí, no, hi ha una família que en té 2, perquè per combinacions que hi van haver, són de Santa Susana aquesta família, i llavors dues famílies d'aquí Malgrat que en tindran un cada un.
2: Val, a part de Malgrat, Tordera, Sant Pol, sabem dades?
3: No, aquest any Sant Pol, Santa Susana i Malgrat, de moment són on hi ha tan sols dues famílies voluntàries d'acollida. Sí que hi ha hagut algú que s'ha demanat informació de Pineda o de Tordera, però no ha acabat de Palafolls també, però no ha acabat de quallar. Què passa? És que molta gent, doncs, com que són 2 mesos l'estada que estan aquests infants aquí, juliol i agost, que és quan hi ha més necessitat d'anar als campaments, que ells tampoc van a escola, molta gent té programades unes vacances, que si tenen un mes o tenen 3 setmanes, etc. Totes aquestes coses que els refreda una mica el fet d'apuntar-se en aquest projecte.
2: Clar, i bueno, a part de que t'has d'adaptar una miqueta, no? Doncs això, no? A tenir un nen o una nena aquí un estat d'un cert temps, també entenc que has de complir amb uns requisits, pot ser?
3: Sí, evidentment. A veure, nosaltres un dels bàsics, dels requisits bàsics és que tinguis temps per dedicar a aquest infant, en què pot ser que aquesta família sigui una família que tingui fills, que no tingui fills, que sigui monoparental, és igual. El fet no serà millor ni pitjor. És la qüestió que hi puguis dedicar temps. I que hi ha les necessitats bàsiques de cop pel fet que els atraiem dels campaments, que són doncs aquesta alimentació equilibrada, aquestes visites mèdiques, visites odontològiques, oftalmològiques, perquè tot això ho reben allà i pateixen molt. I això és un dels requisits importants. Llavors n'hi ha algun altre que quan estan els infants aquí i que demanem a la família que pugui participar també, quan hi ha alguna concentració, que a vegades normalment es fa, o alguna concentració o manifestació a Barcelona, Llavors, si hi ha algun ajuntament que puguem fer la benvinguda, també es viatja, llavors ja no estan obligats, però qui vulgui pugui anar al Parlament, que els hi fan una rebuda en aquests infants a nivell de Catalunya. Bé, són aquestes coses bàsiques, però ja dic, primordialment és de que es tingui temps igual que dedicaries a un dels teus fills, i aquestes necessitats bàsiques com és la revisió mèdica i el
2: l'alimentació,
3: que de, per descomptar l'alimentació, tot i que ells no mengen porc, ho dic ja i aprofito perquè no mengen halufo, però que l'alimentació equilibrada aquí la tenen, i els hi veus un canvi físicament des dels primers dies d'aquests dos mesos cap al final, doncs que ha canviat, perquè allà la necessitat és molta.
2: Clar, clar, s'entén, també ara que ho explica s'entén també perquè és cada cop més complicat, no?, amb l'enduriment de la vida, la gent que té els seus camps, també que les coses estan més cares, és més difícil, no?, comprometre's, agafar, acollir a un nen o una nena de manera temporal, ni que sigui a aquests mesos d'estiu, però bé, què representa? Perquè m'ha agradat això últim que has dit, no?, l'evolució del nen, no?, quan arriba aquí...
3: Sí, físicament, físicament, a veure, aquí com venen els infants, n'hi ha que, com els d'aquí, que són de vida, és a dir, que els agrada menjar molt, i n'hi ha que no els agrada menjar tant. Llavors, la qüestió és que serà una alimentació equilibrada, i en allà que gairebé sempre mengen el mateix, ara, per exemple, avui és la festa del xai, Eid Mubarak, a tots els musulmans. Doncs allà faran la gran festa i menjaran un xai entre no sé quants membres de les famílies, i que s'ho reparteixen entre els veïns i tot. Carn no és que en mengin gaire, mengen carn de camell i cuiden algunes cabres, llavors això, però és unes coses molt puntuals, perquè bàsicament doncs, els ajuts que reben, que s'han retallat moltíssim des de l'ACNUR i, la PAM, i amb aquests ajuts internacionals, llavors hi ha les possibles caravanes que es puguin realitzar des d'aquí i que s'envien davant de les necessitats que tenen els campaments.
2: I quina és la seva experiència? O sigui, quan acaben aquest temps, no? O sigui, de tot el que viuen allà i el que viuen aquí, és a dir, què és el que s'emporten? Perquè entenc que, clar, això ho heu viscut altres anys, els nens aquests repeteixen, tornen a venir, què passa?
3: Sí, a veure, el projecte és de 8 a 12 anys. El que passa que durant aquesta reducció de quantitat de famílies voluntàries d'acollida, aquests nens mirem de que es repeteixin, potser no repetiran els 4 anys, potser en repetiran 3, però que hi hagi un seguiment, perquè ara hauran de venir aviat els del 2016, que puguin participar al màxim nombre i que puguin gaudir d'aquests mesos. El fet de que venen aquí, hi ha d'haver-hi també que si poden participar amb casals o és igual, o amb els coneguts d'aquí, aquest intercanvi cultural d'una zona amb l'altra, i ells això s'ho emporten molt contents, no? De fet, a vegades n'hi ha que diuen ara tots tenen mòbil per facilitat, vull dir que hi ha aquest contacte que es realitza d'aquí amb les famílies dels campaments, les famílies biològiques amb les voluntàries tenen un cert contacte periòdic o així, i van parlant, a part de quan hi ha els infants aquí, que sempre estan un cop o dos a la setmana parlen amb la família, no? Això els nanos llavors ho expliquen, no? Que si el mar, que no els agrada gaire, n'hi ha pocs que els agradi el mar, però la piscina sobretot, el tema de gelats, a veure, tota aquesta sèrie de coses que allà estan tan mancades, doncs llavors ho plasmen a la família de la manera que ho han viscut ells. Jo recordo abans que els primers anys se'ls hi feia moltes fotografies i es feia un àlbum i se'ls hi donava, i llavors allà ells ho tenien com un tresor. Ara, evidentment, no tenen el telèfon d'aquí, però com que hi ha els mitjans per poder enviar les fotografies a les famílies d'allà, doncs bé, és un altre sistema perquè vegin des d'allà què és el que hi ha aquí.
2: Déu-n'hi-do aquest projecte de Vacances en Pau. Avui ho hem parlat amb en Josep Gelpí, president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara. Josep, des d'aquí, Malgrat, tornem a convidar de cara a un futur perquè ens expliqueu futures activitats des de l'associació i perquè mantinguem el contacte, i res, desitjar-li molt bona tarda, que vagi molt bé.
3: Nosaltres agraïm la vostra col·laboració per poder donar ressò d'aquest projecte i a veure si de cares a l'any vinent podem aconseguir que puguin venir més infants i que puguin passar els estius tant, aquí els passem molt calorosos, però allà en els campaments de refugiats encara més. És donar-los un cop de mà i que en treguin el màxim profit possible.
2: Perfecte, vagi molt bé, gràcies.
3: Gràcies.
0: Dos quarts de cinc de la tarda, moment de repassar la pregunta del dia. Martí, què estàvem preguntant a l'Ona Maresma?
4: Doncs, Gemma, recordem la pregunta del dia i era com reaccionaríeu si anéssiu pel carrer i us trobéssiu un os. Les opcions eren ficar-se a córrer, ficar-se a cridar, espantar-lo o tirar-li una foto. I de moment he de dir que crec que els nostres oients s'estan decidint per les opcions més sensates, ja que un 50% de la gent ens diu que es ficaria a córrer i l'altre 50% que es ficaria a cridar. És a dir que, bueno, podeu seguir votant i a veure si es decanta la balança.
0: Molt bé, doncs al final del programa, els últims 10 minuts, farem, doncs, conversarem sobre aquesta qüestió. Per tant, ara de moment només ens fixem en com van els resultats a les xarxes. Que recordem, la pregunta del dia és com reaccionaríeu si us trobéssiu un os pel carrer, no? Si correríeu, el cridaríeu, o bé, també fins i tot hi ha l'opció de fer-li una foto, Martí? Aquesta opció potser algú la posa.
4: Exacte, a molt veure, bé. Clar, ens hem de ficar sí. La situació. Ja, bon no, no. Donar, eh? Sí.
0: Marxem, fins ara.
4: Vale, fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: I l'episodi d'avui de la secció de llibres Llegim amb la Mar Arenaza va per tots i totes els amants de la música. Avui conversem sobre els llibres La història del rock en còmic i Yo siendo yo, dos lectures que ens permeten apropar-nos al món de la música des d'una perspectiva doncs ben diferent. A Sergi, endavant.
1: Doncs sí, nou episodi de llibres, nova setmana, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal, com estàs?
2: Bé, avui, motivada.
1: Sí, no, avui sobretot, perquè avui parlem d'un tema que a mi especialment m'encanta. Feia temps que no en parlàvem, sí. De música, amb dos llibres. Quins
2: sí.
1: Llibres?
2: Val, un que és crític i, no sé, m'ha agradat i m'ha donat molt que pensar, que es diu, el títol és Yo siendo yo.
1: Vale.
2: Val? Subtítol, El teatro de l'autenticitat i les estrelles del pop.
1: Uh-huh.
2: Val? D'un autor que és periodista i també molt relacionat amb el món de la música, que es diu Hans Laguna, val? Que és basc.
1: Quan he vist la portada he llegit Hans Landa.
2: Sí, de... saps quins nervis, no?
1: Sí, no? De lluny. Tots sabem qui és Hans
2: sí,
1: Landa.
2: Sí, fa por, vale. No m'agrada.
1: Malditos bastardos.
2: Poso una miqueta nerviosa. Però és l'únic autor que li han donat un Òscar per ser el nazi més nazi del món i
1: exacte.
2: Per ser, no? Exacte, tot sí, el contrari, sí, l'antiracista sí. Més antiracista del
1: exacte,
2: món amb
1: sí,
2: Django.
1: Sí, és curiós.
2: Vull dir que és... cal molt bé aquest home, però sí. No Hans Landa.
1: Tornem al llibre, bé, si doncs anem de temes, Mar.
2: Vinga. Sí, val, doncs... pues, està molt bé, perquè aquest llibre parla doncs, de tota aquesta aparent espontaneïtat, autenticitat de les grans superestrelles del pop, val? Que representa que és això, no? Que ells són així,
1: mm-hmm.
2: Que ells són així tal com ens mostren, no? En les lletres dels seus discos o en els seus vídeos o en la seva roba que porten i de més. I aquí, bueno, aquí ho va desgranant tot una miqueta, no? Sobre aquest tema doncs, de els artistes, la publicitat encoberta, no? Que sempre comporten amb ells, no? I aquesta pàtina que sempre s'està venent doncs d'autenticitat i d'aquests molt genuí, quan a l'hora de la veritat no és així, no? Ets un producte més i és aquest concepte d'autenticitat del que ara s'està veient, eh? I que és, bueno, una manera més de vendre un tipus de música i un tipus d'artista.
1: Pensa que ens podem tirar els lleons,
2: Però jo aquí no entro, i el llibre tampoc no entra, que si és bona música, mala música.
1: Vull
2: dir, no és un llibre de crítica musical, sinó que és més un llibre doncs de com la publicitat, no? Tota aquesta mena d'hipercapitalisme consumista que ens envolta, pues, també està amb el tema... Ja sé que estic fent un resum com hiperbèstia, del llibre. I com està doncs, amb tots aquests tantats no fent-te creure doncs, que sí, que el Bad Bunny, ell és així, de
1: ja
2: veritat.
1: Ja has tret el tema, eh? Ja m'ho imaginava.
2: I la casita també havia de sortir.
1: La casita i tot el preu de les entrades també havia de sortir.
2: Clar, no? Però això és com superinteressant, perquè el tema de la casita i de sí. Que hi hagi tota aquesta gent famosa allà dintre també és pues, aquesta pàtina, doncs, mira aquesta gent com s'enrotlla, que bé que entren dins aquest món, no? Com, i no, tot és el mateix, no? Però
1: parlem
2: ens ho creiem.
1: Parlem de música pop, perquè el pop, la música pop ve de la paraula popular, al final. Llavors, tota la música pop a partir dels 2000, 2005, 2010, tota aquesta música que almenys jo escoltava una mica de petit, doncs se li deia música popular per això simplement, no?
2: Sí, llavors, la música de les radiofórmules, no?
1: Exacte, sí, de l'MTV, per exemple, de tot això.
2: Exacte, no? D'aquesta gran...
1: Exacte.
2: I de tots els diners que es mouen aquí, no? O també tot el tema dels Grammy, vull dir que els Grammys no és que tu i jo votem, ni els crítics musicals, no? Es voten entre ells, no?
1: Exacte.
2: Tot el tema de les discogràfiques, les propostes que ells mateixos es fan i tal, no?
1: Uh-huh.
2: És simplement, però no és un llibre de crítica

0: crítica musical, ni el que nosaltres estem fent és crítica musical, sinó que és simplement adonar-te de com funcionen les coses, no? Per poder tu també prendre les teves decisions on,
1: i tant,
0: o posar-hi un valor més o menys en, en el que escoltes, no? Posar-ho tot una miqueta al seu puesto. A vegades ens deixem aquí portar i no, no és tant. Però és un llibre que fa pensar i que realment, no sé, jo el recomano. Per sapigueu una miqueta, també parla de tot el món aquest del K-pop, no? Aquesta fascinació tremenda, no? I que clar, que aquí hi ha com moltes corrents i molts temes subterranis.
1: La magnificació d'aquestes bandes, de les boy bands,
0: clar,
1: no?
0: Exacte. Clar, clar, vull dir que és... No, no sé, a mi m'ha semblat molt interessant, no? Harry Styles, no? Vull dir
1: que... Bé. Que ve d'una boy band, de fet, ve de One Direction.
0: Sí,
1: que...
0: Però a mi, veus, a mi m'agrada...
1: De fet, tot comença en una banda, entre cometes, no?
0: Sí.
1: Justin Timberlake va començar en una banda, també.
0: També tens raó.
1: NSYNC.
0: Ostres, estàs molt al dia,
1: home, i tant. Robin Williams.
0: No, és veritat. Ja no... Bueno, sí, perquè aquest és ja més la meva època. Sí.
1: Robin Williams també, a Take That.
0: Sí.
1: I llavors va acabar cantant sol.
0: Sí.
1: O sigui que tot comença amb més gent, amb més gent, sí, exacte.
0: La Beyoncé, també.
1: També, sí, sí.
0: Bjork, també.
1: Destiny's Child,
0: Sugar
1: Cubes i Destiny's Child amb la Beyoncé. Carai, ens t'estaríem aquí parlant. De fet, ara que parlem de diferents bandes i artistes, què tal si passem al meravellós llibre còmic?
0: Sí, és genial. Sí, és rock and roll, la història del rock and còmic.
1: Home,
0: genial.
1: Espectacular.
0: La veritat és que jo el coneixia molt superficialment i ha estat gràcies a tu que vas dir hem de parlar d'aquest llibre.
1: És còmic i música, al final.
0: Sí, la veritat és que m'ha fascinat.
1: Cada artista està dibuixat per un il·lustrador diferent, cosa que li dona un punt més de valor, no? O sigui, i a més és cronològic, és a dir, que és la història del rock, comences amb l'Elvis Presley i acabes doncs amb les bandes d'ara.
0: Sí, no? Mira, exactament, amb LC Down Sound System.
1: Clar, sí.
0: Amb The Libertines, sí, Arcafire, sí, està molt bé, la veritat és que molt bé, molt bona tria. Sí, Johnny Cash...
1: I tant,
0: m'encanta aquest
1: tant.
0: Home.
1: De fet, hem
0: bueno,
1: triat...
0: on sigui que sigui.
1: Exacte. Hem triat abans tres cançons, no? per ja que parlem de llibre musical, doncs tres cançons de forma cronològica per mostrar una mica el que era l'abans, a l'inici, al mig, i llavors una mica el més modern, arribant als 90, no?
0: Sí.
1: Què tal si anem per l'inici, per exemple?
0: Va.
1: Arribem-nos fins a Little Richard un moment,
0: va,
1: no?
0: Va, sí. Bam, bam!

0: Qui no ha escoltat mai aquesta, mai aquesta cançó, sí, de Little Richard? Sí, sí, sí, sí. A més, és molt curiós, perquè, bueno, com segurament ho estàs veient, no? Explica la història,
1: sí,
0: te posa les cançons que recomanen.
1: Una playlist essencial.
0: Exacte, que tu pots entrar i escoltar-les. I llavors, si passes pàgina, doncs hi ha còmic, cosa que és superinteressant, no?
1: Sí.
0: I tant, i tant, sí, sí. I a més, parla de Perdir a Lucille, que qui ho sàpiga, Lucille era com li deia la seva guitarra.
1: Guitarra, sí,
0: és molt curiós. Sí, sí, també ho feia B.B. King,
1: sí,
0: que li deia amb un nom.
1: Doncs jo trobo que és genial perquè cada, o sigui, cada artista té un il·lustrador particular,
0: i
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I cada il·lustrador ho fa a la seva manera, el que ell entén. Llavors li dona com... Aquest llibre realment és molt autèntic, no? Perquè aquesta combinació perfecta, no?, entre música, un bon escrit biogràfic dels artistes, no?, perquè són molt curts i ho has de fer-ho molt bé perquè s'entengui. I llavors també la il·lustració, que és com molt personal.
0: No, i, està,
1: i ho disfrutes
0: molt. No sé si es veu a molts còmics, això.
1: No.
0: Bueno, mira,
1: bueno,
0: passem...
1: jo no és el meu... No és la meva especialitat, els còmics, però bueno, jo no conec tants que siguin així.
0: Doncs,
1: tant.
0: Si et sembla, passem a un altre...
1: Sí.
0: Anem més endavant, anem cap a Led Zeppelin, si et sembla. Vinga, va, som-hi.
1: Miqueta.

0: No sé si vols dir el que m'acabes de dir ara mentre escolto la música. Quina diferència escoltar
1: bones cançons.
0: Sí. I tant.
1: La
0: veritat
1: és
0: al final,
1: que sí,
0: parlem d'opinions, o sigui...
1: Sí, però aquesta sí que jo crec que està a un altre nivell.
0: Per mi és considerada la millor cançó del rock, perquè té una variació espectacular, sí. Comença lenta...
1: Sí, és llarga. Dona temps a molt.
0: Cosa que per ràdio és complicada, sí. Ja se sap que a partir de 5 minuts sempre és molt complicat.
1: Sí.
0: Però bueno, Led Zeppelin, que a més és un altre dibuix completament diferent.
1: No té res a veure, és caòtic,
0: i només és una pàgina, fixa-t'hi, tres pàgines.
1: Sí.
0: És bastant caòtic, com era, de fet, la banda Led Zeppelin, que moltes portades dels discs, no sé si n'has tingut una a les mans, però
1: bueno,
0: la majoria eren caòtiques.
1: Sí, molt sembla... a l'època, no? Però com sí. molt per damunt de tot, no? És
0: I tant
1: molt
0: que sí.
1: especial.
0: I tant que sí. I acabem amb un teu, de fet, un que m'has dit tu,
1: sí,
0: que m'has dit que t'agraden una mica bastant.
1: Són depres, però m'agraden, o sigui, tinc carinyo.
0: Però vinga, anem cap a quina banda anem?
1: Radiohead.

0: Bé, Radiohead, tu m'has dit que bueno, són tristots, no? O sigui que tenen un punt...
1: Sí, sí. Però a mi m'agrada molt, perquè són cançons complexes, sí. No sé, donen que pensar...
0: Parlem d'OK
1: Computer. Molt currades, molt, molt treballades, molt produïdes. No sé, a mi m'agrada molt. Jo connecto, a més, des del principi, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, ja sé, Creep és molt pesat. Ah, sí, sí, tens raó, sí, sí. És veritat, sí. És veritat.
0: Però bueno, aquest és un dels àlbums que la gent escoltaria sencers, i és un viatge, eh? Com
1: sí,
0: King Crimson, també.
1: Sí, ara saps
0: veus?
1: Que estava
0: mira,
1: mirant
0: mira.
1: Aquí el King Crimson? Sí! No, la veritat és que és un llibre per disfrutar,
0: sí,
1: eh? És que,
0: sí, sí.
1: Clar...
0: I hem fet un petit recorregut, eh? Recordem que la gent, si té aquest llibre, pot fer el recorregut complet.
1: Sí.
0: Jo m'he llegit el llibre escoltant la música de Mentres, que és un viatge escandalós, i
1: sí.
0: M'hi passava poder mitja hora amb cada pàgina. O sigui,
1: sí.
0: Que la gent que tingui l'oportunitat, que agafi
1: sí.
0: aquest llibre, que li agradi la música, sobretot, eh?
1: Sí,
0: que li agradi el rock.
1: Però sí que és molt bon llibre. La
0: I
1: veritat
0: tant.
1: És que, ostres, sí, sí, molt bé. Molt bé, molt bé, perquè ho té tot. A més que està molt ben fet. Enhorabona.
0: Mar, doncs gràcies,
1: ens
0: hem passat molt bé avui, sobretot perquè
1: molt curt.
0: Molt curt, però escolta, això de barrejar arts,
1: sí,
0: en aquest cas avui llibres i música, és genial. Hem escoltat una mica de música també, i a veure la
1: sí.
0: setmana que ve amb què ens sorprens.
1: Què fem? No tinc ni idea.
0: Vinga, Mar, que vagi molt bé.

0: Molt bé, doncs ens acostem al final del programa de l'Ona Maresma d'aquest dimecres 3 de juny del 2026 i avui volem reflexionar al voltant de la pregunta del dia. En Martí Capçada ens preguntava doncs fa una estona a través de les xarxes socials com reaccionaríeu doncs, si us trobéssiu amb un os al davant. I amb la resta de companys de l'Ona Maresma avui volem posar en comú diferents opinions. Companys, aquí tenim per aquí.
1: Hola, què tal?
0: Hola, Sergi.
2: Hola, què tal? Com esteu?
0: Hola, què tal? Com esteu tots?
1: Molt bé.
0: Perfecte. Doncs va, si us sembla bé, us explico algunes cosetes i ara les comentem a tots plegats. Cada cop són més les persones que fan senderisme o escapades a zones de muntanya i on, de fet, hi pot haver presència d'ossos. Però sabríem com reaccionar si ens trobéssim davant d'un animal com aquest? Els experts expliquen que el primer és identificar el tipus d'atac. Si l'os actua de manera defensiva perquè protegeix les cries o el menjar, recomanen no fugir. El que s'ha de fer és estirar-se boca avall, protegir-se el coll amb les mans i fer-se el mort fins que marxi. Sergi Ferrer, tu estaves deies aquesta opció abans pel grup de WhatsApp, per tant, correcte, eh?
1: Sí, sí, ho havia vist a un documental, de fet. També t'he de dir una cosa, que no em vull fer el valent, eh? O sigui, si jo em trobo un os, no crec que faci això, el primer que faria és córrer o el que sigui per fugir d'aquest animal, eh? Però sí que diuen que és cert, sí, sí, t'has de fer el mort o retrocedir lentament, mica en mica, i allunyant-te de l'os, sí, sí.
0: Clar, és que en una situació com aquesta, la part racional, no?, del nostre cervell potser no funciona correctament, no?, allò de dir, va, identifica el tipus d'atac, si està protegint els seus fills o és que té gana, potser no hi pensem.
1: L'adrenalina et deixes portar a vegades.
0: Per contra, ho comentem també, si l'os mostra un comportament depredador, observant la persona de forma persistent o seguint-la, la resposta és completament diferent. En aquest cas, mai, mai, mai s'ha de fer el mort perquè et pot jalar. Si et fas el mort i l'os té gana, et pot menjar. Cal intentar semblar més gran, aixecar els braços, fer soroll, cridar i defensar-se amb tot el que es tingui a l'abast. Per tant, hem d'encarar l'os.
3: Però això hi ha persones que siguem, per exemple, jo en el meu cas soc baixeta, mai a la vida, no sé que sigui una petita cria d'os, mai a la vida podria ser més gran que un os. Em veurà i diré, tu què estàs fent, nena? Vine cap aquí que et menjo.
2: És que el tema, estem parlant aquí, però tot té un origen. Si, que no sabem com reaccionaríem si ens hi trobem, perquè vull dir, per més coneix que vulguis, clar, vull dir, és que cadascú és cadascú, és a dir, no, és allò que em dic, que algú digui no, és que si a mi m'atraquessin faria no sé què, dic no. Si a tu t'atraquen no saps com reaccionaràs, és a dir...
0: Clar, però això és el que recomanen, o sigui, totalment, d'acord amb tu, Dani, que cada persona té una reacció diferent, però això és el que recomanen els experts.
3: Però, per exemple,
2: sí, però...
3: Amb el que
1: ja que ho facis una altra cosa.
3: Amb el que deia Gemma dels experts, d'estar, per exemple, estirat boca avall, esperant que l'os se'n vagi, clar, jo estaria cagada, boca avall, no pots veure res. Potser
2: això,
3: a la que gires
2: una
3: mica al cap per veure si l'os s'ha anat, el tens a dalt a punt d'atacar-te, saps?
0: Per això és tan fonamental identificar el tipus d'atac, no? Si està protegint a la seva família o és que realment és un os afamat.
3: És més fàcil córrer o intentar amagar-se darrere d'algun arbust o algo i vigilar-lo així que no fer aquestes
1: una
3: coses
1: foto.
3: Perquè en aquells moments
0: mira,
3: no
0: estic segura, estic completament convençuda que potser una foto o fins i tot un vídeo i penjar-ho a Insta.
2: Clar, jo per la meva experiència, jo n'he vist una a 10 metres al Prepirineu Aragonès, però clar, estava a 10 metres i no veia ni gràcia ni res, vull dir, me la vaig mirar, ens va mirar i va marxar, m'entens? O estava per allà i no vam... Però clar, també ho podia haver fet segons què. A mi, jo l'experiència que tinc és que no em va fer res ni el veiem a 10 metres, però vull dir que no... Clar. Depèn de com tu dius, és que no sé.
0: Més coses. Els especialistes també insisteixen en la prevenció. Diuen que si es camina per zones boscoses és recomanable parlar o fer soroll per evitar sorprendre l'animal. I si es va d'acampada, guardar el menjar de manera segura perquè les olors no l'atraiguin.
4: És que una cosa, jo no em trec una cosa del cap de lo que has comentat abans, Emma, que és que com pretenen els experts aquests que jo sàpiga si a l'os té gana o no té gana.
0: Home,
4: o sigui que
0: Martí,
4: això que diuen que...
3: Perquè Martí
0: si l'os va amb
3: la davantal, però... porta un davantal allà i uns coberts esperant per menjar-te.
2: Però,
3: si no...
0: però si t'he explicat, Martí, no escoltes. Martí, si a l'os el veus amb les seves cries, està protegint a la seva família, saps?
4: Però que no, això, i no pot tenir gana, tot i que està
0: no, perquè la, la prioritat és defensar els seus nens.
4: Ah, això bueno, clar, això ja li hauríem de preguntar segons això, a qui no.
2: Això s'entén, no? Això s'entén, però clar, vull dir, si tu te'n vas a Panticosa o a qualsevol vall pirinenca i plantes allà la tenda, clar, no penses tu que hauràs de preservar el menjar perquè et vindrà un os, no hi penses, és a dir, hi trobes, és a dir, no, la veritat és que si jo vaig acampar, l'últim que penso és que vindrà un os, la veritat.
0: Home, sí, doncs jo... no sé què dir-te, eh? Jo sí, potser sí que hi pensaria. Ara, després d'aquesta secció, potser ho tindré
2: home,
0: més present.
2: Sí, sí. Però...
0: Sergi, què no vas a dir?
1: No, no, això, que jo primer no vaig d'acampada, precisament poder per això, no només pels ossos, sinó també pels llops o per el que pugui haver-hi per allà, però sí, sí, totalment.
0: Però tu vas molt a la muntanya, dic... pel que tinc entès.
1: Vaig molt per la muntanya, sí, però zona costera, eh? O sigui, no, tampoc Pirineus, no massa, i no m'he trobat amb ossos com en Dani, per sort, però vaja, veig que en Dani va saber reaccionar segons el que ha dit, i també perquè
2: no, és que no em va donar temps a reaccionar, simplement el mira, que maco i tal, i vull dir...
0: Exacte. I si us trobéssiu un porc senglar, què faríeu?
2: A veure, un porc senglar sí que ens el podem trobar. A mi un caçador expert que tinc que tenia al costat de casa em va dir, diu, no, si no els emprenyen no fan res.
1: A mi em va travessar un conduint, eh?
0: Ostres.
1: Us ho dic.
4: Sí, jo conec una noia que li va mossegar la cama o el cul, no sé, en plan, no és res.
1: De la
4: res
1: cama
4: sèrie.
1: Al cul ja em trobo, bueno, eh?
2: Ojo que porten malalties, és a dir, no és un porc.
0: Clar, clar.
4: Ja.
0: Es va convertir en una porca.
2: És més seriós que no. És més seriós de lo que ens pensem, eh?
0: Acudit dolent.
4: Sí, està bé, per acabar el programa.
0: Està bé, no? Un acudit tontorron. Sí. Molt bé, companys, gràcies per ser presents i també per acompanyar-nos en aquestes dues horetes de programa. Nosaltres posarem punt i final al programa d'avui, així que gràcies.
4: A tu.
0: Molt bé, doncs acabem, ja ho dèiem, el programa i ho farem amb música. Adéu, gràcies, fins demà.

0: Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant l'any 2025. El Servei d'Emergències ha fet públiques les dades d'activitat al municipi, on l'assistència sanitària i el trànsit continuen sent els principals motius d'avís. En els primers quatre mesos del 2025, la xifra ja superava les 500 trucades. Palafolls manté una activitat constant pel que fa a l'ús del telèfon d'emergència 112. Segons les dades recollides durant l'any passat, el municipi va registrar un total de 1.757 trucades. D'aquest balanç anual destaca especialment la demanda d'assistència sanitària, que va suposar gairebé la meitat dels avisos, amb un total de 795 trucades. El motiu més freqüent van ser les incidències relacionades amb el trànsit, amb 555 trucades, seguides per temes de seguretat, que van generar 286 avisos. Altres tipologies amb menor incidència que també s'han comptabilitzat han sigut els incendis, el civisme i qüestions meteorològiques. Pel que fa a la distribució per mesos, el 2025 va tenir el seu pic d'activitat a l'estiu, sent l'agost amb més avisos, seguit del juny. En canvi, els mesos de gener i febrer van ser els més tranquils, sense arribar a les 120 trucades mensuals. Pel que fa a l'any actual, aquest 2026, les dades de la primera part de l'any indiquen que la tendència es manté estable. Fins al mes d'abril, Palafolls ha registrat 546 trucades al 112. La radiografia d'aquest inici d'any és similar a la de l'exercici anterior. Per assistència sanitària hi ha hagut 210 trucades, per trànsit 167, per seguretat 106 i per incendis 26. Durant aquests primers 4 mesos del 2026, abril ha estat el que ha registrat més volum de feina pel servei d'emergències, amb 151 trucades, mentre que el febrer va ser el més baix, amb 123. També cal destacar que en aquest període s'han gestionat 12 avisos per meteorologia i 16 per altres incidències.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Tordera aconsegueix desallotjar un bloc de 6 habitatges ocupats del veïnat de Sant Pere. Dilluns al matí es va dur a terme a Tordera el desallotjament d'un immoble amb 6 habitatges ocupats il·legalment situat al carrer Ramon y Cajal, al veïnat de Sant Pere. L'actuació es va executar en compliment d'una resolució judicial i va comptar amb un dispositiu format per la policia local de Tordera i els Mossos. L'operatiu es va desenvolupar sense incidents greus de convivència, tot i que una persona va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública arran de les comprovacions policials efectuades al seu immoble. Tots els residents havien estat notificats prèviament sobre la data límit fixada pel jutjat per abandonar l'edifici. Aquesta intervenció posa fi a un procediment administratiu i judicial que l'Ajuntament ha qualificat de llarg i complex. En total han estat gairebé 3 anys de gestions, reunions i actuacions tècniques per part del consistori per resoldre una situació que afectava la convivència a la zona. El darrer tràmit judicial es va iniciar el passat mes de febrer, després de mesos de treball previ amb la propietat, les empreses subministradores i també diversos estaments de la Generalitat. Des de l'Ajuntament de Tordera s'ha volgut refermar el compromís municipal per lluitar contra les ocupacions que van lligades a activitats delictives, ja que consideren que generen inseguretat i degradació de l'entorn. Tot i això, han aprofitat per lamentar l'excessiva lentitud dels procediments judicials, que sovint s'allarguen mesos o anys, i han reclamat eines legals més àgils per donar resposta a la ciutadania. I seguint amb altres successos, la policia local de Palafolls ha donat suport en un operatiu contra un narcoassalt a Malgrat de Mar. La policia local de Malgrat va frustrar divendres passat a la nit un intent de robatori de droga, conegut com a narcoassalt, en una nau industrial del polígon de Can Patalina. Els fets van requerir el suport d'agents de la policia local de Palafolls i també dels Mossos d'Esquadra per controlar la situació. L'incident va començar al voltant d'un quart d'onze de la nit quan un avís ciutadà va alertar d'un possible robatori en una nau situada prop de la rotonda d'accés des de la carretera B682. En arribar al lloc, les patrulles van sorprendre un grup de persones encaputxades que, fent-se passar per policies, estaven assaltant uns altres individus que descarregaven droga d'un tràiler amb matrícula del Marroc. Dins del vehicle s'hi van trobar 150 quilos de xix que, segons fonts policials, haurien assolit un valor de 300.000 euros al mercat. L'operatiu va viure moments de gran violència quan 6 dels assaltants van aconseguir fugir embestint una furgoneta de la policia local de Malgrat, que els bloquejava la sortida. Davant la gravetat dels fets i el perill pels agents, un dels policies va haver d'efectuar un tret dissuasiu a l'aire. Els fugitius van escapar en una furgoneta blanca i en un altre vehicle. A l'interior de la nau, a banda de la droga, els agents van localitzar un home que afirmava haver estat segrestat per una de les bandes implicades. L'actuació es va tancar amb la detenció de 2 persones que ja han ingressat a presó preventiva per ordre judicial. Mossos d'Esquadra han estat els encarregats de custodiar la substància intervinguda i de finalitzar les diligències de la investigació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: L'Ajuntament obre un nou termini excepcional de preinscripció pel casal d'estiu. Des d'avui mateix i fins al pròxim diumenge, les famílies interessades poden sol·licitar una de les places que han quedat vacants després del primer període de matriculació al casal. Un cop finalitzada la primera fase d'inscripcions i confirmat el pagament de les matrícules, l'Ajuntament ha detectat que han quedat places lliures en tots els torns del casal d'estiu. És per això que s'ha fixat aquest nou termini de preinscripció excepcional per tal que cap infant es quedi sense l'oportunitat de gaudir de les activitats de lleure de l'estiu. Segons les dades facilitades pel Consistori, el volum de places alliberades permet obrir noves sol·licituds, tant pel juliol com per l'agost. Concretament, les vacants disponibles són 38 places la primera quinzena de juliol i 37 la segona quinzena. A l'agost hi ha 13 places la primera quinzena i 17 la segona. De moment ja s'han concedit definitivament un total de 495 places sumant tots els períodes després que les famílies hagin formalitzat el pagament corresponent. Les famílies d'infants que vulguin optar a aquestes places vacants poden fer el seu tràmit a través de dues vies. Es pot fer telemàticament, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, o de forma presencial a les oficines de l'Ajuntament, sempre amb cita prèvia. El termini finalitza el 7 de juny, diumenge. Posteriorment, la llista definitiva de les places d'aquest nou procés s'aprovarà en una pròxima Junta de Govern local. Enguany, al casal d'estiu, recordem que es farà les instal·lacions de Mas Prats. Els preus es mantenen respecte a l'anterior edició, amb un cost de 60 euros per quinzena en torn de matí i 55 pel torn de la tarda, a banda d'una quota addicional per materials. El servei també ofereix opcions de menjador i acollida per facilitar la conciliació familiar.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Martí Victòria qüestiona la gestió d'Esquerra i atribueix els egos del PSC al fracàs del govern alternatiu. Durant una entrevista al programa Assumptes Interns, el regidor no adscrit ha culpat la negativa de Joan Vila a accedir al lideratge com el motiu principal per no haver format un govern alternatiu fa 3 anys. Victòria denuncia l'incompliment dels acords pressupostaris per part d'Esquerra i ha criticat també decisions com la pròrroga del contracte de neteja viària o la creació de càrrecs de confiança. Pel que fa al seu futur polític, ha confessat que es planteja seriosament deixar la política activa de cara a les pròximes eleccions municipals, situant la seva continuïtat en només un 40%. El regidor també ha qüestionat la necessitat en un municipi de 10.000 habitants de disposar d'una figura com, per exemple, la de l'inspector de policia, entre altres.

També hi ha altres qüestions a l'informatiu d'avui i ara mateix les avancem en titulars. L'Ajuntament ha obert un termini extraordinari per cobrir les places vacants del casal d'estiu. Un cop finalitzada la primera fase d'inscripcions, el consistori ha detectat vacants en tots els torns, fet que ha motivat l'obertura d'un nou període excepcional de preinscripció pels mesos de juliol i agost. Concretament, encara queden 38 places disponibles per la quinzena de juliol, així com unes 30 places restants per les diferents quinzenes d'agost. Fins ara ja s'han confirmat definitivament un total de 495 places, però l'objectiu municipal és que cap infant es quedi sense l'oportunitat de gaudir de les activitats de lleure estival. L'assistència sanitària i el trànsit centren les més de 1.700 trucades al 112 fetes des de Palafolls l'any 2025. Les dades del Servei d'Emergència revelen que l'activitat al nostre municipi es manté constant amb un pic d'avisos durant els mesos d'agost i juny, coincidint amb l'època de més afluència de l'estiu. Gairebé la meitat de les trucades de l'últim any van ser per demanar auxili mèdic, seguides d'un 31% d'incidències viàries i un 16% relacionades amb temes de seguretat ciutadana. I avui parlarem també de successos. D'una banda, la policia local de Palafolls ha col·laborat per frustrar un violent narcoassalt amb 150 quilos d'haixix a Malgrat de Mar. Els fets van ocórrer en una nau del polígon de Can Patalina, on els agents de diversos cossos de seguretat van sorprendre un grup d'encaputxats que, fent-se passar per policies, robaven droga d'un tràiler. Durant l'operatiu, els assaltants van embestir una furgoneta de la policia local malgratenca per fugir, obligant un dels agents a efectuar un tret dissuasiu a l'aire per la gravetat de la situació. I a Tordera, l'Ajuntament ha desallotjat un bloc de 6 habitatges ocupats al barri de Sant Pere després de 3 anys de gestions. L'operatiu conjunt entre la policia local i els Mossos d'Esquadra al carrer Ramon i Cajal s'ha tancat amb una detenció per un delicte contra la salut pública. L'actuació posa fi a un procediment administratiu i judicial llarg i complex que ha durat gairebé 3 anys per resoldre una situació que afectava greument la convivència de la zona. Tot i l'èxit de la intervenció, l'Ajuntament de Tordera ha lamentat l'excessiva lentitud del sistema judicial i ha reclamat eines legals més àgils per donar resposta a la ciutadania. Pel que fa al temps, aquesta tarda l'ambient serà assolellat a tota la comarca amb alguns núvols al nord de la serralada litoral. No s'esperen precipitacions, els vents seran entre fluixos i lleugerament moderats. Seran força 2 a 4 de component sud i sud-est. El mar estarà en estat de maró. Les temperatures màximes baixen i oscil·laran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls el cel estarà nuvolat i les temperatures màximes baixen fins als 25 graus i les mínimes fins als 15. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 3 de juny del 2026 i ho fem parlant de l'última entrevista a l'Assumptes Interns a Martí Victòria, qui ha qüestionat la gestió d'Esquerra i ha culpat els egos del PSC del fracàs d'un govern alternatiu fa 3 anys. Durant l'entrevista al programa Assumptes Interns, Martí Victòria ha volgut deixar les coses clares abans d'acabar la legislatura, especialment pel que fa a les negociacions fallides per formar un govern alternatiu a Esquerra Republicana després de les últimes eleccions. Segons Victòria, el pacte entre el PSC i Palafolls Som no va prosperar principalment per la negativa de Joan Vilà a cedir el lideratge. Sobre aquesta qüestió, el regidor ha explicat que el problema intern dels socialistes va ser que no es va donar un pas al costat perquè un company govern

0: però és que no han governat. Home, tu te presentes a una candidatura per governar, que no és la primera vegada. No surti que es posi de regidor, no, que no surti que es posi de regidor. No va caldre, però governes tu.
1: Victòria també s'ha mostrat molt contundent amb l'actual equip de govern d'Esquerra, qui acusa de no complir els acords signats a canvi del suport pressupostari. En aquest sentit, ha denunciat l'incompliment de partides pactades fa més de mig any. Martí Victòria assegura que, tot i no tenir res en contra del partit, la seva dinàmica de treball i la manca de diàleg fa molt difícil qualsevol entesa futura.
0: Que no ens agradava, i per sobre, per això vam marxar, jo vaig marxar i vaig votar en contra dels últims pressupostos, perquè sense complir res amb tot el que portem, resulta que hem de donar suport també als salts pròxims, amb la bona esperança de que el govern d'Esquerra cregui oportú fer-ho. Puc recordar-te que això va ser el mes de desembre, Estem al juny i no s'ha fet res. El més important... No,
2: què era, el més important per
0: el
2: vostè?
0: El més important per nosaltres era la plaça Mestit, les ombres de tot el camp de futbol, perquè allò és un tu vas dir el bastó a dir, el mateix, un descampat.
2: La zona d'ombra només es circunscriu a la zona
0: del bar. Clar, a la zona del bar, una mica perquè fos una mica confortable, i després la renovació o rentat de cara de la pista que hi ha a fora del Palauet, que això, bueno, això estava ja, que estava ja en marxa, com el que diu, però clar, ja fa 2 anys.
1: Pel que fa a la seva continuïtat a la política activa de cara a les pròximes eleccions, el regidor confessa que es troba en un 60% de deixar-ho i un 40% per continuar. Durant l'entrevista, Victòria ha tractat també altres temes destacats, com la gestió dels serveis públics, on ha criticat que l'Ajuntament hagi prorrogat el contracte de la neteja viària en lloc de fer una nova licitació, especialment després de les sospites d'irregularitats amb treballadors duplicats per part de l'empresa. Entre altres, també ha qüestionat la necessitat de convertir l'arquitecte municipal que jubila en un càrrec de confiança i ha posat en dubte que un municipi de 10.000 habitants necessiti la figura d'un inspector de policia. Canviem de qüestió ara i parlem del casal d'estiu, perquè l'Ajuntament ha obert un nou termini excepcional de preinscripció. Un cop finalitzada la primera fase d'inscripcions i confirmat el pagament de matrícules, l'Ajuntament ha detectat que han quedat places lliures en tots els torns del casal d'estiu. És per això que s'ha fixat un nou termini de preinscripció excepcional per tal que cap infant es quedi sense l'oportunitat de gaudir de les activitats de lleure aquest estiu. Segons les dades facilitades pel consistori, el volum de places alliberades permet obrir noves sol·licituds pels mesos de juliol i agost. Concretament, les vacants disponibles són 38 places la primera quinzena de juliol, 37 la segona quinzena, 13 places la primera quinzena d'agost i 17 la segona. De moment ja s'han coincidit definitivament més de 400 places, sumant tots els períodes després que les famílies hagin formalitzat el pagament corresponent. Les persones que vulguin optar a aquestes places vacants poden fer el seu tràmit a través de dues vies. Es pot fer telemàticament, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, o presencialment a les oficines de l'Ajuntament de Palafolls, sempre amb cita prèvia. El termini ha començat avui i finalitza el pròxim 7 de juny, diumenge. Posteriorment, la llista definitiva de places atorgades d'aquest nou procés s'aprovarà en una propera junta de govern local. Enguany, el casal d'estiu es realitzarà, recordem, a les instal·lacions de l'escola Masprats. Els preus es mantenen respecte a l'edició anterior, amb un cost de 60 euros per quinzena en el torn de matí i 55 per al torn de la tarda. El servei també ofereix opcions de menjador i acollida per facilitar la conciliació familiar. I Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant el 2025. El Servei d'Emergències ha fet públiques les dades d'activitat al municipi, on l'assistència sanitària i el trànsit continuen sent els principals motius d'avís. En els primers 4 mesos d'aquest 2026, també la xifra ja està superant les 500 trucades. Palafolls manté una activitat constant pel que fa a l'ús del telèfon d'emergència 112. Segons les dades recollides, durant l'any 2025, el nostre municipi va realitzar un total de 1.757 trucades. D'aquest balanç anual destaca especialment la demanda d'assistència sanitària, que va suposar gairebé la meitat dels avisos, amb un total de 795 trucades. El segon motiu més freqüent van ser les incidències relacionades amb el trànsit, amb 555 trucades, seguides per temes de seguretat, que van generar 286 avisos. Altres tipologies amb menor incidència van ser els incendis, el civisme i les qüestions meteorològiques. Pel que fa a la distribució per mesos, el 2025 va tenir el seu pic d'activitat a l'estiu, sent l'agost el mes amb més avisos, seguit del juny. En canvi, el gener i el febrer van ser els mesos més tranquils, sense arribar a les 120 trucades mensuals. Pel que fa

Aquest any, les dades de la primera part del 2026 indiquen que la tendència es manté estable. Fins al mes d'abril, Palafolls ha registrat 546 trucades al 112. La radiografia d'aquest inici d'any és molt similar a la de l'exercici anterior. Per assistències sanitàries s'han rebut 210 trucades, per trànsit 167, per seguretat 106 i per incendis 26. Durant aquests primers 4 mesos del 2026, l'abril ha estat el mes que ha registrat més volum de feina pel servei d'emergències amb 151 trucades, mentre que el febrer va ser el més baix, amb 123. Cal destacar també que en aquest període s'han gestionat ja 12 avisos per meteorologia i 16 per altres incidències diverses. I ara marxem de Palafolls per anar cap a Malgrat de Mar, on la policia local del nostre municipi va donar suport en un operatiu contra un narcoassalt. La policia local de Malgrat va frustrar divendres passat a la nit un intent de robatori de droga, conegut com a narcoassalt, en una nau industrial del polígon de Can Patalina. Els fets van requerir el suport d'agents de la policia local de Palafolls i també de Mossos d'Esquadra per controlar la situació. L'incident va començar al voltant d'un quart d'onze de la nit quan una ciutadana va alertar d'un possible robatori en una nau situada a prop de la rotonda d'accés des de la carretera. En arribar al lloc, les patrulles van sorprendre un grup de persones encaputxades que, fent-se passar per policies, estaven assaltant uns altres individus que descarregaven droga d'un tràiler amb matrícula del Marroc. Dins del vehicle s'hi van trobar 150 quilos de xix que, segons fonts policials, haurien assolit un valor de 300.000 euros al mercat. L'operatiu va viure moments de gran violència quan sis dels assaltants van aconseguir fugir embestint una furgoneta de la policia local de Malgrat, que els bloquejava la sortida. Davant la gravetat dels fets i el perill pels agents, un dels policies va haver d'efectuar un tret dissuasiu a l'aire. Els fugitius van escapar en una furgoneta blanca i en un altre vehicle. A l'interior de la nau, a banda de droga, també es va localitzar un home que afirmava haver estat segrestat per una de les bandes implicades. L'actuació es va tancar amb la detenció de dues persones que ja han ingressat a presó preventiva per ordre judicial. Mossos d'Esquadra ha estat els encarregats de custodiar la substància intervinguda i de finalitzar les diligències de la investigació per esclarir tots els detalls d'aquest assalt violent en el municipi veí. I també en successos, a Tordera s'ha aconseguit desallotjar un bloc de 6 habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. Dilluns al matí es va dur a terme a Tordera el desallotjament d'un immoble amb 6 habitatges ocupats il·legalment, situat al carrer Ramon y Cajal, al veïnat de Sant Pere. L'actuació es va executar en compliment d'una resolució judicial i va comptar amb un dispositiu format per la policia local de Tordera i Mossos d'Esquadra. Aquest operatiu es va desenvolupar sense incidents greus de convivència, tot i que una persona va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública arran de les comprovacions policials efectuades dins l'immoble. Tots els residents havien estat notificats prèviament sobre la data límit fixada pel jutjat per abandonar l'edifici. Aquesta intervenció posa fi a un procediment administratiu i judicial que l'Ajuntament de Tordera qualifica de llarg i complex. En total han estat gairebé 3 anys de gestions, reunions i actuacions tècniques per part del consistori per resoldre una situació que afectava la convivència a la zona. El darrer tràmit judicial es va iniciar el passat mes de febrer, després de mesos de treball previ amb la propietat. Les empreses subministradores també hi van participar i diversos estaments de la Generalitat. Des de l'Ajuntament de Tordera han volgut refermar el compromís municipal per lluitar contra les ocupacions que van lligades a activitats delictives, ja que consideren que generen inseguretat i degradació de l'entorn. Tot i això, també han aprofitat per lamentar l'excessiva lentitud dels procediments judicials, que sovint s'allarguen mesos o anys, i ha reclamat eines legals més àgils per donar resposta a la ciutadania.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Can Batlle debatia sobre la transfòbia coincidint amb el mes de l'orgull. Aquell divendres, el local jove de Can Batlle acollia una nova iniciativa impulsada per l'àrea de serveis socials i igualtat de Palafolls. Es tracta d'un teatre-fòrum que va girar sobre el rebuig que patien i que pateixen les persones transgènere, és a dir, aquelles que tenen una identitat de gènere diferent a la que se li va assignar al néixer. La transfòbia es manifesta en molts aspectes, però acostumen a ser creences i actituds negatives cap a aquestes persones, com per exemple pensar que pateixen malalties mentals, així com aversions i prejudici cap a elles. El 2021 jutjaven un home acusat de tocaments a dues nenes a casa seva a Palafolls. Estava vist per sentència el judici contra l'acusat d'abusar sexualment de dues germanes menors d'edat durant diversos anys, tant a casa de l'home, a Maçanet de la Selva, com a Palafolls, on vivien les nenes. Les víctimes situaven els episodis de tocaments a partir del 2010 una i a partir del 2015 l'altra. Uns tocaments que haurien continuat fins al 2018, quan es va posar la denúncia després d'un últim intent al incident al domicili d'aquestes dues germanes. Totes dues eren menors d'edat i tenien entre 9 i 10 anys quan van començar a ocórrer els presumptes fets. Fa 10 anys ja, el 2016, l'Ajuntament volia intentar vendre patrimoni per poder fer nous equipaments. L'equip de govern municipal va presentar en aquell últim ple la seva voluntat de vendre dos equipaments públics per diferents motius i utilitzar els diners o els canvis urbanístics per crear-ne de nous, més pràctics o cèntrics. En aquest sentit, el consistori pretenia vendre l'edifici del CAP, que és propietat de l'Ajuntament. Es tractava d'uns dels primers centres ambulatoris construïts a Catalunya feia en aquell moment més de 30 anys. L'immoble estava cedit a la Corporació de Salut, que no pagava cap lloguer per aquest edifici, i el que el consistori volia era que l'Institut Català de la Salut se'l quedés. De fet, l'alcalde del moment, Valentí Agustí, recordava que la majoria d'ambulatoris, com per exemple el de Malgrat de Mar, són de l'ICS, que s'encarrega del manteniment i les seves millores. En canvi, en el cas palafollenc, el CD de l'Ajuntament era el consistori que havia de suportar les despeses del manteniment.

0: Ara, com sempre, és moment de connectar amb en Jordi Prats-Savalls per conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Pensant ja en el cap de setmana, avui a la proposta cultural us recomanem un concert. Aquest dissabte aterra a l'Auditori de Pineda el grup Mishima. Bona música indie que començarà a 9:15 del vespre al mateix auditori, amb entrades encara disponibles que es poden comprar al web de l'Auditori de Pineda de Mar i, si no, per Entràpolis. Tenen un cost de 20 euros i encara en queden disponibles. A gaudir, doncs, de la bona música.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara connectem amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui hem tingut una matinada i un inici de matí amb alguns ruixats molt febles, molt tímids aquí a la comarca. Dues dècimes de litre han caigut, per exemple, a Tordera, sis dècimes, com a dades més significatives al Montnegre i també a Sant Cebrià de Vallalta, o quatre dècimes a la zona d'Arenys de Mar. Tot plegat ben poca cosa i, de fet, encara està caient alguna goteta, però esperem que les clarianes vagin guanyant protagonisme i que acabem tenint un matí majoritàriament assolellat a tota la comarca. També aquesta tarda ha de predominar el sol, amb vent que aquest matí bufarà bàsicament de xaloc del sud-est, fluix en general, situació marítima dominada pel marejol, i aquesta tarda girarà cap a sud-sud-oest. Un vent que serà lleugerament moderat cap a la costa del Maresme Sud i serà justament aquí on trobarem àrees de maror pel que fa a l'estat del mar. Amb unes temperatures que avui han baixat una mica les mínimes, l'ambient una mica més fresquet en aquestes primeres hores del dia i que també ens ha d'acompanyar aquesta tarda, tot i que evidentment amb més caloreta a les hores centrals de la jornada. De cara a demà esperem un canvi de temps. Al matí migdia dominarà el sol, l'ambient serà agradable, fins i tot les màximes podrien arribar a pujar una mica en relació a les d'avui, però de cara a la tarda ràpidament el cel s'ennuvolarà i cap a mitja tarda vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, començant des de l'interior cap a la costa. Es tracta del pas de la típica línia frontal dins d'una situació bàsicament estiuenca, que el que farà és això, que tinguem algunes precipitacions. No esperem que siguin molt abundants, però podien acumular-se puntualment al voltant dels 10 litres per metre quadrat i amb un descens de temperatura que notarem ja de cara a la recta final de demà i sobretot divendres, especialment pel que fa a les temperatures nocturnes. Ara bé, divendres, malgrat quedaran alguns núvols, en conjunt dominarà el sol i el mateix esperem el cap de setmana. Un cap de setmana amb menys calor que el cap de setmana anterior, però un cap de setmana al cap i a la fi que serà estable, dominat pel sol i amb unes temperatures que cada dia anirien pujant una mica més.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars què és el que ha sigut notícia. Martí Victòria qüestiona la gestió d'Esquerra i ha atribuït als egos del PSC el fracàs del govern alternatiu. Durant una entrevista al programa Assumptes Interns, el regidor no adscrit ha culpat la negativa de Joan Vila a cedir el lideratge com un motiu principal per no haver format un govern alternatiu fa 3 anys. Pel que fa al seu futur polític, ha confessat que es planteja deixar la política activa de cara a les pròximes eleccions municipals. I l'Ajuntament ha obert un termini extraordinari per cobrir les places vacants del casal d'estiu. Aquest termini s'ha obert avui i finalitza diumenge. Les famílies interessades poden fer el tràmit tant de forma telemàtica com presencialment a les oficines de l'Ajuntament amb cita prèvia. L'assistència sanitària i el trànsit han centrat les més de 1.700 trucades al 112 fetes des de Palafolls l'any 2025. Les dades del Servei d'Emergència revelen que l'activitat al nostre municipi es manté constant amb un pic d'avisos durant els mesos d'agost i juny, coincidint amb l'època de més afluència de l'estiu. També hem parlat de successos perquè la policia local de Palafolls ha col·laborat per frustrar un violent narcoassalt amb 150 quilos de xix i una persona segrestada amb el Malgrat de Mar. I Tordera ha aconseguit desallotjar un bloc de 6 habitatges ocupats al barri de Sant Pere després de 3 anys de gestions. Fins aquí l'informatiu d'aquest 3 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Teniu totes aquestes notícies i moltes més a la nostra pàgina web, que és el www.radiopalafolls.cat. També les teniu a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al canal de WhatsApp. Allà trobareu tota la informació d'avui i de les altres jornades. Nosaltres tornem demà. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer. Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
0: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
12: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta, com sempre, és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Esteu preparats, preparades per saber el contingut d'avui? Doncs vinga, som-hi! Avui de convidada, Letícia Sabater.
13: Morre tus WhatsApp, besos.
12: Que es presenta el seu hit de l'estiu, Hoy te dejo yo.
13: Valor para decirte adiós.
12: Clar que sí.
13: Ya no creo a tus amigos.
12: Parlarem del conflicte de Passapalabra amb el periodista i comunicador David Montufo, que ens explicarà què està passant entre Antena 3, Telecinco, Mediaset, A3Media.
13: Déjame en paz, ya no me llames más. Hoy te dejo yo. Me ha roto el corazón.
12: Nosaltres no t'aixem. Nosaltres volem que estiguis amb nosaltres. I també tindrem, com sempre, l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. No us ho perdeu perquè avui us agradarà. Feu-me cas. I per acabar, com sempre, el Toni Rovira amb la seva secció del seu racó en el que hi pot passar de tot i més. Amb convidats, gent de tota mena, no us ho perdeu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? Busqueu-nos. I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, escolta'm, com a vegades diem, se'ns covarà l'arròs i no pot ser. Vinga, preparats, preparades, comencem!
14: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
12: Doncs amb aquesta sintonia tan bonica de Miramar,
15: aquí amb el Joan Bosch,
12: arriba l'Assumpta Vitòria. Quina alegria d'anar aquí, com sempre, tenir-te a l'estudi,
15: aquí, a la ràdio,
12: en vivo i en directo.
15: Escolta, jo volia dir que jo dic, treballava... No és que parli sempre de televisió espanyola.
12: No, clar, clar.
15: No. És que no hi havia més que televisió espanyola.
12: No hi havia més canals. Espanyola. Exacte.
15: I aleshores deien, però bueno, en quin canal? I jo deia, no, és que no hi havia cap més canal.
12: La U.
15: I no ho entenien.
12: Clar.
15: No era ni la U, era la tele.
12: I ja està, era la tele.
15: I no hi más.
12: I punto.
15: I no hi más. I de on vas? Vaig a la tele.
12: I la tele, ja està. Ah,
15: i aleshores no hi havia més que televisió espanyola. Televisió
12: i a la
15: espanyola.
12: Ràdio també anaves, eh?
15: No, a la ràdio.
12: A la ràdio
15: això,
12: part.
15: Ràdio sí que n'hi havia moltes.
12: Molta.
15: Hi havia Ràdio Barcelona, Ràdio Espanya, sí, Ràdio sí. Nacional, no sé què. Però de tele sol havia esta.
12: Ni més ni menys. És un territori.
15: I una vegada em van cridar des de Ràdio Barcelona.
12: Ah, aquí.
15: Que feia un programa del celler de la cançó catalana.
12: Ah,
15: això és una batalleta petita.
12: Explica.
15: Amb el Salvador Escamilla.
12: El Salvador Escamilla.
15: I em van dir que escollís entre Ràdio Barcelona o Televisió Espanyola.
12: Ai, Déu.
15: I aleshores jo vaig escollir Televisió Espanyola,
12: Televisió
15: perquè
12: espanyola.
15: Estava més segura,
12: clar.
15: I era més nou i tot era diferent.
12: Estava
15: ràdio
12: molt
15: ja
12: més emergent,
15: fet molta,
12: clar,
15: aleshores.
12: Sí. I tant.
15: I aleshores, doncs, bueno, van continuar Televisió Espanyola. I als anys 80 van començar una sèrie molt important.
12: Sí.
15: Però molt important.
12: Molt important.
15: Molt important, però no estava feta a Catalunya.
12: Ah, no.
15: Doncs era feta a tot Espanya.
12: Per tot
15: que
12: Espanya.
15: Que es deia...
12: Com es deia...
15: Verano Azul.
12: Vinga, doncs
15: era
12: escoltem...
15: Era preciós.
12: Posem la sintonia i parlem de Verano Azul.

0: quins records, quina sintonia aquesta sèrie d'Antonio Mercero.
1: Diu, la sèrie explicava les aventures d'un grup de nois i noies durant l'estiu en un poble de la costa. Els personatges més coneguts eren Chanquete, Pancho, Bea i Tito. El Tito encara està allà amb el
0: allà,
1: amb un vaixell.
0: Que fa visites i tot,
1: sí?
0: Allà a Nerja.
1: I li fan visites i li pregunten coses.
0: Escolta, un dia me l'hem de portar al programa.
1: Seria molt important.
0: Que ens expliqui anècdotes.
1: Sí, sí, i el recordo molt la gent i ell està igual, com quan era un nen petitó.
0: I va ser tot un èxit a tota Espanya i encara avui és recordada i,
1: sí,
0: la,
1: sí, sí, sí.
0: I la tornen a posar.
1: La tornen a posar i si la volen veure van buscant per les cadenes i la trobaran.
0: O a RTV Play.
1: Exacte. Home,
0: allà està tot.
1: Clar, està tot. Tot, tot, tot.
0: Tot i més.
1: I el Cat 2.
0: El Cat 2.
1: No ho oblidem.
0: El 2 Cat.
1: El 2 Cat,
0: Cat,
1: això,
0: que
1: sí.
0: També el veiem nosaltres. Des d'aquí una salutació a la gent de Sant Cugat.
1: Són maquíssims, bon, meus amics
0: molt
1: de tota
0: gent,
1: la vida.
0: De tota la vida. Assumpte que tu saps que t'aprecien molt.
1: Jo també els aprecio molt. És com una cosa
0: exacte,
1: sèria. No
0: exacte,
1: puc dir-ho més.
0: Amor, amor.
1: Després hi ha una altra cosa que també es va fer.
0: Un altre concurs, potser.
1: Als anys 80.
0: Sí.
1: Que va ser El Precio Justo.
0: El Precio
1: Justo. Que ara fa el Sobera una mica,
0: ara
1: més o menys.
0: Ara fa el Sobera,
1: Ah,
0: ha tornat, Ha tornat. Mira, escoltem la sintonia. A mi m'encantava aquesta sintonia. A veure, jo t'he de dir que sóc un friqui de les sintonies de televisió.
1: Són precioses totes,
0: mira,
1: totes.
0: A la nit, a vegades, em poso sintonies per anar a dormir.
1: Quina idea més bona.
0: Clar, em poso sintonies i recordo programes.
1: No te pones meditació per a dormir.
0: Jo no. Jo em poso sintonies. Gran Hermano, Operación Triunfo, de tot, em poso
1: clar.
0: Tot. I una sintonia que a mi m'agrada molt és El Precio Justo. A veure,
1: home,
0: explica de què anava aquest concurs.
1: Que assumpte. Deia, a jugar,
0: a jugar.
1: Joaquim Prat. Sí, sí, sí.
0: Te recordes aquest concurs presentat per el Joaquim Prat, on els concursants havien d'endevinar el preu.
1: I també va fer
0: productes.
1: Un milió per al mejor a Joaquim Prat.
0: Ni més ni
1: que
0: menys.
1: Que també era de diners, tot era qüestió de diners.
0: Ai, sí. Doncs, escolta, ara fa
1: Precio
0: el Sobera...
1: Precio Justo, la maleta amb els diners.
0: Tornat, l'han tornat a renovar.
1: També,
0: perquè el Sobera
1: també.
0: Ho fa molt bé,
1: Home.
0: O no?
1: El Sobera és el Sobera.
0: El Sobera és el Sobera.
1: Hombre, por favor.
0: Sí o no?
1: Sí, sí,
0: amb el
1: sí.
0: Programa també de cites, aquell que fan.
1: Oi, a mi m'encanta.
0: És molt divertit.
1: Tant tant. Sí, sí,
0: és divertit,
1: sí, sí.
0: També.
1: Sí, perquè cada qual té el teu... El seu rotllo.
0: El First Dates.
1: Sí.
0: Sí,
1: sí.
0: Que escolta'm, que hi ha de tot allà, eh?
1: I bueno, queda una cosa que també m'agradaria dir.
0: Home, bé, digues
1: seriosa, Assumpta. No tant.
0: Sí? Més seriosa?
1: Que era Informe Semanal.
0: Informe Semanal,
1: que tothom
0: Assumpta.
1: Ho posava perquè era molt important a Televisió Espanyola.
0: Mira, escoltem la sintonia.

0: Quins records.
1: Que va ajudar a moltes persones a entendre l'actualitat durant una etapa molt important de la història d'Espanya, especialment després de la transició democràtica.
0: Tu vas viure.
1: Aniria molt bé,
0: no,
1: molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, i tant.
0: Te'n recordes?
1: I tant, si ho vam viure.
0: Per
1: Mare
0: tant,
1: de Déu.
0: Jo crec que podem dir que els anys 80 van ser una etapa d'or per Televisió Espanyola.
1: Van fer uns programes molt bons, va ser un despertar, va ser una cosa preciosa, i a més, tothom tenia una gran il·lusió perquè tot eren descobriments.
0: Exacte.
1: Descobriments, no hi havia res fet, i es anava fent pasito a pasito.
0: Dia a dia.
1: Coses precioses.
0: I tant.
1: Precioses.
0: I tant, i tant, i tant.
1: El Joaquim Maria Pujal... Hi havia tanta gent.
0: El Jordi Hurtado,
1: el Jordi
0: que va començar
1: Hurtado.
0: Ben jove.
1: El Jordi,
0: el Jordi
1: Hurtado,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Un dia
1: sí.
0: També el portarem. I
1: també,
0: i també el nostre bon
1: l'Olga
0: amic.
1: L'Olga Viza, la Milà, el,
0: exacte.
1: Mare de
0: Déu. Quants presentadors han passat? El Joan Pera, Assumpta,
1: el Joan Pera,
0: que feia aquells,
1: sí, sí.
0: Aquells
1: feia
0: teatres.
1: Feia el Sallo Caparrós amb el
0: Capri.
1: Sí, sí.
0: Ai, mare meva, que ens posem nostàlgics, però ens agrada recordar-ho.
1: No barregem tant que la gent es farà un lío.
0: No, no. Doncs escolta'm, Assumpta, avui hem parlat una mica de grans programes dels 80.
1: Sempre parlem d'un programa i després van sortint.
0: Exacte,
1: sortint,
0: van sortint com bolets.
1: I sortint com bolets,
0: escolta'm.
1: Sí, sí, sí.
0: Com sempre, un plaer tenir-te aquí al programa. Marxem amb la sintonia d'Informe Semanal.
1: Sí, sí, que va ajudar a entendre l'actualitat.
0: Apa, seguim.

0: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
1: Doncs arriba el moment de parlar d'actualitat televisiva i concretament parlem de la polèmica amb Passapalabra. Sí, sí, senyores i senyors, hi ha una polèmica important entre les dues cadenes implicades, entre Antena 3 i Telecinco. I tenim amb nosaltres un especialista. Ell és David Montufo, periodista i crític televisiu, que amb ell doncs, hem parlat de moltíssimes coses i que ha treballat a molts programes de televisió. I anem a saber i a treure l'entrellat de tot això. David, endavant, explica'ns.
2: Hola, Joan. Hola a tots els oients de La Caixa Tonta. Bueno, vinc a parlar del tema de la setmana.
1: Mare meva.
2: I, de fet, jo crec que un dels més revolucionaris dels últims anys a la televisió, que és el tema Passapalabra. És molt fort el que està passant, no? Realment, totes aquestes últimes informacions que estan sortint, tot ve de l'any 2009, quan Passapalabra estava a Telecinco i va començar aquesta guerra en la qual Telecinco tenia els drets de Passapalabra per emetre'ls, però hi havia aquesta disputa, no?, de que realment creia que ITV no tenia els drets del Rosco, llavors va deixar de pagar els drets de Passapalabra en aquell moment, seguint emetent el programa mentre judicialment s'arreglava tot aquest tema. Què ha passat? Que, clar, quan va haver-hi la sentència que deia que el tema del Rosco, o sigui, que els drets del Rosco pertanyien a una empresa holandesa, no Telecinco, va deixar d'emetre Passapalabra d'un dia per un altre, per això Sálvame el van allargar, i Antena 3 va aprofitar per agafar Passapalabra per emetre'l ell. Què ha passat? Que ha estat emetent Passapalabra pagant els drets d'ITV d'una empresa, una productora britànica, i ha estat emetent el programa mentre també paral·lelament es resolvia judicialment el tema d'aquesta empresa holandesa que reclamava que els drets justament de la prova del Rosco eren seus. Llavors, què ha passat? Que mentre tot això s'estava fent, Passapalabra, o sigui, s'ha seguit emetent a Antena 3. Què passa ara? Que el Tribunal Suprem ha dit, escolteu, els drets del Rosco, de la prova del Rosco, pertanyen a l'empresa holandesa. Per tant, Antena 3, si vol emetre el Rosco al programa Passapalabra, ha de pagar els drets del Rosco a l'empresa holandesa, a part de tenir els drets, no?, que està pagant a l'empresa britànica. Què passa ara? Que, clar, la gent dirà, és molt fàcil ara que Antena 3 parli amb l'empresa holandesa, arribin a un acord i, per tant, es pugui seguir emetent el Rosco a Passapalabra. Què ha passat? Que en aquests últims mesos, segons algunes informacions que diuen, Telecinco hauria arribat a un acord amb l'empresa holandesa. Per tant, ara Telecinco tindria els drets del Rosco i Antena 3 té els drets de Passapalabra. Per tant, podria emetre Passapalabra però sense el Rosco. I ara Telecinco pot crear un format o alguna cosa amb el Rosco perquè té els drets. Però què ha passat? Que ara també una altra resolució judicial ha dit que Telecinco ha de pagar, crec que són 73 milions d'euros per haver estat emetent durant tots els anys que va estar emetent Passapalabra a Telecinco sense els drets de l'emissió, no? Llavors, bueno, hi ha un jaleo aquí muntat que aviam com acaba això. Una abraçada forta.
1: Gràcies, David. Déu-n'hi-do, quin lío que hi ha muntat amb el tema de Passapalabra. En seguirem la pista en properes edicions. Seguim amb el programa.
0: Cada setmana una veu, cada setmana una entrevista. Oh!

0: que li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, la missa de Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa, doncs hi han coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, bueno, molt, molt, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Uh-huh. Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohouse. L'afrohouse té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohouse què significa?
2: Afrohouse és música electrònica però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la Terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la Terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó també recordi d'on ve.
1: Gaia significa Terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la Terra. Llavors aquest cant és cap a Gaia.
1: I de on et ve tu aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment, d'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte del que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà: ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
2: La gran Shakira, sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar, perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, sí. I bueno, i què més ets ja?
2: Sí, sí, sí, com tu, Toni.
1: Compositora, i sí. Què més?
2: Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, la he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que, 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res. Que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs vés a preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu el seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala. Bueno, pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure, què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no calla, no calla, la xarro, què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no calla, no calla, la xarro, què xerres? De què xerres?
3: ¿Qué dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar una
3: caja. Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud nada.
1: Una caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes. Ah, però hi ha el David. Hola, David. Hola. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslong.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta... molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient.
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35. I alguns de 45, però alguns de 45 estan amb dones.
1: Però a tu t'agrada la gent jove o la gent gran?
4: La gent jove.
1: Però tu quants anys tens?
4: Vaig a fer 30 el 6 de juliol.
1: I t'agraden de quina edat?
4: Entre 30 i 45.
1: I no t'has enamorat mai un dia amb tants homes que coneixes?
4: Escolta, Toni, jo mai m'he enamorat. Jo faig amb els homes un polvet i s'acabó. Si t'he visto, no m'acuerdo.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: El canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, perquè bona, ja volen... La xarxa, televisions locals.
1: No, però no, les xarxes, com van les xarxes? Tu portes les xarxes.
5: Molt bé, estem a tope. Estem amb el projecte Huellas, compartint, ajudant aquí a Íñigo Tina. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo, quina caixa, és una caixa ben grossa. Això és
1: l'important és que posin monedes. Perquè
5: molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls al becari que em preparin la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Bueno, qui és?
1: Una burbuja Freixenet.
6: Sos el tapón codornido, el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, pero qué mariquita que va.
6: Pero qué haces, Tony, qué haces, qué es una charcha. Me estaba vuelvo loco. Una charcha no es esa que se pone a cuatro patas en una casa, una charcha.
1: Pero vas todo dorado.
6: De burbuja Freixenet, Tony.
1: Pero es muy gay este look,
6: Este gay quiero decir, este look es muy gay, Tony, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco, pluma, pluma, gay, ¿o cuál es otro de tus estilos?
6: Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
6: La canción fa, agente, deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro, a ver.
6: Porque una locura voy a cometer, voy a meter a la charo en esa caja y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, la...
1: ¡Pluma!

0: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen, de demà? Qui ve demà?
1: L'Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
1: La Vega, sí. la Vega,
0: tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé, no sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No, no.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat penat.
1: Això no pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Clar, tu pots seguir somiant. Joder. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
0: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
2: Sí, l'he preparat.
0: De qui?
2: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
2: Ah, ostres.
0: Ja no m'heu preparat el noi que ve.
1: Pues
0: si tinc comandat a tu, l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
3: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
3: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu. Pluma, gai, pluma, pluma, pluma, gai.
4: Mòrica fiel. Marica tu.
5: El racó de Toni Rovira.
4: Marica jaja.
5: Marica quién. 1, 2, 3 i... Jo ja sé que mi... La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Que no veus que vaig i vinc
6: d'allà. Hola, sóc el Lluís Sánchez i envio una salutació al programa La Caixa Tonta de la xarxa. No deixeu d'escoltar les meves cançons. Petonàs.
3: No ho deixen de fer perquè el Lluís acaba de treure nou single, No sé què he fet malament. Exconcursant d'Eufòria i que sempre ens atén molt amablement. No sé què he fet malament. Gràcies a Letícia Sabater, que l'hem tingut avui. Gràcies al David Montufo, que ens ha parlat de la polèmica de Passapalabra. Gràcies a l'Assumpta Vitòria, que ens ha portat la història de la tele. I al Toni Rovira, que ens acaba el programa, com sempre, amb aquest broche d'oro, amb aquest racó del Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Us deixem amb el Lluís. I aquest temasso, No sé què he fet malament. Gràcies per escoltar-nos, com sempre. Gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. A reveure. Adéu-siau.

Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Martí Victòria qüestiona la gestió d'Esquerra i atribueix els egos del PSC al fracàs del govern alternatiu. Durant una entrevista al programa Assumptes Interns, el regidor no adscrit ha culpat la negativa de Joan Vila a accedir al lideratge com el motiu principal per no haver format un govern alternatiu fa 3 anys. Victòria ha denunciat l'incompliment dels acords pressupostaris per part d'Esquerra i ha criticat també decisions com la pròrroga del contracte de neteja viària o la creació de càrrecs de confiança. Pel que fa al seu futur polític, ha confessat que es planteja seriosament deixar la política activa de cara a les pròximes eleccions municipals, situant la seva continuïtat en només un 40%. El regidor també ha qüestionat la necessitat en un municipi de 10.000 habitants de disposar d'una figura com, per exemple, la de l'inspector de policia, entre altres.

0: També hi ha altres qüestions a l'informatiu d'avui i ara mateix les avancem en titulars. L'Ajuntament ha obert un termini extraordinari per cobrir les places vacants del casal d'estiu. Un cop finalitzada la primera fase d'inscripcions, el consistori ha detectat vacants en tots els torns, fet que motiva l'obertura d'un nou període excepcional de preinscripció pels mesos de juliol i agost. Concretament, encara queden 38 places disponibles per la quinzena de juliol, així com unes 30 places restants per les diferents quinzenes d'agost. Fins ara ja s'han confirmat definitivament un total de 495 places, però l'objectiu municipal és que cap infant es quedi sense l'oportunitat de gaudir de les activitats de lleure estival. L'assistència sanitària i el trànsit centren les més de 1.700 trucades al 112 fetes des de Palafolls l'any 2025. Les dades del Servei d'Emergència revelen que l'activitat al nostre municipi es manté constant amb un pic d'avisos durant els mesos d'agost i juny, coincidint amb l'època de més afluència de l'estiu. Gairebé la meitat de les trucades de l'últim any van ser per demanar auxili mèdic, seguides d'un 31% d'incidències viàries i un 16% relacionades amb temes de seguretat ciutadana. I avui parlarem també de successos. D'una banda, la policia local de Palafolls ha col·laborat per frustrar un violent narcoassalt amb 150 quilos de xix a Malgrat de Mar. Els fets van ocórrer en una nau del polígon de Can Patalina, on els agents de diversos cossos de seguretat van sorprendre un grup d'encaputxats que, fent-se passar per policies, robaven droga d'un tràiler. Durant l'operatiu, els assaltants van embestir una furgoneta de la policia local malgratenca per fugir, obligant un dels agents a efectuar un tret dissuasiu a l'aire per la gravetat de la situació. I a Tordera, l'Ajuntament ha desallotjat un bloc de 6 habitatges ocupats al barri de Sant Pere després de 3 anys de gestions. L'operatiu conjunt entre la policia local i els Mossos d'Esquadra al carrer Ramon i Cajal s'ha tancat amb una detenció per un delicte contra la salut pública. L'actuació posa fi a un procediment administratiu i judicial llarg i complex que ha durat gairebé 3 anys per resoldre una situació que afectava greument la convivència de la zona. Tot i l'èxit de la intervenció, l'Ajuntament de Tordera ha lamentat l'excessiva lentitud del sistema judicial i ha reclamat eines legals més àgils per donar resposta a la ciutadania. Pel que fa al temps, aquesta tarda l'ambient serà assolellat a tota la comarca amb alguns núvols al nord de la serralada litoral. No s'esperen precipitacions, els vents seran entre fluixos i lleugerament moderats. Seran força 2 a 4 de component sud i sud-est. El mar estarà en estat de maró. Les temperatures màximes baixen i oscil·laran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls el cel estarà nuvolat i les temperatures màximes baixen fins als 25 graus i les mínimes fins als 15. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 3 de juny del 2026 i ho fem parlant de l'última entrevista a l'Assumptes Interns a Martí Victòria, qui ha qüestionat la gestió d'Esquerra i ha culpat els egos del PSC del fracàs d'un govern alternatiu fa 3 anys. Durant l'entrevista al programa Assumptes Interns, Martí Victòria ha volgut deixar les coses clares abans d'acabar la legislatura, especialment pel que fa a les negociacions fallides per formar un govern alternatiu a Esquerra Republicana després de les últimes eleccions. Segons Victòria, el pacte entre el PSC i Palafolls no va prosperar principalment per la negativa de Joan Vilà a cedir el lideratge. Sobre aquesta qüestió, el regidor ha explicat que el problema intern dels socialistes va ser que no es va donar un pas al costat perquè un company governés. Palafolls deia que Vilà podia ser regidor, però no alcalde. Victòria ha atribuït aquest cas a una qüestió d'egos.
1: I sí que és veritat que Mònica va demanar, però no el cap, sinó altre, va ser d'altra forma. O sigui, que es va plantejar, ho dic perquè mira, com ja me'n vaig,
2: sí, sí.
1: Ja me'n vaig. Aquest problema va ser que Joan Vila volia ser alcalde, i al teu costat no. Al costat deia no, regidor.
2: Al teu costat vol dir, senyora Armada, li deia perfecte, correcte. Però vostè no serà alcalde, sinó regidor.
1: Correcte.
2: I qui havia de ser llavors alcalde?
1: Loli. Així de clar. Podem donar
2: i vostès estaven d'acord?
1: Doncs ja has vist que no. Aquí tothom ha dit mitges veritats. Doncs és que han hagut problemes interns nostres. També d'altre partit, també col·laborat, però també han tingut molts interns nostres. Pues el més gran és que no han donat un pas al costat per deixar un company governar.
2: Però això no és un problema, o sí?
1: Home, el problema és que no han governat. Home, tu te presentes a una candidatura per governar, que no és la primera vegada. No surti que es posi de regidor, no, que no surti que es posi de regidor. No l'alcalde, però governes tu.
0: Victòria també s'ha mostrat molt contundent amb l'actual equip de govern d'Esquerra, que acusen de no complir els acords signats a canvi del suport pressupostari. En aquest sentit, ha denunciat l'incompliment de partides pactades fa més de mig any. Martí Victòria assegura que, tot i no tenir res en contra del partit, la seva dinàmica de treball i la manca de diàleg fa molt difícil qualsevol entesa futura.
1: Que no ens agradava, i per sobre, per això vam marxar, jo vaig marxar i vaig votar en contra dels últims pressupostos, perquè sense complir res amb tot el que portem, resulta que hem de donar suport també als pròxims amb la bona esperança de que el govern d'Esquerra cregui oportú fer-ho. Puc recordar-te que això va ser el mes de desembre, estem al juny i no s'ha fet res. El més important... No,
2: què era, què era el més important per vostè?
1: El més important per nosaltres era la plaça Mestit, les ombres de tot el camp de futbol, perquè allò és un... Ja tu vas tornar a dir el mateix, un descamp.
2: La zona d'ombra només es circunscriu,
1: sí,
2: a la zona
1: clar,
2: del bar.
1: Clar, a la zona del bar, una mica perquè fos una mica confortable, i després la renovació o rentat de cara de la pista que hi ha a fora del Palauet. Que això, bueno, això estava ja, que estava ja en marxa, com el que diu, però clar, ja fa 2 anys.
0: Pel que fa a la seva continuïtat a la política activa de cara a les pròximes eleccions, el regidor confessa que es troba en un 60% de deixar-ho i un 40% per continuar. Durant l'entrevista, Victòria ha tractat també altres temes destacats, com la gestió dels serveis públics, on ha criticat que l'Ajuntament hagi prorrogat el contracte de la neteja viària en lloc de fer una nova licitació, especialment després de les sospites d'irregularitats amb treballadors duplicats per part de l'empresa. Entre altres, també ha qüestionat la necessitat de convertir l'arquitecte municipal que jubila en un càrrec de confiança i ha posat en dubte que un municipi de 10.000 habitants necessiti la figura d'un inspector de policia. Canviem de qüestió ara i parlem del casal d'estiu, perquè l'Ajuntament ha obert un nou termini excepcional de preinscripció. Un cop finalitzada la primera fase d'inscripcions i confirmat el pagament de matrícules, l'Ajuntament ha detectat que han quedat places lliures en tots els torns del casal d'estiu. És per això que s'ha fixat un nou termini de preinscripció excepcional per tal que cap infant es quedi sense l'oportunitat de gaudir de les activitats de lleure aquest estiu. Segons les dades facilitades pel consistori, el volum de places alliberades permet obrir noves sol·licituds pels mesos de juliol i agost. Concretament, les vacants disponibles són 38 places la primera quinzena de juliol, 37 la segona quinzena, 13 places la primera quinzena d'agost i 17 la segona. De moment ja s'han coincidit definitivament més de 400 places, sumant tots els períodes després que les famílies hagin formalitzat el pagament corresponent. Les persones que vulguin optar a aquestes places vacants poden fer el seu tràmit a través de dues vies. Es pot fer telemàticament, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, o presencialment a les oficines de l'Ajuntament de Palafolls, sempre amb cita prèvia. El termini ha començat avui i finalitza el pròxim 7 de juny, diumenge. Posteriorment, la llista definitiva de places atorgades d'aquest nou procés s'aprovarà en una propera Junta de Govern local. Enguany, el casal d'estiu es realitzarà, recordem, a les instal·lacions de l'escola Masprats. Els preus es mantenen respecte a l'edició anterior, amb un cost de 60 euros per quinzena en el torn de matí i 55 per al torn de la tarda. El servei també ofereix opcions de menjador i acollida per facilitar la conciliació familiar. I Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant el 2025. El Servei d'Emergències ha fet públiques les dades d'activitat al municipi, on l'assistència sanitària i el trànsit continuen sent els principals motius d'avís. En els primers 4 mesos d'aquest 2026, també la xifra ja està superant les 500 trucades. Palafolls manté una activitat constant pel que fa a l'ús del telèfon d'emergència 112. Segons les dades recollides, durant l'any 2025, el nostre municipi va realitzar un total de 1.757 trucades. D'aquest balanç anual destaca especialment la demanda d'assistència sanitària, que va suposar gairebé la meitat dels avisos, amb un total de 795 trucades. El segon motiu més freqüent van ser les incidències relacionades amb el trànsit, amb 555 trucades, seguides per temes de seguretat, que van generar 286 avisos. Altres tipologies amb menor incidència van ser els incendis, el civisme i les qüestions meteorològiques. Pel que fa a la distribució per mesos, el 2025 va tenir el seu pic d'activitat a l'estiu, sent l'agost el mes amb més avisos, seguit del juny. En canvi, el gener i el febrer van ser els mesos més tranquils, sense arribar a les 120 trucades mensuals. Pel que fa a aquest any, les dades de la primera part del 2026 indiquen que la tendència es manté estable, Fins al mes d'abril, Palafolls ha registrat 546 trucades al 112. La radiografia d'aquest inici d'any és molt similar a la de l'exercici anterior. Per assistències sanitàries s'han rebut 210 trucades, per trànsit 167, per seguretat 106 i per incendis 26. Durant aquests primers 4 mesos del 2026, l'abril ha estat el mes que ha registrat més volum de feina pel servei d'emergències amb 151 trucades, mentre que el febrer va ser el més baix, amb 123. Cal destacar també que en aquest període s'han gestionat ja 12 avisos per meteorologia i 16 per altres incidències diverses. I ara marxem de Palafolls per anar cap a Malgrat de Mar, on la policia local del nostre municipi va donar suport en un operatiu contra un narcoassalt. La policia local de Malgrat va frustrar divendres passat a la nit un intent de robatori de droga, conegut com a narcoassalt, en una nau industrial del polígon de Camp Patalina. Els fets van requerir el suport d'agents de la policia local de Palafolls i també de Mossos d'Esquadra per controlar la situació. L'incident va començar al voltant d'un quart d'onze de la nit, quan una viciutada va alertar d'un possible robatori en una nau situada prop de la rotonda d'accés des de la carretera. En arribar al lloc, les patrulles van sorprendre un grup de persones encaputxades que, fent-se passar per policies, estaven assaltant uns altres individus que descarregaven droga d'un tràiler amb matrícula del Marroc. Dins del vehicle s'hi van trobar 150 quilos de xix que, segons fonts policials, haurien assolit un valor de 300.000 euros al mercat. L'operatiu va viure moments de gran violència quan sis dels assaltants van aconseguir fugir embestint una furgoneta de la policia local de Malgrat, que els bloquejava la sortida. Davant la gravetat dels fets i el perill pels agents, un dels policies va haver d'efectuar un tret dissuasiu a l'aire. Els fugitius van escapar en una furgoneta blanca i en un altre vehicle. A l'interior de la nau, a banda de droga, també es va localitzar un home que afirmava haver estat segrestat per una de les bandes implicades. L'actuació es va tancar amb la detenció de dues persones que ja han ingressat a presó preventiva per ordre judicial. Mossos d'Esquadra ha estat els encarregats de custodiar la substància intervinguda i de finalitzar les diligències de la investigació per esclarir tots els detalls d'aquest assalt violent en el municipi veí. I també en successos, a Tordera s'ha aconseguit desallotjar un bloc de 6 habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. Dilluns al matí es va dur a terme a Tordera el desallotjament d'un immoble amb 6 habitatges ocupats il·legalment, situat al carrer Ramon y Cajal, al veïnat de Sant Pere. L'actuació es va executar en compliment d'una resolució judicial i va comptar amb un dispositiu format per la policia local de Tordera i Mossos d'Esquadra. Aquest operatiu es va desenvolupar sense incidents greus de convivència, tot i que una persona va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública arran de les comprovacions policials efectuades dins l'immoble. Tots els residents havien estat notificats prèviament sobre la data límit fixada pel jutjat per abandonar l'edifici. Aquesta intervenció posa fi a un procediment administratiu i judicial que l'Ajuntament de Tordera qualifica de llarg i complex. En total han estat gairebé 3 anys de gestions, reunions i actuacions tècniques per part del consistori per resoldre una situació que afectava la convivència a la zona. El darrer tràmit judicial es va iniciar el passat mes de febrer, després de mesos de treball previ amb la propietat. Les empreses subministradores també hi van participar i diversos estaments de la Generalitat. Des de l'Ajuntament de Tordera han volgut refermar el compromís municipal per lluitar contra les ocupacions que van lligades a activitats delictives, ja que consideren que generen inseguretat i degradació de l'entorn. Tot i això, també han aprofitat per lamentar l'excessiva lentitud dels procediments judicials, que sovint s'allarguen mesos o anys, i ha reclamat eines legals més àgils per donar resposta a la ciutadania.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Can Batlle debatia sobre la transfòbia coincidint amb el mes de l'orgull. Aquell divendres, el local jove de Can Batlle acollia una nova iniciativa impulsada per l'àrea de serveis socials i igualtat de Palafolls. Es tracta d'un teatre-fòrum que va girar sobre el rebuig que patien i que pateixen les persones transgènere, és a dir, aquelles que tenen una identitat de gènere diferent a la que se li va assignar al néixer. La transfòbia es manifesta en molts aspectes, però acostumen a ser creences i actituds negatives cap a aquestes persones, com per exemple pensar que pateixen malalties mentals, així com aversions i prejudici cap a elles. El 2021 jutjaven un home acusat de tocaments a dues nenes a casa seva a Palafolls. Estava vist per sentència el judici contra l'acusat d'abusar sexualment de dues germanes menors d'edat durant diversos anys, tant a casa de l'home, a Maçanet de la Selva, com a Palafolls, on vivien les nenes. Les víctimes situaven els episodis de tocaments a partir del 2010 una i a partir del 2015 l'altra. Uns tocaments que haurien continuat fins al 2018, quan es va posar la denúncia després d'un últim intent al incident al domicili d'aquestes dues germanes. Totes dues eren menors d'edat i tenien entre 9 i 10 anys quan van començar a ocórrer els presumptes fets. Fa 10 anys ja, el 2016, l'Ajuntament volia intentar vendre patrimoni per poder fer nous equipaments. L'equip de govern municipal va presentar en aquell últim ple la seva voluntat de vendre dos equipaments públics per diferents motius i utilitzar els diners o els canvis urbanístics per crear-ne de nous, més pràctics o cèntrics. En aquest sentit, el consistori pretenia vendre l'edifici del CAP, que és propietat de l'Ajuntament. Es tractava d'uns dels primers centres ambulatoris construïts a Catalunya feia en aquell moment més de 30 anys. L'immoble estava cedit a la Corporació de Salut, que no pagava cap lloguer per aquest edifici, i el que el consistori volia era que l'Institut Català de la Salut se'l quedés. De fet, l'alcalde del moment, Valentí Agustí, recordava que la majoria d'ambulatoris, com per exemple el de Malgrat de Mar, són de l'ICS, que s'encarrega del manteniment i les seves millores. En canvi, en el cas palafollenc, el CD de l'Ajuntament era el consistori que havia de suportar les despeses del manteniment.

0: Ara, com sempre, és moment de connectar amb en Jordi Prats-Savalls per conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Pensant ja en el cap de setmana, avui a la proposta cultural us recomanem un concert. Aquest dissabte aterra a l'Auditori de Pineda el grup Mishima. Bona música indie que començarà a 9:15 del vespre al mateix auditori, amb entrades encara disponibles que es poden comprar al web de l'Auditori de Pineda de Mar i, si no, per Entràpolis. Tenen un cost de 20 euros i encara en queden disponibles. A gaudir, doncs, de la bona música.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara connectem amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui hem tingut una matinada i un inici de matí amb alguns ruixats molt febles, molt tímids aquí a la comarca. Dues dècimes de litre han caigut, per exemple, a Tordera, sis dècimes, com a dades més significatives al Montnegre i també a Sant Cebrià de Vallalta, o quatre dècimes a la zona d'Arenys de Mar. Tot plegat ben poca cosa i, de fet, encara està caient alguna goteta, però esperem que les clarianes doncs vagin guanyant protagonisme i que acabem tenint un matí majoritàriament assolellat a tota la comarca. També aquesta tarda ha de predominar el sol, amb vent que aquest matí bufarà bàsicament de xaloc del sud-est, fluix en general, situació marítima dominada pel marejol, i aquesta tarda girarà cap a sud-sud-oest. Un vent que serà lleugerament moderat cap a la costa del Maresme Sud i serà justament aquí on trobarem àrees de maror pel que fa a l'estat del mar. Amb unes temperatures que avui han baixat una mica les mínimes, l'ambient una mica més fresquet en aquestes primeres hores del dia i que també ens ha d'acompanyar aquesta tarda, tot i que, evidentment, amb més caloret a les hores centrals de la jornada. De cara a demà, esperem un canvi de temps. Al matí, migdia, dominarà el sol, l'ambient serà agradable, fins i tot les màximes podrien arribar a pujar una mica en relació a les d'avui, però de cara a la tarda, ràpidament el cel s'ennuvolarà i cap a mitja tarda vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, començant des de l'interior cap a la costa. Es tracta del pas de la típica línia frontal dins d'una situació bàsicament estiuenca, que el que farà és això, que tinguem algunes precipitacions. No esperem que siguin molt abundants, però podien acumular-se puntualment al voltant dels 10 litres per metre quadrat i amb un descens de temperatura que notarem ja de cara a la recta final de demà i sobretot divendres, especialment pel que fa a les temperatures nocturnes. Ara bé, divendres, malgrat que quedaran alguns núvols, en conjunt dominarà el sol i el mateix esperem el cap de setmana. Un cap de setmana amb menys calor que el cap de setmana anterior, però un cap de setmana al cap i a la fi que serà estable, dominat pel sol i amb unes temperatures que cada dia anirien pujant una mica més.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars què és el que ha sigut notícia. Martí Victòria qüestiona la gestió d'Esquerra i ha atribuït als egos del PSC el fracàs del govern alternatiu. Durant una entrevista al programa Assumptes Interns, el regidor no adscrit ha culpat la negativa de Joan Vila a cedir el lideratge com un motiu principal per no haver format un govern alternatiu fa 3 anys. Pel que fa al seu futur polític, ha confessat que es planteja deixar la política activa de cara a les pròximes eleccions municipals. I l'Ajuntament ha obert un termini extraordinari per cobrir les places vacants del casal d'estiu. Aquest termini s'ha obert avui i finalitza diumenge. Les famílies interessades poden fer el tràmit tant de forma telemàtica com presencialment a les oficines de l'Ajuntament amb cita prèvia. L'assistència sanitària i el trànsit han centrat les més de 1.700 trucades al 112 fetes des de Palafolls l'any 2025. Les dades del Servei d'Emergència revelen que l'activitat al nostre municipi es manté constant amb un pic d'avisos durant els mesos d'agost i juny, coincidint amb l'època de més afluència de l'estiu. També hem parlat de successos perquè la policia local de Palafolls ha col·laborat per frustrar un violent narcoassalt amb 150 quilos de xix i una persona segrestada amb el Malgrat de Mar. I Tordera ha aconseguit desallotjar un bloc de 6 habitatges ocupats al barri de Sant Pere després de 3 anys de gestions. Fins aquí l'informatiu d'aquest 3 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Teniu totes aquestes notícies i moltes més a la nostra pàgina web, que és el www.radiopalafolls.cat. També les teniu a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al canal de WhatsApp. Allà trobareu tota la informació d'avui i de les altres jornades. Nosaltres tornem demà. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Comença el Palafolls en xarxa, el programa cultural de Ràdio Palafolls, destacant al vostre costat totes aquelles activitats que arriben a aquesta redacció, sobretot ja encarats de cara al cap de setmana i en aquesta primera setmana de juny. Avui, molt explicar-vos, fem una miqueta de sumari, perquè parlarem del tardeig infantil Maduixot, que s'organitza aquest cap de setmana al municipi de Malgrat de Mar, des de la mateixa colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima venen a explicar-nos aquesta iniciativa que es farà dissabte a la tarda. A part, avui que també és dimecres, toca obrir la nostra llibreria. Ja tenim, de fet, el llibre de regal penjat a les xarxes socials. Però abans de tot això, què tal si consultem com s'ho estan passant els alumnes de 6è de l'Escola Les Ferreries, que són a l'Estartit de Colònies? Ens ho expliquen ells mateixos, ens han gravat uns talls de veu i ara mateix els escoltem.
3: Bon dia, gent de Palafolls. Jo sóc l'Àlex, de 6è de l'Escola Les Ferreries, i avui us explicarem les nostres colònies el primer dia a l'Estartit, que per cert anem el dia 2, 3, 4 i 5 de juny. Primer, quan va arribar, vam esmorzar una placeta que ens vam trobar, i després vam anar a l'hotel Les Illes i vam repartir les habitacions a l'hotel. Després, quan ja estàvem descansats del viatge i tot, vam decidir donar una volta per al carrer principal del poble abans de dinar, per conèixer una mica més els carrers.
4: Jo sóc la Carlota, de 6è C, i us explicaré l'hora de dinar. És un bufet lliure. Hi ha ple de plats, macarrons, ensalada, molts per escollir. Les taules són de 4 i de 7. Després de dinar, vam anar una estona a les habitacions. Vam preparar les coses per fer la primera activitat.
5: Hola, jo sóc en Biel, de 6è C, i us vull explicar les activitats que vam fer a la tarda després d'allotjar-nos a l'hotel Les Illes. L'activitat que va fer la classe de l'A va ser vela. Ells van anar a Montbalé. L'activitat que va fer la classe del B va ser Robinson. I nosaltres vam fer snorkel. El snorkel consisteix en nedar amb unes ulleres, un tubo per poder respirar i un neoprè. Quan vam arribar amb els monitors ens van explicar algunes coses, alguns peixos i algunes plantes i els noms de les illes medes. Tenien 7. Després ens vam ficar el neoprè, vam anar al port, vam pujar el vaixell i vam anar fins a les illes medes. Després vam saltar l'aigua quan el vaixell es va parar i l'aigua estava bastant freda perquè feia núvol. Jo vaig haver de sortir de l'aigua una mica abans amb alguns companys perquè feia molt de fred i jo no aguanto gaire l'aigua si està freda. Vam veure molts peixos i vam veure Poseidònia, que una curiositat de la Poseidònia és que no és una alga, és una planta.
6: Jo sóc la Virella, de 6è C. Després de tornar a l'hotel, vam anar a dutxar-nos, que ens vam dutxar amb aigua molt calenta perquè teníem molt de fred. Després vam a la sopa, com al migdia, al dinar, podíem agafar el que volguéssim, ja havia de tot. Després de sopar, vam preparar-nos per al bany de lluna i vam anar caminant fins a una platja que estava bastant lluny. Ens vam tirar de cop alguns, però jo me vaig tirar després, perquè feia una mica de fred i m'ho vaig repensar. Hi havia gent jugant a la sorra, jugant amb pales, pilotes de futbol, i hi havia un camp de futbol. Com ha anat la nit? Jo he dormit molt bé i feia molt poc de soroll. I ens estem passant genial.
2: Adéu! Déu-n'hi-do, eh? I encara els hi queda uns dies. Passeu-ho bé, nois. Disfruteu-ho, que això queda per sempre. Nosaltres ja comencem amb la xarxa cultural d'aquest 3 de juny. Som-hi!
7: Xarxa cultural.
2: I comencem repassant les principals activitats culturals a Palafolls i Rodalies. Ahir mateix els teníem entre nosaltres. Destacarem doncs, que aquest diumenge arriba la 8a edició de la Trail Senyor del Castell de Palafolls. Avui, últim dia per fer les vostres inscripcions online. El diumenge, 7 de juny, tot plegat començarà a 8:15 del matí amb recollida de dorsals i bosses dels corredors per després començar amb les tres modalitats d'aquesta Trail Senyor del Castell. A part, recordar també que el dissabte seran en el Teatre de Palafolls, repartint també aquests dorsals per qui vulgui anar-hi amb previsió. Això al nostre municipi, a Palafolls. Si avancem una miqueta més, destacarem també propostes al municipi veí de Malgrat de Mar, que continua amb les activitats en motiu de la Setmana de la Natura. Entre les diferents propostes, per exemple, dissabte hi haurà l'activitat de goteig de paraules, a les 11 del matí i al Molí de la Sal. Una proposta que és una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt a les 11 del matí. I dins aquests actes de la Setmana de la Natura, diumenge també hi haurà taller d'anellament d'ocells. Serà a les 10 del matí, també al Molí de la Sal, a càrrec de Joan Carles Abella, com sempre, amb una inscripció prèvia. Per cert, cada diumenge també destacarem proposta a la Barretina Vermella. A les 12 del migdia, al Vermut amb conferència, aquest diumenge amb Per què els déus van triar el Nil, a Irene Cordón, que és egiptòloga. Seguim parlant d'activitats culturals, deixem Malgrat de Mar i anem ara fins al municipi de Pineda. Demà hi ha Hora del Conte a la Biblioteca Manuel Serra i Moret, l'Esquirol Pinyol, a càrrec de Sara Genovart. Serà 6:15 de la tarda per infants entre 1 a 3 anys. Per poder-hi participar, això sí, fa falta fer una inscripció prèvia. I a Pineda destacarem també programació dins l'auditori. Aquest dissabte, 6 de juny, a 9:15 del vespre, l'actuació de Mishima. Entrades encara disponibles a través d'Entràpolis per un preu de 20 euros. Seguim avançant, anem ara al municipi de Calella, que tot just avui comença amb una nova edició de l'Aplec de la Sardana de Calella. Com a principal novetat, doncs, augmenten els dies. Durarà fins al pròxim 7 de juny. La primera activitat és aquest pòrtic de l'Aplec de la Sardana de Calella, amb la conferència Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats, a càrrec d'Anna Costal Fornells, que és musicòloga i professora de l'Escola Superior de Música de Catalunya. La proposta, doncs, a la Sala Mozart aquest vespre a 6:45. I demà dijous continuen les propostes d'aquest aplec de la sardana al municipi de Calella. Ho faran amb l'Hostal de l'Aplec, una proposta que es farà al cafè de la Sala Mozart demà a 9:00 del vespre amb l'acordionista i cantador Carles Belda, amb les glosadores del grup Glosa Càustica o també Berta Llós i Esther Santos i el tenorista Jordi Molina, a més d'altres músics convidats. Deixem Calella, anem fins al municipi de Tordera. Continuen les activitats en motiu de la Setmana de la Natura, per exemple, destacant que el divendres hi ha la proposta Una ullada al cel nocturn. Es farà des de Mas Panella, una proposta sota inscripció prèvia que començarà a 9:15 del vespre. Però també aquests dies comptarem amb diferents propostes en motiu de la Mirada del Poeta 2026. La protagonista aquest any és Anna Bou Jorba. Demà, per exemple, tindrem xerrada poètica a la biblioteca a partir de les 7 de la tarda, o l'acte central que es farà al Teatre del Municipi el pròxim dissabte a 9:00 del vespre amb invitació gratuïta prèvia. A part, com dèiem, aquest dissabte a Tordera hi ha Tardeig Infantil dels Maduixots, el dissabte a partir de 4:45 de la tarda al Parc de la Sardana amb diferents activitats. Acabem i ho fem destacant les propostes al municipi de Blanes. Per exemple, demà mateix hi ha una nova edició del Blanes Canta al Mar, aquesta cantada de veneres amb els alumnes de quart de primària que començarà a 10:00 del matí al Passeig de Mar. A part, també, el pròxim 5 de juny comencen les festes del barri de Masenlaire, sobretot diferents actuacions musicals fins a acabar la setmana. I el pròxim dia 5 de juny també destacarem la presentació del llibre Mites i llegendes catalanes, les grans històries de la nostra terra, a 7:00 de la tarda al primer casino de Blanes. Entrant directament al cap de setmana, dissabte a 8:15 del vespre, al Passeig de Mar, al Banc dels Músics, hi haurà audició de sardanes amb la copla del Col·legi Santa Maria, recordar també que celebren les catifes de Corpus, o que també tindrem el musical Michael Jackson, el rei del pop. Això serà dissabte a les 6 de la tarda al Teatre de Blanes, a càrrec d'Àmia Blanes. Les entrades a un preu de 10 euros es poden comprar anticipades a través del web www.teatredelacostabravasud.cat. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Obrim la nostra llibreria.

0: És dimecres, dimecres de llibreria, el Palafolls en xarxa. Xavi Sitjà, molt bona tarda, com estàs?
1: Hola, què hi ha?
0: Gràcies per ser amb nosaltres, com sempre, recuperant, doncs, això, la xarxa del nostre municipi, la Biblioteca La Llibreria, on en Xavi, com sempre, ens explica quatre propostes literàries, més una de regal que ja podem aconseguir a través de les xarxes socials. Pas a pas, expliquem primer aquestes quatre propostes. Xavi, què ens portes avui?
1: Doncs mira, quatre propostes ben diferents i ben fresques per aquest estiu, que ja s'acosta. De fet, queden poques setmanes de programa i hem d'anar, doncs, recomanant lectures per tot aquest estiu. Començarem, si et sembla, per El hijo de la pirámide, editada per Ediciones B i de l'Antonio Cabanas. Bé, el títol ja us ho diu tot. Pels amants de la novel·la històrica, gairebé 700 pàgines, que ens traslladen això, a l'antic Egipte, més concretament 2.600 anys abans de Crist, calor sota un sol inclement, la polseguera de la vall egípcia, enmig de la qual s'hi ha de construir la gran piràmide. L'Incaf és un jove picapedrer destinat, doncs, a ser l'arquitecte de Keops. Quan aquest puja al tro que obté el poder, doncs l'Incaf és l'encarregat per acompanyar-nos per aquesta construcció, per tots aquests passadissos, i descobrir-nos, doncs, els secrets, els misteris que s'amagaran i que trobarem dins aquesta gran piràmide que s'ha de construir.
0: Parlem de novel·la històrica, llavors, no, Xavi?
1: Novel·la històrica, fins on sabem del que podem saber sobre la construcció de les piràmides.
0: Per tant, de fet, parteix de fets reals, no?
1: Sí, o sigui, del que se suposa, doncs, que era

0: per consolidar aquesta novel·la que es diu...
1: El hijo de la pirámide.
0: El hijo de la pirámide. Nosaltres aquesta és la primera proposta, però sempre ens en portem quatre. Xavi, la segona, quina
1: doncs
0: seria?
1: Doncs mira, un autor ben conegut que es tracta de l'Albert Espinosa. Nunca estuviste solo, també editada en català, per Grijalbo o per Rosa dels Vents, segons vulgueu llegir-la en un idioma o l'altre. Més de 4 milions d'exemplars venuts d'aquest autor a tot el món a través de les seves novel·les, conegut, doncs, sobretot pel Mont Groc, que va ser aquella primera novel·la on tractava, on parlava de la seva malaltia i que després doncs, va veure reflexada en una sèrie que va ser Polseres Vermelles. Sembla que al final va ser el quart o el cinquè llibre més venut del Sant Jordi, d'enguany, i bé, doncs ho fa amb aquesta història, podríem dir, doncs, amb aquest positivisme, amb aquesta llum que desprenen els seus llibres i on a través de petites històries que ha viscut ens porta, doncs, aquest positivisme, podríem dir, a l'hora d'afrontar, doncs, diverses coses. En tot cas, en aquesta novel·la sí que és veritat que és un relat fictici, amb alguns punts de realitat, com dèiem. Aquí coneixerem, doncs, a un noi que a partir dels seus records d'infantesa, de la seva amistat amb un altre noi i amb la seva mare, amb un doctor que era el que el tractava, sense donar-ne gaire més pistes, i amb alguns tocs, podríem dir, sobrenaturals, trobarem aquesta història que segur que agrada als seus fans i a qualsevol, doncs, que vulgui passar una estoneta aquest estiu. Llegir, és una novel·la ràpida, àgil, amb lletra gran, 300 pàgines, es pot llegir tranquil·lament en un dia de platja, allò que vulguis aprofitar, o de piscina. Doncs, com dèiem, un estil molt característic, de, com dèiem, del nostre autor. Moltes emocions, sentiments exposats a cada pàgina i, sobretot, amb un toc de nostàlgia, com tenen sempre les seves novel·les.
0: Sí que és veritat, i tu mateix ho resumies fa un momentet, que parlar de l'Albert Espinosa és parlar d'èxit, i segurament la seva fórmula és precisament el que tu ens deies. Novel·les ràpides que tenen molt de toc personal, que tenen fins i tot toc nostàlgic, o que podem, quan parlava de la seva malaltia, per exemple, però que sempre li posa el toc d'humor, no? Sempre li posa la positivitat, i això jo crec que és una de les fórmules, o una part de la fórmula de l'èxit de l'Albert Espinosa, perquè tot el que escriu es converteix en èxit, eh?
1: Sí, de fet, com diuen molts metges, és una manera, la manera en què tu encaris, doncs, segons quins problemes, és l'única manera d'intentar sobreviure o d'aconseguir-ho.
0: L'última novel·la, doncs, de l'Albert Espinosa, recordo tant en català com en castellà, que avui també ens recomana en Xavi Sitjà. Busquem-ne una tercera, Xavi.
1: Mira, ens n'anem amb Chantaje, i editada per Espasa. De fet, es tracta de la nova novel·la de Luis García Rey, en vam parlar fa unes setmanes, de l'autor d'Axel i de Lore. Ens arriba just ara aquesta tercera entrega, amb aquest títol tan clar, Chantaje. Com dèiem, aquests dos protagonistes, aquest detectiu, podríem dir, ancorat amb la cultura dels anys 80, amb aquelles ulleres que porta a l'estil de Top Gun i aquelles Nike de Regreso al Futuro.
0: Tot com molt nostàlgic,
1: sí,
0: eh? Molt
1: sí,
0: d'èpoques
1: sí,
0: antigues.
1: I la seva companya, la Carolina, la Lore, doncs bé, les havíem conegut tant a la primera entrega com a la segona, que precisament portaven els títols dels protagonistes, una era Axel i l'altra era Lore. Doncs bé, doncs es tornen a juntar amb un nou cas, en aquest cas han de, bueno, amb un cas que els portarà, podríem dir, entre Madrid i Edimburg, i bé, doncs, de fet, es tracta d'això, no?, d'intentar trobar una noia que ha desaparegut a Madrid i alhora ajudar el seu cap, el comissari Ortiz, que ha hagut d'anar fins a Edimburg per intentar ajudar a la seva germana, que està ficada amb diversos problemes. No us en explicaré gaire més. Sí que hi ha, doncs, aquesta, podríem dir, ens movem entre aquestes dues ciutats, i com sempre, amb aquest toc d'humor, amb aquesta, com deies tu, nostàlgia, amb aquestes referències tan cinèfiles com musicals durant tota la novel·la, amb música dels anys 80, anys 90, i la manera de resoldre, doncs, els casos que tenen aquesta atípica parella de policies.
0: Un llibre que podria portar fins i tot banda sonora, eh? Que sí que precisament
1: sí,
0: recordo que no fa tant, ens parlaves de les dues primeres edicions que portaven precisament el nom dels seus protagonistes. Aquesta és la tercera i, de moment, darrera novel·la?
1: No, jo crec que continuarà, eh? Jo crec que això va per llarg. És, ja t'he dit, Luis García és un periodista esportiu, de fet, conegut radiofònic.
0: Sí.
1: I bé, doncs, va traient aquestes novel·les que ell mateix diu que ho fa perquè són un entreteniment per ell, i que bé, que realment, doncs, estan tinguent el seu públic, el seu èxit, perquè jo crec que és això, no?, que un dels punts forts són aquests dos protagonistes tan diferents, però que alhora congenien tant, i l'un per l'altre acaben resolent casos, doncs, que en principi eren complicats.
0: La força, doncs, en els seus personatges i aquest canvi entre Espanya i Edimburg en

0: En aquest cas, jugaran en aquesta tercera novel·la, tercera proposta, que de fet avui ens porta en Xavi, però també en tenim una quarta.
1: Mira, i acabem amb la que de moment és per mi la més forta de la setmana i una de les últimes lectures potents, que ha estat el llibre d'Álvaro García Hernández, Corazón de Perro, editada per N de Novel·la, un dels segells de l'editorial Planeta. Doncs aquesta sí que és tremenda i bé, doncs si voleu estar ben distrets, a tots els que us agrada el thriller, la novel·la negra potent, doncs aquí trobareu un thriller que jo crec que us enganxarà. Fa 13 anys va desaparèixer l'Helena. L'Helena era una noia que de fet, com dèiem, va ser l'última en desaparèixer d'una sèrie de desaparicions que va haver-hi. La seva última imatge va ser captada per unes càmeres. Es veia com pujava acompanyada d'un home amb un 4x4 blanc. A partir d'aquí, doncs, bé, no se'n va saber res més. Poc després, el presumpte culpable, que era un home que es deia Dalmau, es va suïcidar. I a la gent que l'investigava, que portava aquesta investigació de la Guàrdia Civil, el tinent Verdugo, doncs va acabar molt mal ferit amb una història que no us explicaré ara perquè en el llibre...
0: Forma part del llibre.
1: Exacte. Doncs va acabar en molt mal estat, greument ferit. Aquí es va tancar la investigació amb aquest presumpte suïcidi del principal sospitós. Ara han passat uns anys i unes càmeres tornen a captar la desaparició d'una altra noia pujant al mateix cotxe i acompanyat de la mateixa persona amb la qual va haver-hi aquesta última desaparició. Es torna a engegar tot aquest engranatge, tothom reclama que l'investigui Verdugo, però Verdugo segueix molt mal parat d'aquella investigació, de fet està impedit físicament, i bé, doncs, per acabar-ho de dubar, apareix en escena la filla del suïcida, del presumpte culpable, que ara és periodista i vol que es reobri, doncs, a l'antic cas per demostrar la innocència del seu pare. Una novel·la que, com deia, us enganxarà perquè tots aquests personatges, tant en Verdugo com la filla del suïcida, doncs estan molt ben tractats, són personatges que estan molt ben elaborats, amb una personalitat molt forta, amb un caràcter molt fort, i bé, doncs, amb una història que com deia, bueno, només amb la sinopsis jo crec que més d'un ja té ganes de córrer a la llibreria a trobar aquest Corazón de Perro.
0: Quan me l'explicaves, té tots els punts per ser sèrie de Netflix, d'Amazon Prime o de HBO,
1: Jo crec que el seu autor estaria molt content i molt il·lusionat de que així fos. El que sí que és veritat és que, bueno, és molt visual, és una novel·la molt visual, tu l'estàs veient i ja t'ho imagines tot perfectament, i per visuals, doncs, aquest premi que regalarem ara.
0: Ara et parlaré, però m'ha semblat sentir que amb aquesta quarta opció, Corazón de Perro, si no m'equivoco, em deies que era un thriller duret, per tant, és d'aquells que només podem llegir aquest llibre, no? Que si anem combinant amb altres, pot ser que ens perdem.
1: Sí, o sigui, crec que val més... bueno, de fet,
0: és un llibre que demana atenció, eh?
1: Sí, a més, crec que sigui d'aquests que pots deixar i dir, bueno, ja l'acabaré. No, no, jo crec que el comences i l'acabes.
0: Durant totes aquestes temporades que hem fet la llibreria, jo crec que en Xavi ha aconseguit fer amistat fins i tot amb certs autors. El protagonista del llibre d'avui, el llibre de regal, sens dubte, jo crec que és un dels preferits d'en Xavi. Ara ens ho dirà, perquè regalem un llibre de Miquel Santiago, Xavi.
1: Doncs sí, bé, el que, com tu bé comentaves, amb totes aquestes històries, aquestes entrevistes de Sant Jordi que anem fent, Miquel, doncs, tot i ser un autor molt conegut, sempre ha trobat un moment per poder parlar amb Ràdio Palafolls, per poder-nos apropar les seves noves novel·les. De veritat, és el que diem, que a vegades els autors, no per ser un supervendes, perquè realment ho és, doncs deixa de banda els petits mitjans de comunicació, com podem ser nosaltres, i la veritat és que és una persona encantadora. Segur que més d'un dels nostres oients ha tingut opció de parlar amb ell per Sant Jordi en alguna presentació, i bé, doncs, deixant de banda les seves novel·les, bé, jo crec que és una gran persona i un gran amic, com tu bé deies, de Ràdio Palafolls.
0: I avui regalem La xica del lago, gràcies a Miquel Santiago, gràcies, òbviament, a la seva editorial. Que ens pots dir d'aquest llibre de regal?
1: Doncs mira, la seva última novel·la, de fet, és una escriptora que en una de les seves últimes presentacions veu un amic de la infància que li deixa un sobre i li comunica que li ha de dir una cosa molt important. Poc després d'aquesta presentació de llibres, el seu amic és atropellat mortalment a la sortida de la llibreria i ella ha de tornar al poble per investigar el que va passar, doncs, gairebé, crec que recordar que eren 20-25 anys enrere, quan va desaparèixer una noia, va morir en aquesta riba, en aquest llac, i de fet el seu diari on apuntava tot va desaparèixer. Ara aquest diari ha aparegut i la investigació corre a càrrec d'aquesta aquesta periodista que torna al seu poble.
0: Mm-hmm. 683 pàgines que té aquesta Xica del Lago, el darrer llibre de Miquel Santiago, que com dèiem, en Xavi, doncs avui és el llibre de regal del Palafolls en xarxa i d'aquesta secció de la llibreria. Ja ho saps, deixa'ns un missatge a través dels stories de l'Instagram de Ràdio Palafolls i si no, doncs el WhatsApp dels premis d'aquest programa, el 607 64 65 66. Xavi, la setmana que ve ens hi tornem a posar. Gràcies.
1: I tant, gràcies.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: Ràdio Palafolls
3: 107.7 FM.
4: Seguim amb el Palafolls en xarxa i us volem posar al dia de les activitats dels maduixots, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I és que tot just aquest dissabte, 6 de juny, organitzen a Tordera el tardeig infantil maduixot. Una novetat, jo diria. Ara ens ho explicaran perquè tenim amb nosaltres a la Judit, que és vicepresidenta de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Judit, molt bona tarda, benvinguda.
5: Bona tarda, moltes gràcies.
4: Gràcies per visitar la ràdio i per explicar-nos, com dèiem, aquestes darreres novetats. Ara parlarem, perquè òbviament ja heu començat temporada castellera, tot el mecanisme ja s'ha posat en marxa de cara a aquest estiu, però si ens fixem en un fet molt concret, aquest dissabte teniu cita amb la part infantil, tant de la colla com dels que us vulguin acompanyar, oi?
5: Correcte, vam decidir, així com fem altres activitats més potser enfocades a un públic adult, com podria ser el concurs de rossos, doncs centrar-nos també en la canalla, que al final també és una part molt important dintre del món casteller, i així també ens donem a conèixer i podem entrar en contacte també amb aquest sector.
4: Mm-hmm. Heu organitzat un tardeig.
5: Correcte, un tardeig.
4: Una paraula que últimament està molt de moda, però sí, que jo crec que és la primera vegada que ho lligo amb la part infantil de la població. Situa'ns una miqueta, explica'ns.
5: Bueno, és això, teníem aquesta idea d'intentar fer alguna cosa per la canalla, sobretot aquí a Palafolls, que és el lloc on assagem, el lloc on ens tracten molt bé, i vam dir, va, què podem fer, no? I està molt de moda el vespreig, tardeo, com li vulgueu dir, i al final vam dir, doncs ho enfoquem a la canalla. I bàsicament va sortir aquesta idea, ens vam posar a treballar i aquest dissabte, doncs, allà serem.
4: La proposta la fareu a Tordera, això sí, eh?
5: Correcte.
4: Localitza'ns una miqueta, quin lloc de Tordera, quina plaça.
5: Al Parc de la Sardana.
4: Al Parc de la Sardana. I sereu amb diferents activitats, oi?
5: Correcte. Comencem, bueno, són 3 hores de tardeig, de 4:45 a 9:15, i bàsicament comencem amb un taller casteller perquè la canalla pugui provar les activitats. Uh-huh. Després tindrem un taller de bombolles i finalment un espectacle infantil, i durant tota l'estona podran comptar amb un pintacares. Totes aquestes activitats són gratuïtes.
4: Pensava jo, òbviament amb la part lúdica, amb que la gent que vingui, el públic familiar, pugui acostar-se i pugui gaudir, que activitats com aquestes també us serveixen, Judit, per fer més gran la colla, no? No sé ara mateix en quin moment hi sou, però que segurament amb un taller casteller, per exemple, hi ha molta gent, adults o petits, en aquest cas petits, perquè referim a aquesta proposta, que pugui dir, ostres, jo m'animo i vinc aquí al Forroll a assajar per la pròxima temporada, no?
5: Sí, aquesta és una de les motivacions principals per fer aquest tardeig, també. És veritat que sempre falta gent a la colla, som els que som, però sempre és benvinguda gent nova, llavors per poder créixer, doncs ens va molt bé tenir aquest tipus de visibilitat fent aquestes activitats per les poblacions a les que estem.
4: Mm-hmm. Fa poc que tu has entrat a la Junta, perquè si no recordo fa uns mesos, si no m'equivoco, no? Vau canviar
5: febrer,
4: càrrecs.
5: Correcte.
4: Al febrer. Per tant, entenc, i ho deia a l'inici, això és com una novetat, no? Jo no recordo els maduixots, he organitzat moltes activitats, eh? Mm-hmm. Després també parlarem, per exemple, del Sant Joan al nostre municipi, però aquest tardeig infantil maduixot és la primera vegada que l'organitzeu, i no sé si a priori és una activitat que perdurarà en el temps, que en fareu més, o queda una activitat com solta?
5: A veure, la idea és que si funciona, doncs sempre va bé fer aquest tipus d'activitats pel que he mencionat abans, no? Al final donar-nos visibilitat als municipis, que la gent pugui provar el que és fer castells, que donar-nos a conèixer i que quan vulguin estan convidats al Forroll, així que aquestes activitats, si van bé,
4: molt bé,
5: s'intentaran seguir fent.
4: Clar, digue'm envejós, no? Però ara parlem de Tordera, vosaltres sou una colla que representeu tant l'Alt Maresme com la Selva Marítima, per tant, hi ha molts municipis que diran, escolta, veniu a fer-ho a casa nostra, no? I vosaltres encantats,
5: doncs,
4: com sempre.
5: Exacte, encantats. Tot el que pugui ser representació de la colla, encantats de fer-ho al municipi que ens vulguin. Si no, intentarem nosaltres gestionar-ho també. Mm.
4: Òbviament és una activitat organitzada 100% per vosaltres, eh?
5: Correcte.
4: Tenim aquest taller, tenim els pintacares, tenim taller de bombolles, també d'altres propostes, organitzat 100% per la colla castellera.
5: Així és, sí, tot per nosaltres.
4: Una molt bona proposta, convidar tothom a participar, doncs, i com dèiem abans, heu començat ja temporada. Judit, com pinta aquest estiu per la colla castellera, uns mesos on viviu segurament els moments més àlgids, de castells?
5: Sí, ara ens venen, a part de diades a fora, també totes les nostres diades, no? Perquè, com bé has dit, agafem tot l'Alt Maresme i la Selva Marítima i és on ara el moment de fer aquestes diades a les nostres poblacions amb les festes majors, i l'encarem amb moltes ganes, amb ganes de portar els castells que portem sempre, que intentem portar castells grans, però tot això requereix una pinya, requereix gent, i aquest és el motiu per al qual també fem aquestes activitats, no? Mm-hmm. Per poder portar els castells que la gent vol veure i poder seguir creixent com a colla, totes les poblacions.
4: Mm. A més, abans ho deia, sí que és veritat que sou una entitat que mai teniu un no com a resposta. Mica en mica us hem anat veient créixer, tant en massa social com també amb activitats que heu anat realitzant. Per tant, mica en mica aquest calendari es va omplenant i, com dèiem, aquests mesos de calor són els més àlgids perquè són, bàsicament, hi ha festes majors i se'ls requereix, com sempre, en diades castelleres, però que ja tenim activitats com molt distribuïdes en el calendari i que, d'alguna manera, us agraïm que organitzeu. Per tant, això també requereix d'un treball previ, com dèiem aquí al Forroll, assajant cada setmana, Judit?
5: Correcte, sí, és un cap de setmana que tenim lliure, que no tenim cap diada, doncs aprofitem per ficar alguna activitat i estar sempre actius, no només al Forroll assajant, sinó també com a massa social i...
4: Mm-hmm. Com són les... És a dir, quantes diades teniu ara mateix en marxa? Perquè si mirem el calendari, per exemple, ara no controlo, festes majors, però quines són les més properes? És a dir, els pròxims dies, cap on teniu?
5: Les properes són fora, la que tenim és el... Ara no recordo si el 14 o el 13, de juny a Santa Coloma de Farners,
4: val.
5: El cap de setmana del 28 a Figueres, i el 4 de juliol ja ens toca Blanes. Ja
4: val.
5: Tornem cap aquí a casa.
4: Ja torneu aquí. I els reptes d'aquesta nova temporada, Judit? No sé si us heu marcat, perquè sí que és veritat que amb la nova Junta no n'hem tingut ocasió de parlar. Ara parlem amb tu. Hem d'excusar en Jan, que és el president que no ha pogut venir, però que també igualment ha entrat al càrrec amb tu. Si et pregunto sobre els reptes de futur, què em podries explicar, Judit?
5: Doncs, com he comentat, intentarem tornar als Castells de Set, de Set amb Agulla, si és possible, però tot això és molta ambició i la colla en té moltes ganes de portar aquests castells grans. Llavors nosaltres estem assajant per fer-ho possible i esperem que si sigui i poder portar a les diades de casa aquests castells que la gent tanta il·lusió li fa veure'ls.
4: Abans em parlava sobretot de la pinya, que és aquella part espontània, deixa'm dir-ho així, del públic que us ve ben a veure, no? Vosaltres ja sabeu com estructurar un castell, com seguir el ritme de la música, òbviament, per això treballeu i assageu, però suposo que és important també destacar que tota aquella gent que vingui a veure-us a qualsevol diada castellera, i parlo ja de les que tindreu properament, doncs s'apunti a fer pinya, no? Que també és important no només veure'ns des de lluny, sinó de seguint òbviament les vostres instruccions, que s'acosti i faci pinya.
5: Sí, tothom és benvingut, sobretot com més menjar gent sempre és millor, i després ja, si volen venir a assaig, doncs nosaltres encantats de rebre'ls i d'ensenyar-los i de posar-los a totes les pinyes, a tots els castells i si no, músics, que moltes vegades són els oblidats i músics també fan falta per fer castells.
4: Per tant, estem encara en aquell moment de fer créixer la massa social, eh? En sou uns quants ja, però òbviament mai en són prous, entenc.
5: Mai són prou. Si vols aspirar a fer castells més grans, si vols créixer com a colla, sempre fan falta mans.
4: I ja que parlàvem del tema de Canalla, un apartat important per ells, perquè si no m'equivoco també tenen els seus assajos a part,
5: correcte,
4: no? D'alguna manera també se'ls ensenya, sobretot, el tema amb seguretat i de crear aquests castells, però ja que parlem d'aquest tardeig infantil, quin paper tenen els infants dins una colla castellera o com ho tracteu vosaltres dins els maduixots?
5: Bé, com has dit, ells tenen el seu espai d'assaig una hora abans dels assajos generals, on amb la seva tècnica de canalla se'ls ensenya amb seguretat a fer les seves posicions, com col·locar-se, tot perquè el castell sigui el màxim segur possible per ells, que al final són els que van més amunt. I a part d'això, doncs, durant l'assaig tenen una cangur, fan activitats, també fan colònies, fan excursions, vull dir que no és només fer castells, sinó també és fer pinya fora d'assaig i de diades.
4: Aquesta part social, com
5: correcte,
4: dèiem, i també de divertimento que també teniu els castellers. No vull acabar aquesta entrevista sense fer referència, òbviament, ja que et tinc aquí, i que jo sàpiga, encara no s'ha anunciat, però ja hi esteu treballant, perquè estem pendents ja del Sant Joan al nostre municipi, a Palafolls. Si tiro de tradició i d'anys anteriors, òbviament, rebrem la flama del Canigó, que sí que és veritat que passarà, però des de fa uns anys, els maduixots també organitzeu Revetlla Popular a Palafolls.
5: Sí.
4: Deixa'm fer pregunta directa, Judit, i tu m'expliques el que puguis. Aquest any tornarem a tenir Revetlla de Sant Joan amb els castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima?
5: Estem organitzant la Revetlla de Sant Joan, sí, aquí a Palafolls.
4: Què em pots explicar, ok? Hi teniu, va, vinga. D'alguna manera, com sempre sabem que la part de la plaça de Popi està assegurada, entenc que més o menys anirà pel mateix camí, oi?
5: Sí, jo crec que serà bastant similar l'any passat, que va anar molt bé, tema menú, tema...
4: Per tant, podem sopar a la plaça, com sempre, sempre.
5: Es pot sopar a la plaça, hi haurà barra,
4: i, llavors,
5: i serà molt similar festa al que ha sigut els altres anys.
4: Se us acosta, vaja, jo crec que no et descobreixo res, però aquest estiu se us acosta feina, eh? Perquè entre les activitats que també organitzeu i les diades castelleres, quan acaba normalment una diada, una temporada castellera?
5: Clar, això depèn de cada colla. Nosaltres, com he dit, tenim el volum fort a l'estiu. Hi ha moltes colles que fan les vacances més llargues a l'estiu. Nosaltres, en aquest cas, la temporada l'acabem, si no recordo malament, el 9 de novembre. O...
4: Estava repassant jo ara jornades castelleres de festes majors. Crec que l'última festa major de l'Alt Maresme és Calella, si no m'equivoco, i estem parlant de finals de setembre.
5: Sí, però tenim una després que és Tordera.
4: Val.
5: Ara no recordo si és principis d'octubre o principis de novembre. Vaja, queda una mica lluny.
4: Si més no, octubre, novembre,
5: sí.
4: És quan ja baixa una miqueta,
5: sí,
4: per als maduixons la feina.
5: I sí, sí, sí. És veritat que a l'estiu descansem dues setmanes, que també va bé amb la calor,
4: sí.
5: Però és el moment més dur, així que hem d'estar a tope.
4: Doncs us estarem esperant en aquest tardeig a la plaça de la Sardana de Tordera, que no hem comentat, si no m'equivoco, l'hora a la qual comenceu, Judit, a partir de 4:45 de la tarda.
5: 4:45 fins 9:15, sí, sí.
4: Com dèiem, hem servei de bar també, amb taules i cadires, és a dir, una activitat familiar mentre els petits disfruten, els pares poden fer un beure tranquil·lament.
5: I també, hi haurà berenar per la canalla.
4: Clar que sí. La veritat és que penseu en tot, i sí. Això també és molt agradable. Judit, molts encerts, gràcies per visitar-nos a la ràdio, i com sempre us estarem seguint ben atents. De moment tenim aquesta proposta a Tordera, i ja ens quedem amb la seguretat de que els maduixots organitzen Sant Joan a Palafolls.
5: I tant.
4: Gràcies per visitar-nos, Judit.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
4: I aquí acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà ens hi tornarem a posar amb més activitat cultural. Acaba de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant l'any 2025. El Servei d'Emergències ha fet públiques les dades d'activitat al municipi, on l'assistència sanitària i el trànsit continuen sent els principals motius d'avís. En els primers quatre mesos del 2025, la xifra ja superava les 500 trucades. Palafolls manté una activitat constant pel que fa a l'ús del telèfon d'emergència 112. Segons les dades recollides durant l'any passat, el municipi va registrar un total de 1.757 trucades. D'aquest balanç anual destaca especialment la demanda d'assistència sanitària, que va suposar gairebé la meitat dels avisos, amb un total de 795 trucades. El motiu més freqüent van ser les incidències relacionades amb el trànsit, amb 555 trucades, seguides per temes de seguretat, que van generar 286 avisos. Altres tipologies amb menor incidència que també s'han comptabilitzat han sigut els incendis, el civisme i qüestions meteorològiques. Pel que fa a la distribució per mesos, el 2025 va tenir el seu pic d'activitat a l'estiu, sent l'agost amb més avisos, seguit del juny. En canvi, els mesos de gener i febrer van ser els més tranquils, sense arribar a les 120 trucades mensuals. Pel que fa a l'any actual, aquest 2026, les dades de la primera part de l'any indiquen que la tendència es manté estable. Fins al mes d'abril, Palafolls ha registrat 546 trucades al 112. La radiografia d'aquest inici d'any és similar a la de l'exercici anterior. Per assistència sanitària hi ha hagut 210 trucades, per trànsit 167, per seguretat 106 i per incendis 26. Durant aquests primers 4 mesos del 2026, abril ha estat el que ha registrat més volum de feina pel servei d'emergències, amb 151 trucades, mentre que el febrer va ser el més baix, amb 123. També cal destacar que en aquest període s'han gestionat 12 avisos per meteorologia i 16 per altres incidències.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta, com sempre, és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Esteu preparats, preparades per saber el contingut d'avui? Doncs vinga, som-hi! Oh! De convidada, Letícia Sabater, que es presenta el seu hit de l'estiu, Hoy te dejo yo. Valor para decirte adiós. Clar que sí. Ya no creo tus amigos. Parlarem del conflicte de Passapalabra amb el periodista i comunicador David Montufo, que ens explicarà què està passant entre Antena 3, Telecinco, Mediaset, A3Media. No me llames más. Hoy te dejo yo. Me ha roto el corazón. Nosaltres no t'aixem. Nosaltres volem que estiguis amb nosaltres. I també tindrem, com sempre, l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. No us ho perdeu perquè avui us agradarà. Feu-me cas. I per acabar, com sempre, el Toni Rovira amb la seva secció del seu racó en el que hi pot passar de tot i més. Amb convidats, gent de tota mena, no us ho perdeu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? Busqueu-nos. I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, escolta'm, com a vegades diem, se'ns covarà l'arròs i no pot ser. Vinga, preparats, preparades. Comencem!
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs amb aquesta sintonia tan bonica de Miramar...
4: Aquí amb el Joan Bosch.
2: Arriba l'Assumpta Vitòria. Quina alegria, dona, aquí, com sempre, tenir-te a l'estudi.
4: Aquí, a la ràdio.
2: En vivo i en directo.
4: Escolta, jo volia dir que jo dic, treballava... No és que parli sempre de televisió espanyola.
2: No.
4: És que no hi havia més que televisió espanyola.
2: Exacte.
4: I aleshores deien, però bueno, en quin canal? I jo deia, no, és que no hi havia cap més canal.
2: La U.
4: I no ho entenien.
2: Clar.
4: No era ni la U, era la tele.
2: I ja està, era la tele.
4: I no hi más.
2: I punto.
4: I no hi más. I deia, on vas? Vaig a la tele.
2: I la tele, ja està. Ah,
4: i aleshores no hi havia més que televisió espanyola. Televisió
2: i a la ràdio
4: espanyola.
2: També anaves, eh?
4: No, a la ràdio.
2: A la ràdio a part.
4: Ràdio sí que n'hi havia moltes.
2: Molta.
4: Hi havia Ràdio Barcelona, Ràdio Espanya, sí, Ràdio sí. Nacional, no sé què. Però de tele sol havia esta.
2: Ni més ni menys. És un territori.
4: I una vegada em van cridar
2: sí.
4: des de Ràdio Barcelona
2: ah, aquí.
4: Que feia un programa del celler de la cançó catalana.
2: Ah, mira.
4: Això és una batalleta petita.
2: Explica.
4: Amb el Salvador Escamilla.
2: El Salvador Escamilla.
4: I em van dir que escollís entre Ràdio Barcelona o Televisió Espanyola.
2: Ai, Déu.
4: I aleshores jo vaig escollir Televisió Espanyola
2: Televisió
4: perquè
2: espanyola.
4: Estava més segura.
2: Clar.
4: I era més nou i tot era diferent.
2: Estava
4: ràdio.
2: Ja n'havien
4: fet molta,
2: clar,
4: aleshores.
2: Clar sí. I tant.
4: I aleshores, doncs, bueno, van continuar Televisió Espanyola. Uh-huh. I als anys 80 van començar una sèrie molt important,
2: sí.
4: però molt important.
2: Molt important.
4: Molt important, però no estava feta a Catalunya.
2: Ah, no.
4: Doncs era feta a tot Espanya.
2: Per tot
4: que
2: Espanya.
4: Es deia...
2: Com es deia...
4: Verano Azul.
2: Vinga, doncs
4: era
2: escoltem...
4: Era preciós.
2: Posem la sintonia i parlem de Verano Azul.

0: Quins records, quina sintonia aquesta sèrie d'Antonio Mercero.
1: Diu, la sèrie explicava les aventures d'un grup de nois i noies durant l'estiu en un poble de la costa. Els personatges més coneguts eren Chanquete, Pancho, Bea i Tito. El Tito encara està allà amb el
0: allà,
1: amb un vaixell.
0: Que fa visites i tot,
1: sí?
0: Allà a Nerja.
1: I li fan visites i li pregunten coses.
0: Escolta, un dia me l'hem de portar al programa.
1: Seria molt important.
0: Que ens expliqui anècdotes.
1: Sí, sí, i el recordo molt la gent i ell està igual,
0: sens
1: com
0: dubte.
1: Quan era un nen petitó.
0: I va ser tot un èxit a tota Espanya. I encara avui és recordada i,
1: sí,
0: la,
1: sí, sí, sí.
0: I la tornen a posar.
1: La tornen a posar i se la volen veure, van buscant per les cadenes i la trobaran.
0: O a RTV Play.
1: Exacte.
0: Home, allà està tot.
1: Clar, està tot. Tot, tot, tot.
0: Tot i més.
1: I el Cat 2.
0: El Cat 2.
1: No ho oblidem.
0: El 2 Cat.
1: El 2 Cat,
0: Cat,
1: això,
0: que
1: sí.
0: També el veiem nosaltres. Des d'aquí una salutació a la gent de Sant Cugat.
1: Són maquíssims, bon, meus amics
0: molt
1: de tota
0: gent,
1: la vida.
0: De tota la vida. Assumpte que tu saps que t'aprecien molt.
1: Jo també els aprecio molt. És com una cosa
0: exacte,
1: sèria. No
0: exacte,
1: puc dir-ho més.
0: Amor, amor.
1: Després hi ha una altra cosa que també es va fer.
0: Un altre concurs, potser.
1: Als anys 80.
0: Sí.
1: Que va ser El Precio Justo.
0: El Precio Justo.
1: Que ara fa el Sobera una mica,
0: ara
1: més o menys.
0: Ara fa el Sobera,
1: Ah,
0: ha tornat, Ha tornat. Mira, escoltem la sintonia. A mi m'encantava aquesta sintonia. A veure, jo t'he de dir que sóc un friqui de les sintonies de televisió.
1: Són precioses totes.
0: Mira,
1: totes.
0: A la nit, a vegades, em poso sintonies per anar a dormir.
1: Ai, quina idea més bona.
0: Clar, em poso sintonies i recordo programes.
1: No te pones meditació per a dormir?
0: Jo no. Jo em poso sintonies. Gran Hermano, Operación Triunfo, de tot. Em poso
1: clar.
0: Tot. I una sintonia que a mi em va agradar molt és El Precio Justo. A veure,
1: home,
0: explica de què anava aquest concurs.
1: Que assumpte. Deia, a jugar,
0: a jugar.
1: Joaquim Prat. Sí, sí, sí.
0: Te recordes aquest concurs presentat per el Joaquim Prat, on els concursants havien d'endevinar el preu.
1: I també va fer
0: productes.
1: Un milió per al mejor a Joaquim Prat.
0: Ni més ni
1: que
0: menys.
1: Que també era de diners, tot era qüestió de diners.
0: Ai, sí. Doncs, escolta, ara fa
1: Precio
0: el Sobera...
1: Precio Justo, la maleta amb els diners.
0: I l'han tornat, a renovar.
1: També,
0: perquè el Sobera
1: també.
0: Ho fa molt bé,
1: Home.
0: O no?
1: El Sobera és el Sobera.
0: El Sobera és el Sobera.
1: Hombre, por favor.
0: Sí o no?
1: Sí, sí,
0: amb el
1: sí.
0: Programa també de cites, aquell que fan.
1: Oi, a mi m'encanta.
0: És molt divertit.
1: Tant tant. Sí, sí,
0: és
1: sí,
0: divertit,
1: sí.
0: També.
1: Sí, perquè cada qual té el teu... El seu rotllo.
0: El First Dates.
1: Sí.
0: Sí,
1: sí.
0: Que escolta'm, que hi ha de tot allà,
1: I bueno, queda una cosa que també m'agradaria dir.
0: Home, digues,
1: seriosa,
0: Assumpta.
1: No tant.
0: Sí? Més seriosa?
1: Que era Informe Semanal.
0: Informe Semanal,
1: que
0: Assumpta.
1: Que tothom ho posava perquè era molt important a Televisió Espanyola.
0: Mira, escoltem la sintonia.

0: Quins records,
1: que va ajudar a moltes persones a entendre l'actualitat durant una etapa molt important de la història d'Espanya, especialment després de la transició democràtica.
0: Tu vas viure?
1: Aniria molt bé,
0: no,
1: molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, i tant.
0: Te'n recordes?
1: I tant, si ho vam viure.
0: Per
1: Mare
0: tant,
1: de Déu.
0: Jo crec que podem dir que els anys 80 van ser una etapa d'or per Televisió Espanyola.
1: Van fer uns programes molt bons, va ser un despertar, va ser una cosa preciosa, i a més, tothom tenia una gran il·lusió, perquè tot eren descobriments.
0: Exacte.
1: Descobriments. No hi havia res fet, i es anava fent pasito a pasito.
0: Dia a dia.
1: Coses precioses.
0: I tant.
1: Precioses.
0: I tant, i tant, i tant.
1: El Joaquim Maria Pujal. Hi havia tanta gent.
0: El Jordi Hurtado,
1: el Jordi
0: que va començar
1: Hurtado.
0: Ben jove.
1: El Jordi,
0: el Jordi
1: Hurtado,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Un dia
1: sí,
0: també
1: sí.
0: El portarem. I també,
1: també.
0: I també el nostre bon
1: amic.
0: L'Olga
1: Viza, la Milà, la Mare de Déu.
0: Quants presentadors han passat? El Joan Pera,
1: Assumpta,
0: que feia aquells,
1: sí, sí,
0: aquells teatres.
1: Feia el Sello Caparrós amb el,
0: amb el Capri.
1: Sí, sí.
0: Ai, mare meva, que ens posem nostàlgics, però ens agrada recordar-ho.
1: No barregem tant, que la gent es farà un lío.
0: No, no. Doncs escolta'm, Assumpta, avui hem parlat una mica de grans programes dels 80.
1: Parlem d'un programa i després van sortint.
0: Exacte,
1: sortint,
0: van sortint com bolets.
1: Sortint com bolets.
0: Escolta'm.
1: Sí, sí, sí.
0: Com sempre, un plaer tenir-te aquí al programa. Marxem amb la sintonia d'Informe Semanal.
1: Sí, sí, que va ajudar a entendre l'actualitat.
0: Apa, seguim.

0: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
1: Doncs arriba el moment de parlar d'actualitat televisiva i concretament parlem de la polèmica amb Passapalabra. Sí, sí, senyores i senyors, hi ha una polèmica important entre les dues cadenes implicades, entre Antena 3 i Telecinco. I tenim amb nosaltres un especialista. Ell és David Montufo, periodista i crític televisiu, que amb ell doncs hem parlat de moltíssimes coses i que ha treballat a molts programes de televisió. I anem a saber i a treure l'entrellat de tot això. David, endavant, explica'ns.
2: Hola, Joan. Hola a tots els oients de La Caixa Tonta. Bueno, vinc a parlar del tema de la setmana,
1: mare,
2: jo crec.
1: Meva.
2: I, de fet, jo crec que un dels més revolucionaris dels últims anys a la televisió, que és el tema Passapalabra. És molt fort el que està passant, no? Realment totes aquestes últimes informacions que estan sortint, tot ve de l'any 2009, quan Passapalabra estava a Telecinco i va començar aquesta guerra en la qual Telecinco tenia els drets de Passapalabra per emetre'ls, però hi havia aquesta disputa, no?, de que realment creia que ITV no tenia els drets del Rosco, llavors va deixar de pagar els drets de Passapalabra en aquell moment, seguint emetent el programa mentre judicialment s'arreglava tot aquest tema. Què ha passat? Que, clar, quan va haver-hi la sentència que deia que el tema del Rosco, o sigui, que els drets del Rosco pertanyien a una empresa holandesa, no, Telecinco, va deixar d'emetre Passapalabra d'un dia per un altre, per això Sálvame el van allargar, i Antena 3 va aprofitar per agafar Passapalabra per emetre'l ell. Què ha passat? Que ha estat emetent Passapalabra pagant els drets d'ITV, d'una empresa, una productora britànica, i ha estat emetent el programa mentre també paral·lelament es resolvia judicialment el tema d'aquesta empresa holandesa que reclamava que els drets justament de la prova del Rosco eren seus. Llavors, què ha passat? Que mentre tot això s'estava fent, Passapalabra, o sigui, s'ha seguit emetent a Antena 3. Què passa ara? Que el Tribunal Suprem ha dit, escolteu, els drets del Rosco, de la prova del Rosco, pertanyen a l'empresa holandesa. Per tant, Antena 3, si vol emetre el Rosco al programa Passapalabra, ha de pagar els drets del Rosco a l'empresa holandesa, a part de tenir els drets, no?, que està pagant a l'empresa britànica. Què passa ara? Que, clar, la gent dirà, és molt fàcil ara que Antena 3 parli amb l'empresa holandesa, arribin a un acord i, per tant, es pugui seguir emetent el Rosco a Passapalabra. Què ha passat? Que en aquests últims mesos, segons algunes informacions que diuen, Telecinco hauria arribat a un acord amb l'empresa holandesa. Per tant, ara Telecinco tindria els drets del Rosco i Antena 3 té els drets de Passapalabra. Per tant, podria emetre Passapalabra, però sense el Rosco. I ara Telecinco pot crear un format o alguna cosa amb el Rosco, perquè té els drets. Però què ha passat? Que ara també una altra resolució judicial ha dit que Telecinco ha de pagar, crec que són 73 milions d'euros per haver estat emetent durant tots els anys que va estar emetent Passapalabra a Telecinco sense els drets de l'emissió, no? Llavors, bueno, hi ha un jaleo aquí muntat que aviam com acaba això. Una abraçada forta.
1: Gràcies, David. Déu-n'hi-do, quin lío que hi ha muntat amb el tema de Passapalabra. En seguirem la pista en properes edicions. Seguim amb el programa.
0: Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista. Oh!

0: que li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa, doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohaus. L'afrohaus té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohaus què significa?
2: Afrohaus és música electrònica però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser. Okay.
2: Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors aquest cant és cap a Gaia.
1: I de on et ve tu aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
2: La gran Shakira, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, i bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, i sí. Què més?
2: Sí, bueno, tinc els meus productors musicals, que són les Tem Produccions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a la última, si no para.
1: Des de que s'ha separat, que jo crec que ha anat a més.
2: Pues sí.
1: Sí.
2: Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res. Que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs vés de preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, el seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala. Bueno, pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no callen, no callen, la xerra, què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no callen, no callen, la xerra, què xerres? De què xerres?
3: Sí, ese es Tony, que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la
3: casa. Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud nada.
1: Una caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslón.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta... molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient.
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35. I alguns de 45, però alguns de 45 estan amb dones.
1: Però a tu t'agrada la gent jove o la gent gran?
4: La gent jove.
1: Però tu quants anys tens?
4: Vaig a fer 30 el 6 de juliol.
1: I t'agraden de quina edat?
4: Entre 30 i 45.
1: I no t'has enamorat mai un dia amb tants homes que coneixes?
4: Escolta, Toni, jo mai m'he enamorat. Jo faig amb els homes un polvete i s'acabó. Si l'he vist, no m'acuerdo.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més sèrio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: Al canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, perquè ja em volen... La xarxa, televisions locals.
1: No, home, no, les xarxes, com van les xarxes? Tu porto
5: molt
1: les xarxes.
5: Molt bé, estem a tope. Estem amb el projecte Huellas, compartint, ajudant aquí a Íñigo Tina. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo, quina caixa, És una caixa ben grossa, això és
1: important és que posin monedes. Perquè
5: molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls-hi al becari que em prepari la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja freixenet aquí. Bueno, qui és?
1: Una burbuja freixenet.
6: Sos el tapón codorniu, el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, però que mariquita que va.
6: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
1: Però vas todo dorado.
6: De burbuja freixenet, Toni.
1: Però és muy gay, este look,
6: Este gay este look és muy gay, Toni, és muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es otro de tus
6: estilos? Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
6: La canción fa agente, deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro, a ver.
6: Porque una locura voy a cometer, voy a meter a la Charo en esa caja y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido,
1: la pluma,

0: com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen, de demà, qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
1: La Vega,
0: Vega, Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé, no sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No, no.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: Això no em pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu et havies fet il·lusions. Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Clar, tu pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
0: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
2: Sí, l'he preparada.
0: De qui?
2: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
2: Ah, ostres.
0: Ja no m'ho preparat el noi que ve.
1: Pues
0: si tinc comandat a tu l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
3: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
3: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu. Pluma, gai, pluma, pluma, pluma, gai.
4: Mòrica fiel. Marica tu.
5: El racó de Toni Rovira.
4: Marica ja ja. Marica qui és?
5: Jo sé el camí. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Que no veus que vaig i
6: vinc d'allà. Hola, sóc el Lluís Sánchez i envio una salutació al programa La Caixa Tonta de la xarxa. No deixeu d'escoltar les meves cançons. Petonàs.
3: No ho deixen de fer perquè Lluís acaba de treure nou single, No sé què he fet malament. Exconcursant d'Eufòria i que sempre ens atén molt amablement. No sé què he fet malament. Gràcies a Letícia Sabater, que l'hem tingut avui. Gràcies al David Montufo, que ens ha parlat de la polèmica de Passapalabra. Gràcies a l'Assumpta Vitòria, que ens ha portat la història de la tele. I al Toni Rovira, que ens acaba el programa, com sempre, amb aquest broche d'oro, amb aquest racó del Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Us deixem amb el Lluís i aquest temasso, No sé què he fet malament. Gràcies per escoltar-nos, com sempre, gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. A reveure. Adéu-siau.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Martí Victòria qüestiona la gestió d'Esquerra i atribueix els egos del PSC al fracàs del govern alternatiu. Durant una entrevista al programa Assumptes Interns, el regidor no adscrit ha culpat la negativa de Joan Vila a accedir al lideratge com el motiu principal per no haver format un govern alternatiu fa 3 anys. Victòria denuncia l'incompliment dels acords pressupostaris per part d'Esquerra i ha criticat també decisions com la pròrroga del contracte de neteja viària o la creació de càrrecs de confiança. Pel que fa al seu futur polític, ha confessat que es planteja seriosament deixar la política activa de cara a les pròximes eleccions municipals, situant la seva continuïtat en només un 40%. El regidor també ha qüestionat la necessitat en un municipi de 10.000 habitants de disposar d'una figura com, per exemple, la de l'inspector de policia, entre altres.

0: També hi ha altres qüestions a l'informatiu d'avui i ara mateix les avancem en titulars. L'Ajuntament ha obert un termini extraordinari per cobrir les places vacants del casal d'estiu. Un cop finalitzada la primera fase d'inscripcions, el consistori ha detectat vacants en tots els torns, fet que ha motivat l'obertura d'un nou període excepcional de preinscripció pels mesos de juliol i agost. Concretament, encara queden 38 places disponibles per la quinzena de juliol, així com unes 30 places restants per les diferents quinzenes d'agost. Fins ara ja s'han confirmat definitivament un total de 495 places, però l'objectiu municipal és que cap infant es quedi sense l'oportunitat de gaudir de les activitats de lleure estival. L'assistència sanitària i el trànsit centren les més de 1.700 trucades al 112 fetes des de Palafolls l'any 2025. Les dades del Servei d'Emergència revelen que l'activitat al nostre municipi es manté constant amb un pic d'avisos durant els mesos d'agost i juny, coincidint amb l'època de més afluència de l'estiu. Gairebé la meitat de les trucades de l'últim any van ser per demanar auxili mèdic, seguides d'un 31% d'incidències viàries i un 16% relacionades amb temes de seguretat ciutadana. I avui parlarem també de successos. D'una banda, la policia local de Palafolls ha col·laborat per frustrar un violent narcoassalt amb 150 quilos de xix a Malgrat de Mar. Els fets van ocórrer en una nau del polígon de Camp Patalina, on els agents de diversos cossos de seguretat van sorprendre un grup d'encaputxats que, fent-se passar per policies, robaven droga d'un tràiler. Durant l'operatiu, els assaltants van embestir una furgoneta de la policia local malgratenca per fugir, obligant un dels agents a efectuar un tret dissuasiu a l'aire per la gravetat de la situació. I a Tordera, l'Ajuntament ha desallotjat un bloc de 6 habitatges ocupats al barri de Sant Pere després de 3 anys de gestions. L'operatiu conjunt entre la policia local i els Mossos d'Esquadra al carrer Ramon i Cajal s'ha tancat amb una detenció per un delicte contra la salut pública. L'actuació posa fi a un procediment administratiu i judicial llarg i complex que ha durat gairebé 3 anys per resoldre una situació que afectava greument la convivència de la zona. Tot i l'èxit de la intervenció, l'Ajuntament de Tordera ha lamentat l'excessiva lentitud del sistema judicial i ha reclamat eines legals més àgils per donar resposta a la ciutadania. Pel que fa al temps d'aquesta tarda, l'ambient serà assolellat a tota la comarca amb alguns núvols al nord de la serralada litoral. No s'esperen precipitacions, els vents seran entre fluixos i lleugerament moderats. Seran força 2 a 4 de component sud i sud-est. El mar estarà en estat de maró. Les temperatures màximes baixen i oscil·laran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls el cel estarà nuvolat i les temperatures màximes baixen fins als 25 graus i les mínimes fins als 15. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 3 de juny del 2026 i ho fem parlant de l'última entrevista a l'Assumptes Interns a Martí Victòria, qui ha qüestionat la gestió d'Esquerra i ha culpat els egos del PSC del fracàs d'un govern alternatiu fa 3 anys. Durant l'entrevista al programa Assumptes Interns, Martí Victòria ha volgut deixar les coses clares abans d'acabar la legislatura, especialment pel que fa a les negociacions fallides per formar un govern alternatiu a Esquerra Republicana després de les últimes eleccions. Segons Victòria, el pacte entre el PSC i Palafolls Som no va prosperar principalment per la negativa de Joan Vilà a cedir el lideratge. Sobre aquesta qüestió, el regidor ha explicat que el problema intern dels socialistes va ser que no es va donar un pas al costat perquè un company governés. Palafolls Som deia que Vilà podia ser regidor, però no alcalde. Victòria ha atribuït aquest cas a una qüestió d'egos.
1: I sí que és veritat que Mònica va demanar, però no el cap, sinó altres, va ser d'altra forma. O sigui, que es va plantejar, ho dic perquè mira, com ja me'n vaig,
2: sí.
1: Bé, me guai. Aquí el problema va ser que Joan Vila volia ser alcalde, i al teu costat no. Al teu costat deia no, regidor.
2: Al teu costat vol dir, la senyora Armada li deia, perfecte, correcte. Però vostè no serà alcalde, sinó regidor.
1: Correcte.
2: I qui havia de ser llavors alcalde?
1: Loli, va ser de clar. Podem donar
2: i vostès estaven d'acord?
1: Pues, ja has vist que no. Aquí tothom ha dit mitges veritats. Pues, és que han hagut problemes interns nostres. També d'altre partit, també he col·laborat, però també he tingut molts interns nostres. Pues el més gran és que no han donat un pas al costat per deixar un company governar.
2: Però això no és un problema, o sí?
1: Home, la prova és que no han governat. Home, tu te presentes a una candidatura per governar, que no és la primera vegada. No surti que es posi de regidor, no, que no surti que es posi de regidor. No va caldre, però governes tu.
0: Victòria també s'ha mostrat molt contundent amb l'actual equip de govern d'Esquerra, qui acusa de no complir els acords signats a canvi del suport pressupostari. En aquest sentit, ha denunciat l'incompliment de partides pactades fa més de mig any. Martí Victòria assegura que, tot i no tenir res en contra del partit, la seva dinàmica de treball i la manca de diàleg fa molt difícil qualsevol entesa futura.
1: Que no ens agradava, i per sobre, per això vam marxar, jo vaig marxar i vaig votar en contra dels últims pressupostos, perquè sense complir res amb tot el que portem, resulta que hem de donar suport també als pròxims, amb la bona esperança de que el govern d'Esquerra cregui oportú fer-ho. Puc recordar-te que això va ser el mes de desembre, estem al juny i no s'ha fet res. El més important... No
2: què era, el més important per vostè?
1: El més important per nosaltres era la plaça Mestit, les ombres de tot el camp de futbol, perquè allò és un descampat.
2: La zona d'ombra només circumscriu a la zona d'ombra.
1: Clar, a la zona del bar, una mica perquè fos una mica confortable, i després la renovació o rentat de cara de la pista que hi ha a fora del Palauet, que això, bueno, això estava allà, que estava allà en marxa, com el que diu, però clar, ja fa 2 anys.
0: Pel que fa a la seva continuïtat a la política activa de cara a les pròximes eleccions, el regidor confessa que es troba en un 60% de deixar-ho i un 40% per continuar. Durant l'entrevista, Victòria ha tractat també altres temes destacats, com la gestió dels serveis públics, una crítica que l'Ajuntament hagi prorrogat el contracte de la neteja viària en lloc de fer una nova licitació, especialment després de les sospites d'irregularitats amb treballadors duplicats per part de l'empresa. Entre altres, també ha qüestionat la necessitat de convertir l'arquitecte municipal que jubila en un càrrec de confiança i ha posat en dubte que un municipi de 10.000 habitants necessiti la figura d'un inspector de policia. Canviem de qüestió ara i parlem del casal d'estiu, perquè l'Ajuntament ha obert un nou termini excepcional de preinscripció. Un cop finalitzada la primera fase d'inscripcions i confirmat el pagament de matrícules, l'Ajuntament ha detectat que han quedat places lliures en tots els torns del casal d'estiu. És per això que s'ha fixat un nou termini de preinscripció excepcional per tal que cap infant es quedi sense l'oportunitat de gaudir de les activitats de lleure aquest estiu. Segons les dades facilitades pel consistori, el volum de places alliberades permet obrir noves sol·licituds pels mesos de juliol i agost. Concretament, les vacants disponibles són 38 places la primera quinzena de juliol, 37 la segona quinzena, 13 places la primera quinzena d'agost i 17 la segona. De moment ja s'han coincidit definitivament més de 400 places, sumant tots els períodes després que les famílies hagin formalitzat el pagament corresponent. Les persones que vulguin optar aquestes places vacants poden fer el seu tràmit a través de dues vies. Es pot fer telemàticament, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, o presencialment a les oficines de l'Ajuntament de Palafolls, sempre amb cita prèvia. El termini ha començat avui i finalitza el pròxim 7 de juny, diumenge. Posteriorment, la llista definitiva de places atorgades d'aquest nou procés s'aprovarà en una propera junta de govern local. Enguany, el casal d'estiu es realitzarà, recordem, a les instal·lacions de l'escola Masprats. Els preus es mantenen respecte a l'edició anterior, amb un cost de 60 euros per quinzena en el torn de matí i 55 per al torn de la tarda. El servei també ofereix opcions de menjador i acollida per facilitar la conciliació familiar. I Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant el 2025. El Servei d'Emergències ha fet públiques les dades d'activitat al municipi, on l'assistència sanitària i el trànsit continuen sent els principals motius d'avís. En els primers 4 mesos d'aquest 2026, també la xifra ja està superant les 500 trucades. Palafolls manté una activitat constant pel que fa a l'ús del telèfon d'emergència 112. Segons les dades recollides, durant l'any 2025, el nostre municipi va realitzar un total de 1.757 trucades. D'aquest balanç anual destaca especialment la demanda d'assistència sanitària, que va suposar gairebé la meitat dels avisos, amb un total de 795 trucades. El segon motiu més freqüent van ser les incidències relacionades amb el trànsit, amb 555 trucades, seguides per temes de seguretat, que van generar 286 avisos. Altres tipologies amb menor incidència van ser els incendis, el civisme i les qüestions meteorològiques. Pel que fa a la distribució distribució per mesos, el 2025 va tenir el seu pic d'activitat a l'estiu, sent l'agost el mes amb més avisos, seguit del juny. En canvi, el gener i el febrer van ser els mesos més tranquils, sense arribar a les 120 trucades mensuals. Pel que fa a aquest any, les dades de la primera part del 2026 indiquen que la tendència es manté estable. Fins al mes d'abril, Palafolls ha registrat 546 trucades al 112. La radiografia d'aquest inici d'any és molt similar a la de l'exercici anterior. Per assistències sanitàries s'han rebut 210 trucades, per trànsit 167, per seguretat 106 i per incendis 26. Durant aquests primers 4 mesos del 2026, l'abril ha estat el mes que ha registrat més volum de feina pel servei d'emergències amb 151 trucades, mentre que el febrer va ser el més baix, amb 123. Cal destacar també que en aquest període s'han gestionat ja 12 avisos per meteorologia i 16 per altres incidències diverses. I ara marxem de Palafolls per anar cap a Malgrat de Mar, on la policia local del nostre municipi va donar suport en un operatiu contra un narcoassalt. La policia local de Malgrat va frustrar divendres passat a la nit un intent de robatori de droga, conegut com a narcoassalt, en una nau industrial del polígon de Camp Patalina. Els fets van requerir el suport d'agents de la policia local de Palafolls i també de Mossos d'Esquadra per controlar la situació. L'incident va començar al voltant d'un quart d'onze de la nit quan una ciutadana va alertar d'un possible robatori en una nau situada a prop de la rotonda d'accés des de la carretera. En arribar al lloc, les patrulles van sorprendre un grup de persones encaputxades que, fent-se passar per policies, estaven assaltant uns altres individus que descarregaven droga d'un tràiler amb matrícula del Marroc. Dins del vehicle s'hi van trobar 150 quilos de xix que, segons fonts policials, haurien assolit un valor de 300.000 euros al mercat. L'operatiu va viure moments de gran violència quan sis dels assaltants van aconseguir fugir embestint una furgoneta de la policia local de Malgrat, que els bloquejava la sortida. Davant la gravetat dels fets i el perill pels agents, un dels policies va haver d'efectuar un tret dissuasiu a l'aire. Els fugitius van escapar en una furgoneta blanca i en un altre vehicle. A l'interior de la nau, a banda de droga, també es va localitzar un home que afirmava haver estat segrestat per una de les bandes implicades. L'actuació es va tancar amb la detenció de dues persones que ja han ingressat a presó preventiva per ordre judicial. Mossos d'Esquadra ha estat els encarregats de custodiar la substància intervinguda i de finalitzar les diligències de la investigació per esclarir tots els detalls d'aquest assalt violent en el municipi veí. I també en successos, a Tordera s'ha aconseguit desallotjar un bloc de 6 habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. Dilluns al matí es va dur a terme a Tordera el desallotjament d'un immoble amb 6 habitatges ocupats il·legalment, situat al carrer Ramon y Cajal, al veïnat de Sant Pere. L'actuació es va executar en compliment d'una resolució judicial i va comptar amb un dispositiu format per la policia local de Tordera i Mossos d'Esquadra. Aquest operatiu es va desenvolupar sense incidents greus de convivència, tot i que una persona va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública arran de les comprovacions policials efectuades dins l'immoble. Tots els residents havien estat notificats prèviament sobre la data límit fixada pel jutjat per abandonar l'edifici. Aquesta intervenció posa fi a un procediment administratiu i judicial que l'Ajuntament de Tordera qualifica de llarg i complex. En total han estat gairebé 3 anys de gestions, reunions i actuacions tècniques per part del consistori per resoldre una situació que afectava la convivència a la zona. El darrer tràmit judicial es va iniciar el passat mes de febrer, després de mesos de treball previ amb la propietat. Les empreses subministradores també hi van participar i diversos estaments de la Generalitat. Des de l'Ajuntament de Tordera han volgut refermar el compromís municipal per lluitar contra les ocupacions que van lligades a activitats delictives, ja que consideren que generen inseguretat i degradació de l'entorn. Tot i això, també han aprofitat per lamentar l'excessiva lentitud dels procediments judicials, que sovint s'allarguen mesos o anys, i ha reclamat eines legals més àgils per donar resposta a la ciutadania.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Can Batlle debatia sobre la transfòbia coincidint amb el mes de l'orgull. Aquell divendres, el local jove de Can Batlle acollia una nova iniciativa impulsada per l'àrea de serveis socials i igualtat de Palafolls. Es tracta d'un teatre-fòrum que va girar sobre el rebuig que patien i que pateixen les persones transgènere, és a dir, aquelles que tenen una identitat de gènere diferent a la que se li va assignar al néixer. La transfòbia es manifesta en molts aspectes, però acostumen a ser creences i actituds negatives cap a aquestes persones, com per exemple pensar que pateixen malalties mentals, així com aversions i prejudici cap a elles. El 2021 jutjaven un home acusat de tocaments a dues nenes a casa seva a Palafolls. Estava vist per sentència el judici contra l'acusat d'abusar sexualment de dues germanes menors d'edat durant diversos anys, tant a casa de l'home, a Maçanet de la Selva, com a Palafolls, on vivien les nenes. Les víctimes situaven els episodis de tocaments a partir del 2010 una i a partir del 2015 l'altra. Uns tocaments que haurien continuat fins al 2018, quan es va posar la denúncia després d'un últim intent al incident al domicili d'aquestes dues germanes. Totes dues eren menors d'edat i tenien entre 9 i 10 anys quan van començar a ocórrer els presumptes fets. Fa 10 anys ja, el 2016, l'Ajuntament volia intentar vendre patrimoni per poder fer nous equipaments. L'equip de govern municipal va presentar en aquell últim ple la seva voluntat de vendre dos equipaments públics per diferents motius i utilitzar els diners o els canvis urbanístics per crear-ne de nous, més pràctics o cèntrics. En aquest sentit, el consistori pretenia vendre l'edifici del CAP, que és propietat de l'Ajuntament. Es tractava d'uns dels primers centres ambulatoris construïts a Catalunya feia en aquell moment més de 30 anys. L'immoble estava cedit a la Corporació de Salut, que no pagava cap lloguer per aquest edifici, i el que el consistori volia era que l'Institut Català de la Salut se'l quedés. De fet, l'alcalde del moment, Valentí Agustí, recordava que la majoria d'ambulatoris, com per exemple el de Malgrat de Mar, són de l'ICS, que s'encarrega del manteniment i les seves millores. En canvi, en el cas palafollenc, el CD de l'Ajuntament era el consistori que havia de suportar les despeses del manteniment.

0: Ara, com sempre, és moment de connectar amb en Jordi Prats-Savalls per conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Pensant ja en el cap de setmana, avui a la proposta cultural us recomanem un concert. Aquest dissabte aterra a l'Auditori de Pineda el grup Mishima. Bona música indie que començarà a 9:15 del vespre al mateix auditori, amb entrades encara disponibles que es poden comprar al web de l'Auditori de Pineda de Mar i, si no, per Entràpolis. Tenen un cost de 20 euros i encara en queden disponibles. A gaudir, doncs, de la bona música.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara connectem amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui hem tingut una matinada i un inici de matí amb alguns ruixats molt febles, molt tímids aquí a la comarca. Dues dècimes de litre han caigut, per exemple, a Tordera, sis dècimes, com a dades més significatives al Montnegre i també a Sant Cebrià de Vallalta, o quatre dècimes a la zona d'Arenys de Mar. Tot plegat ben poca cosa i, de fet, encara està caient alguna goteta, però esperem que les clarianes doncs vagin guanyant protagonisme i que acabem tenint un matí majoritàriament assolellat a tota la comarca. També aquesta tarda ha de predominar el sol, amb vent que aquest matí bufarà bàsicament de xaloc del sud-est, fluix en general, situació marítima dominada pel marejol, i aquesta tarda girarà cap a sud-sud-oest. Un vent que serà lleugerament moderat cap a la costa del Maresme Sud i serà justament aquí on trobarem àrees de maror pel que fa a l'estat del mar. Amb unes temperatures que avui han baixat una mica les mínimes, l'ambient una mica més fresquet en aquestes primeres hores del dia i que també ens ha d'acompanyar aquesta tarda, tot i que, evidentment, amb més caloreta a les hores centrals de la jornada. De cara a demà, esperem un canvi de temps. Al matí, migdia, dominarà el sol, l'ambient serà agradable, fins i tot les màximes podrien arribar a pujar una mica en relació a les d'avui, però de cara a la tarda, ràpidament, el cel s'ennuvolarà i cap a mitja tarda vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, començant des de l'interior cap a la costa. Es tracta del pas de la típica línia frontal dins d'una situació bàsicament estiuenca, que el que farà és això, que tinguem algunes precipitacions. No esperem que siguin molt abundants, però podien acumular-se puntualment al voltant dels 10 litres per metre quadrat, i amb un descens de temperatura que notarem ja de cara a la recta final de demà i sobretot divendres, especialment pel que fa a les temperatures nocturnes. Ara bé, divendres, malgrat quedaran alguns núvols, en conjunt dominarà el sol i el mateix esperem el cap de setmana. Un cap de setmana amb menys calor que el cap de setmana anterior, però un cap de setmana al cap i a la fi que serà estable, dominat pel sol i amb unes temperatures que cada dia anirien pujant una mica més.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars què és el que ha sigut notícia. Martí Victòria qüestiona la gestió d'Esquerra i ha atribuït als egos del PSC el fracàs del govern alternatiu. Durant una entrevista al programa Assumptes Interns, el regidor no adscrit ha culpat la negativa de Joan Vila a cedir el lideratge com un motiu principal per no haver format un govern alternatiu fa 3 anys. Pel que fa al seu futur polític, ha confessat que es planteja deixar la política activa de cara a les pròximes eleccions municipals. I l'Ajuntament ha obert un termini extraordinari per cobrir les places vacants del casal d'estiu. Aquest termini s'ha obert avui i finalitza diumenge. Les famílies interessades poden fer el tràmit tant de forma telemàtica com presencialment a les oficines de l'Ajuntament amb cita prèvia. L'assistència sanitària i el trànsit han centrat les més de 1.700 trucades al 112 fetes des de Palafolls l'any 2025. Les dades del Servei d'Emergència revelen que l'activitat al nostre municipi es manté constant amb un pic d'avisos durant els mesos d'agost i juny, coincidint amb l'època de més afluència de l'estiu. També hem parlat de successos perquè la policia local de Palafolls ha col·laborat per frustrar un violent narcoassalt amb 150 quilos de xix i una persona segrestada amb el Malgrat de Mar. I Tordera ha aconseguit desallotjar un bloc de 6 habitatges ocupats al barri de Sant Pere després de 3 anys de gestions. Fins aquí l'informatiu d'aquest 3 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Teniu totes aquestes notícies i moltes més a la nostra pàgina web, que és el www.radiopalafolls.cat. També les teniu a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al canal de WhatsApp. Allà trobareu tota la informació d'avui i de les altres jornades. Nosaltres tornem demà. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Jump up.

0: la matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen el portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert Abril?
2: 60 i pico, sí, sí. Estic en procés de crear una mena de graella per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet la primera part del que farem avui tractarem de la segona, segon programa dedicat a la guerra de les Malvines, i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgulleix moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès, vull dir que és, bueno, és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Podés de, ja estar en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: No sé, no porto la compta.
4: Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que per...
2: Jo crec que sí.
1: I per...
4: Jo vaig fent, jo vaig venint.
1: I per recurrència, doncs també...
4: Si al final vinc per petar la, xerrada.
1: Sí, ja està.
2: Però, i posem els segells.
1: I posem els segells i d'això va molt bé. Adrià Hernando, gràcies. Benvingut.
4: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la guerra de les Malvines és un conflicte, perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
4: A veure, és que és un conflicte, sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
4: Exacte. A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre, i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? Pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
5: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines el 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no? Lluny de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim, doncs, més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extras a la plataforma de Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi,
2: sí,
0: extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, doncs fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells, o sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que escoltar els episodis exclusius, doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les tres categories, doncs, estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí.
0: Clar.
2: Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundim
2: no, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és, bàsicament, donar-nos suport, i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
2: Sí, també.
0: Tot això
2: també,
0: ho poden
2: també
0: veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno. Endavant,
2: endavant. Hi ha gent de tot.
0: Sí.
2: I llavors
1: és molt
2: interessant.
1: Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no, que són la glòria eterna, és el cim, no, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai! Això pot passar un altre cop, poder, ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen,
0: no vull dir res,
2: coses,
0: eh?
2: Sergio.
0: Val la pena,
2: coses,
0: fer-se Patreon.
2: Sí, eh?
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: Ah, també
2: perquè també serveix, però no et dona res. L'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses, i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc, i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió, i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí La guerra de les Malvines, segona part. Adrià Hernando, preparadíssim, m'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Sí,
0: ho sabia.
1: podria haver guanyat, sí, clar.
0: És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte.
2: No.
1: De fet, malgrat l'avantatge naval britànic, que ja han comentat...
2: No sé quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística a la guerra és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans, van commocionar la societat americana anys abans, i per fer justament per això el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh!
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar amenaçada de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant, i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables, 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fregates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però sobretot el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser, amb tot l'honor dels britànics, després cultivat, després de dècades i dècades i tot aquest imaginari comú, com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada?
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida i de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix, ja són les defenses
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Porto Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'elits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I s'haurien d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina va perdre moltes oportunitats de contraatacar, no? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia, no?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra. Es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra. Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Això la Junta per als argentins era molt dur, això. Per als argentins era molt dur.
1: Ho havia de ser. Uh-huh. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no...

0: van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
1: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al bell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
0: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres, A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, diu, la defensa dels tercers no la pots confiar.
2: Francesos...
0: Bueno, a part de francesos, no?
2: Que si aquests tercers són francesos...
0: O anglesos, allà...
2: No. Fatal. En fi. Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
0: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
1: I la pregunta, i a tot això, Espanya què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
0: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la comunitat europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
2: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
0: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
2: Home, bomba, no? Clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea, recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això, i justament doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
0: Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats, i ja està, i punt. Bé, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
2: Clar.
0: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però,
2: sí, d'aquí sí. Neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu, què voldries? És lo que tienes.
1: Un clar, movimiento muy sexy.
2: Tot això, aquest era King Africa. King Africa.
1: Has posat la segona
0: bomba,
1: cançó de King Africa o no?
0: Movimiento muy sexy.
2: Hosti, veus?
1: Si hi hagués l'Alberto, ho hagués fet.
2: Hagués entrat King Africa
0: ja, segur. Jo tinc un altre estil.
2: Sí,
1: absolutament.
0: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
1: I respecto, ja està bé.
0: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
1: A l'Alberto l'estimem molt, però cadascú...
0: Escute, jo faig acudits amb els noms, però poso una música amb molta cura.
2: Molt bé, ja, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de Guerra Freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden, però vaja.
0: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
2: Exacte.
1: La democràcia.
0: Per algú surten bé, per la resta del món no.
2: Exacte, en aquest context de Guerra Freda, doncs com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
0: Bé, als Estats Units es va mantenir allò ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscou va fer el que fas en aquests casos, no? Si els teus enemics estan donant declatallades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
1: Pesquers.
0: Pesquers.
2: Clar, és que...
0: Estaven pescant.
2: És que, clar, és jo entenc que els Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... Aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
0: És com... Sí.
2: O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què
0: feu? Imagina't un partit de futbol. Saps allò, el partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cratallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo al que pierde.
2: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde, o sigui,
1: ah, sí?
2: Que tampoc, sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid
1: en els partits?
2: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
1: Sí que ho és.
2: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reacciona internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina, què pensa, què diu?
0: En general van donar, l'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina, es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà va donar suport a l'Argentina i Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
1: ambigua, no?
0: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu sexoset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvinas.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les illes Malvinas, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado.
2: Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos...
1: Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
0: No sé, en un top 3, no, eh? no perquè no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
3: Ha entrat molt bé,
0: efectivament, ha entrat.
3: Per mi és, ja et dic, dels dos programes top 3.
0: Però ha caigut perquè és que clar, aquí veus els Patreon, aquí veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava a dir Carlos, l'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
3: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado. Era obligado a hacer esta broma, era obligado.
3: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional sí, va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
3: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic. Ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
3: Para de barallar-vos.
1: Ja estàs tranquil en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
3: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa i crisis, o de les crisis de defensa, jo què sé, una cosa així.
3: Sí, sí,
1: barrejant. En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet el Permanent Joint Headquarters, que s'encarrega dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Hosti, imagina't que, tio, t'allistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvinas. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'ho hi ha a Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser, jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Coneixes a tots. Ja gairebé tantes persones com soldats. No em pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub?
0: Quin horror.
1: És que imagina't, vaja, t'ha tocat Henry, t'ha tocat Malvinas. Què?
0: No era Maldives?
1: ¿Qué? Maldives, no. Malvinas, Falklands. Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No sé com ho farem.
3: No.
1: Perdó.
3: No. Has fet un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí. I un
3: monòleg amb en Henry.
0: Ha fet un monòleg, eh? Sí, això és un tall, eh?
3: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar. El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si ens independitza? Els 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots dos països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
3: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar a la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals com de seguida o no de seguida o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
3: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Sí. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la cosa i a sobre per l'altra cosa que reps acaben amb puta i no es pot passar. Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
3: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua.
0: Estaquear.
1: És que és una paraula que...
0: És no argentina, no?
1: Estaquear, sí. És, no sé com es diu en català.
3: Estaquear.
1: A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recta final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, de Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: Jo la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja, no. Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recta final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xist aquest, fins ara.
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines i justament parlant ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats. Terrible. El panorama que li va quedar al soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una feina estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja munto la vida bé després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó, perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen,

0: No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
1: Grandíssima.
0: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
1: És una molt, molt, molt, molt bona, per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més que glorifiquen,
0: no,
1: la guerra.
0: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla bla bla bla bla bla bla bla. A 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya. Mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
1: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novetat en el front, no, Sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
0: Bé, ja sabem, no? La propaganda bricista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann que diu: la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
2: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
0: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
2: Estàs bé, Albert?
1: Estic molt bé.
2: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
0: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena guerra freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberal, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni els anava ni els venia, per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística, un el britànic amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
2: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
0: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa
2: o gairebé tancar
0: aquest programa fent menció a un home del qual no hem parlat perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix com a mínim ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que, fins i tot en la pitjor situació de totes, encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Para la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Para la vida de León Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí, jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt... que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires amb els...
1: Això ja no, vull dir, la guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans, a partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació, però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges, la gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem amb una altra situació, que és
0: una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada, ara directament és socialitzada, no? Surt a les reds socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les Portes.
1: El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adri ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.